0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
3: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros amb vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
4: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
3: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
4: La salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Radio Show.
6: ¿Qué coño es esto?
7: Funky Tracks Radio.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: escoltant Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, mm-hmm. No?
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
4: Jo una persona que em cuinés, et diria.
5: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
6: Un dietista de torracollons, no?
5: Sí, una mica, sí, dit
3: escolta'm,
5: així.
3: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
5: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
3: I tapa uns tàpers de 10.
5: És veritat.
3: I Dani?
6: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
3: Doncs mira, és bona
5: Dani,
3: idea,
5: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Zakarrak bihotzik ez du lotuko duteko gorota estu azen.
8: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
9: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: M'arrenquem a l'Octubre en Teatre, el Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... bé, més com més fonamental, no?, més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
2: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
3: Un dietista de torracollons, no?
2: Val, molt bé. Sí, una mica sí, dit
4: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
2: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
4: I tapa uns tàpers de 10.
2: És veritat.
4: I Dani?
3: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
4: Doncs mira, és bona
2: Dani,
4: idea,
2: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
6: This week on Hands on Me. Jason Derulo and Meghan Trainor go from red carpets to green acres. Can they milk the experience? Or will it be utterly ridiculous?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'onada cúpula, de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Doncs ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Déu-n'hi-do ja com comença aquest dijous. Una temperatura desbocada en alguns indrets de la costa i sobretot al voltant del Cap de Creus. Ja a aquesta hora, en aquesta zona nord de l'Alt Empordà, estem fregant els 30 graus. I aquest matí, de moment, amb ben pocs núvols, una jornada que ha arrencat ben asserenada. I així continuarà al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Simplement arribaran a créixer alguns núvols, bàsicament cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, algun ruixadet, especialment al voltant del Cadí, del Port del Comte, també nord d'Osona o al Lluçanès. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. Arribarà a passar dels 35 graus a molts indrets de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del prelitoral barceloní i de l'interior de Girona. Una jornada de plena canícula. Estem pendents a la xarxa.
1: Dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 7:04, és temps ara per comprovar com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que ja tenim un accident a la xarxa viària catalana, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí a la A2, on en direcció a Barcelona es talla un carril de circulació, provocant fins a 2,5 km de retencions. Per altra banda, parlem de, també de retencions habituals del Llobregat, on trobem lentitud també diversos trams de l'A2 i de la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Cap al nus de la Trinitat també hi ha intensitat a la circulació, sobretot per la C58 i la B20, en aquest cas del Puig Pum de Santa Coloma de Gramenet. També les dues de rondes de Barcelona, de manera de retruc, doncs en sentit Llobregat també circula amb retencions als seus primers trams. Per últim, al Vallès també destaquem la C58 que pateix congestió intermitent ja des de Sant Quirze, durant uns 4 quilòmetres cap a la capital catalana. També a la AP7 trobem congestió a Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en sentit sud i a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa el punt de mira al PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Malgrat els diversos fronts judicials oberts i tot i la pressió creixent d'alguns partits de l'oposició, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu.
4: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: Un Pedro Sánchez, un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, que és l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís, però sense plasmar res per escrit, és

0: Jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant també en tots dos sentits de la marxa aquesta via. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C12 i també l'A2 durant 5 hores. Així veuen els docents la negociació entre govern i sindicats.
1: Els sindicats cada vegada que surten intenten dir les coses més positives, però sempre n'hi ha una tira llarga de negatives.
2: Sí que s'està avançant una mica, però creiem que falta moltíssim. I clar, vivim en primera línia a les aules i ens agradaria que la cosa fos més àgil.
3: Avui hi ha molta massa de gent i espero que almenys hi hagi algun resultat.
4: Com a mínim s'han assegut, però seguirà la lluita i farem caure el govern si cal.
0: Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven fins al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres van tornar a omplir els carrers. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
5: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
6: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
7: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
6: Bueno, sí, un any, que estiran un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
5: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
0: I encara parlant del sector educatiu, la selectivitat ha arribat abans del previst a Manresa. Un centenar d'alumnes de 3 centres educatius del Bages han dut a terme aquesta prova en forma de simulacre amb l'objectiu de veure com serà tot el procés i experimentar el neguit que sentiran el dia de l'examen real. Ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Central.
8: I jo crec que ens ha servit bastant doncs, per veure una mica com anirà el dia de veritat de la CL. I no sé, a mi en general jo surto amb bones sensacions i crec que em servirà.
9: Ella és la Daniela i forma part del centenar d'alumnes de 3 instituts de la comarca del Bages que han realitzat una jornada de selectivitat igual que la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. És una prova pilot que ha organitzat la Manresa per ajudar els alumnes a experimentar què sentiran el dia de la prova real.
10: Ajudar en aquesta part logística. Què han de fer el dia que venen? És a dir, buscar-se les llistes, portar el carnet d'identitat, posar unes etiquetes en uns papers. És a dir, tota aquella part procedimental que si l'has feta una vegada i l'has viscuda una vegada, segurament quan la tornes a fer ja no passes els mateixos nervis.
11: Jo crec que és una molt bona idea per treure una mica els nervis i veure com serà.
12: Va bastant bé perquè així t'hi veus en la situació.
9: La jornada ha culminat amb una xerrada de la psicòloga i docent d'Manresa, Cristina Junyent, que ha ofert als estudiants eines i consells per afrontar la selectivitat amb més confiança i menys nervis.
0: Un quart de vuit, els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi havia els complexes de Repsol, el polígon petroquímic nord de Tarragona, i Acesa, el polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat de treballadors, l'STR, han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Toni Carmona és portaveu d'STR a la refineria de Tarragona.
13: Bueno, nosaltres ens trobem en una situació que la veurem en 2 anys, que mai l'havíem vist, que tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període de cada any, i parlem de treballadors que tindran 65 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.

0: Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que van començar ahir a la nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salarials i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. I encara un altre col·lectiu que reclama millores laborals, que és el dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han fet una concentració justament a l'Hospital Universitari de Terrassa. La principal reclamació està centrada en millorar els horaris, tot i que tenen una llista de fins a 50 demandes laborals. Ens ho explica la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
1: Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa han dit prou. Volen millorar les seves condicions laborals, sobretot posant el focus a la planificació dels seus horaris.
2: Millores amb la conciliació familiar, poder gestionar el nostre temps lliure com vulguem, que no se'ns aneguin vacances.
3: Treballem dilluns i diumenge i que poder aconseguir uns dies de lliure disposició que pugui coincidir amb la família és gairebé impossible.
1: I és que expliquen, el dia a dia a l'hospital és difícil de gestionar.
2: Falten recursos humans, recursos físics, falten llits a l'hospital, les urgències estan sempre molt tensionades. Al final, fer tantes hores extres, no descansar cap de setmana, treballar tots els ponts, doncs això no és sostenible ni per conciliar ni per recuperar-te.
1: El document que els professionals han presentat a l'empresa conté 50 peticions a negociar.
2: Aquesta proposta de millores és per intentar retenir talent i que la gent no caigui en burnout i perquè la gent se senti més cuidada pel TCT.
1: La direcció ha agendat un calendari de reunions per negociar. Mentre no hi hagi un acord, continuaran les aturades.
0: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Justament per fer front a la calor existeixen els refugis climàtics. Enguany n'hi haurà a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, els ciutadans dels 36 municipis, més d'un milió i mig de persones, disposaran d'espais on resguardar-se de la calor a prop de casa. Es tracta d'equipaments municipals com ara biblioteques o centres cívics, així com espais exteriors, com parcs i piscines públiques, que ofereixen confort en dies de temperatures elevades. Enguany s'han afegit a la xarxa 75 refugis nous i ja són un total de 319 espais, un 31% més que l'estiu passat. La principal novetat són els microrefugis, més de 50 establiments de comerç local i d'atenció al públic que amplien la disponibilitat d'espais frescos per a la ciutadania. Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
5: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
4: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: Llum verda al projecte Roca City promogut pels ajuntaments de Gavà i Viladecans en col·laboració amb l'empresa Roca i que suposarà transformar els terrenys de la històrica fàbrica en un nou barri on tindrà cabuda, a més d'habitatges, àrees verdes i renaturalitzades i activitat econòmica. Dels 2.700 pisos que es construiran, el 40% seran de protecció oficial, la meitat dels quals es destinaran al lloguer. L'altre 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica, amb edificis d'oficines, espais de treball compartit i zona per a empreses emergents. I el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va començar dimarts a Granollers, continua amb normalitat, tot i les protestes del sector educatiu. A més de les ponències previstes, també s'han fet workshops i diàlegs directes per conèixer les experiències educatives d'altres ciutats. D'altra banda, les biblioteques de Granollers ofereixen una guia amb més de 150 llibres vinculats al Congrés amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania valors com el pensament crític i la inclusió. Juanma Moreno és el subdirector de la Biblioteca Can Pedrals.
6: És una guia de lectura que està molt orientada a l'assaig, perquè el que dèiem, al final són tres temes que es volen desenvolupar, el de la comunitat, el pensament crític i el de la creativitat, i una bibliografia que et permet això, no? Entendre exactament quins conceptes es treballen en el Congrés i fins i tot ampliar.
0: Vuit minuts per arribar a 7:45. Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
7: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga, l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naïma, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula quan falta per disputar-se l'últim partit del curs, diumenge, a casa contra el Sevilla. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. Leandro Cabrera seguirà la propera temporada a l'Espanyol. L'uruguaià de 35 anys enllaçarà el 8è curs a l'equip blanc i blau després d'haver-se convertit en un dels fixes de Manolo González. De fet, només s'ha perdut un partit de Lliga a causa d'una lesió. El segon capità de la plantilla ha signat la seva continuïtat fins al juny de 2027. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que lligava l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana, que va començar el novembre de 2025 després de la destitució de Joan Peñarroya. Avui, a 7:45, oferirà una roda de premsa als mitjans. L'endemà de disputar el seu últim partit com a jugador del Noia, Aleix Esteller ha estat nomenat nou entrenador del conjunt penedesenc d'hoquei patins. Esteller, arrelat al club, afronta la nova etapa carregat d'optimisme.
8: No és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat en aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió, doncs arribar a ser entrenador del primer equip del Noia. I l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt, doncs em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que superil·lusionat en encetar aquesta nova etapa.
0: El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrández o la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Ens n'apropa els detalls en David Navarro.
9: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així, com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Ferrández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
10: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
9: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Tots els marroquins.
13: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
14: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
15: Tenim la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
16: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sans. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
14: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
17: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
18: Pues la cosa és així. Verà.
19: És impressionante.
20: Me encanta, me encanta.
21: Mola.
22: Me gusta como suena.
23: ¡Qué bonito!
17: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
24: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 28 de maig. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. La temperatura es preveu desbocada en alguns punts de la costa i, sobretot, als voltants del Cap de Creus, on es freguen ja els 30 graus. Només s'esperen alguns núvols cap al Prepirineu. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. S'arribarà als 35 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al prelitoral barceloní i també a l'interior de Girona. En uns minuts n'ampliarem els detalls amb el nostre meteoròleg, Lluís Miquel Pérez. Dels esports, Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estudi, a l'estadi, per a la Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 3 minuts i mig els que sobrepassen de 8:15 pel que fa al trànsit. Segons el RAC, comencem el dijous destacant un accident a la xarxa viària, a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona, que obliga a tallar un carril i deixa 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, trobem retencions habituals als accessos a Barcelona. Al Llobregat s'hi observen aturades en tot el tram de l'A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol durant més de 9 quilòmetres. Al nus de la Trinitat també hi ha intensitat per la C58 i la B20. I al Vallès destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat de després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i a Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
4: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
5: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès, després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant-la també en tots dos sentits. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant-la C12 i també l'A2 durant 5 hores. Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven el 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres també van tornar a omplir els carrers. En té més detalls l'Ester Minguell.
6: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
7: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
8: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
7: Bueno, sí, un any, que estiran un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
6: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: Aquestes reivindicacions dels docents que també han rebut aquest dimecres el suport dels estudiants de la Conca d'Òdena. Alumnes de diversos instituts de la zona s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Han protestat contra les retallades en activitats escolars i han reclamat més participació en les decisions educatives. Els joves denuncien la supressió d'excursions, graduacions i viatges de final de curs, així com les dificultats que viuen els centres educatius per la manca de recursos i les altes temperatures a les aules. Camí de 7:45, avui també us expliquem que la ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i acceptació del reglament internacional. Mònica García ha donat explicacions al Congrés sobre la gestió del brot i les ha escoltat i explicat ara Maite Polo.
9: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari i d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 547 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
10: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional. Hubo quien nos dijo que, bueno, que nos podíamos saltar los reglamentos internacionales, los compromisos internacionales, el compromiso humanitario que tenemos como país, pero decidimos que no lo íbamos a hacer.
9: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que va fer el govern de Pedro Sánchez perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia, 6 anys després de l'inici de la Covid.
1: I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens ho explica la Carina Bellbé.
11: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
12: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
11: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: Tornen els bonus Consum a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 4 milions d'euros en una nova campanya d'avals descompte de 10 euros per gastar a mercats municipals i botigues de barri. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona per promocionar el comerç de proximitat. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local i s'ha presentat a les Jornades Barcelona Impulsa. I ens ho explica la Judit Vallès.
9: Els nous bonus Consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
13: Aquesta és la campanya de bonus més important que es fa a Catalunya per la magnitud, per la durada i perquè, a més, fem dues campanyes. I el que volem és, com us deia, estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
9: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
1: L'Alt Maresme està en alerta per una nova trobada neonazi. Serà en el marc de la quarta edició del festival Chaos in the Sun, en presència de grups d'ideologia nazi. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea, i s'esperen uns 150 assistents. Se celebrarà els dies 29 i 30 de maig a Santa Susanna. Més detalls en aquesta crònica de l'Oriol Debat de TV Mataró.
14: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susanna. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups neonazis de tota Europa al municipi de l'Alt Maresme. La trobada es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'alcalde del municipi, Joan Campulier, insisteix que a dia d'avui tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo.
15: Tenim que com a festa privada no hi ha armes, no hi ha armes per suspendre. Santa Susanna és un municipi que ha apostat pel turisme familiar, que ha apostat pel turisme esportiu, i evidentment doncs ara, bueno, aquí surten moltes coses i evidentment doncs això dona motiu doncs a fer una reflexió.
14: D'altra banda, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme es va manifestar a les portes de l'Ajuntament ara fa uns dies per mostrar el seu rebuig frontal a aquest festival. Tot i que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar l'any passat una moció contra el feixisme i els actes que promoguin l'odi, l'esdeveniment tornarà a celebrar-se un any més. Després de les declaracions de l'alcalde, falta veure, però, quin és el futur d'aquest festival neonazi que us indesant.
1: Els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha els complexos de Repsol al polígon petroquímic nord de Tarragona i Acesa al polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat STR han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí de dimecres. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que han començat aquesta darrera nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salaris i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. Segons Comissions Obreres, el seguiment de la vaga entre els treballadors del torn del matí ha estat del 95%. Us ho hem destacat ja en la portada, eh? Aquesta setmana Catalunya i bona part d'Europa estem vivint, de fet, temperatures molt més altes del que tocaria per un mes de maig. Un episodi de calor persistent, fora de temporada, que està sorprenent fins i tot els meteoròlegs. Avui volem entendre què està passant i per què fa tanta calor tan aviat. Lluís Miquel Pérez és l'home del temps d'aquesta casa. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en persona, cara a cara, eh?
16: Bon dia, Helena, ja sabeu, a disposar.
1: Escolta, fa una calor fora de temporada, ara jo ho explicava, però els experts dieu que no és una onada de calor, sinó una cúpula de calor. Quina diferència hi ha entre una cosa i una altra i per què passa ara, Lluís Miquel?
16: A veure, hem de partir de la base que aquestes temperatures són molt anòmales i des del punt de vista tan natural, per exemple, per l'agricultura, pels boscos, i també des del punt de vista personal, això es cataloga com a una onada de calor, bàsicament perquè venim d'unes temperatures a principis de mes que van ser més fresques de l'habitual i de cop i volta ens han vingut anomalies com les d'avui, que estan per sobre dels 10 graus. Per tant, no ens podem arribar a adaptar a aquestes temperatures tan elevades, la natura tampoc, i per tant, estrictament parlant, però personalment parlant, estem parlant d'una onada de calor. Ara bé, des del punt de vista oficial meteorològic, no podem dir que sigui una onada de calor per dos motius. Un, es contempla per convenció que les onades de calor s'han de tenir en compte en base a les temperatures que es donen en els mesos estivals, per tant, juny, juliol i agost, i encara no hi hem entrat. No hem arribat, podríem dir, a aquests llindars de temperatura. I segon motiu és que no hem arribat, de moment, a sobrepassar el que són els límits per considerar una onada de calor. Imagina, Helena, que ara fóssim a 10 de juliol. Amb les temperatures que estem tenint, encara no s'arriba a aquest llindar d'onada de calor. També s'ha de dir que una onada de calor són 3 dies consecutius, com a mínim, amb aquestes temperatures elevades. Però ja us dic, des del punt de vista social i gairebé real, el que estem tenint és anòmal i podria ser una onada de calor.
1: Val, per tant, tu parlaves ja d'anomalia puntual o forma part d'un patró que ja s'està consolidant amb el canvi climàtic? És una cosa que s'anirà repetint més sovint del que ens pensem?
16: Sí, pensem una cosa. Catalunya està molt més a prop del Sàhara que no pas del Pol Nord. Per tant, de sempre, les entrades d'aire càlid i, per tant, les masses molt estiuenques i molt caloroses seran més fàcils que hi arribin que no pas les masses fredes. Ara hem de tenir present que aquesta zona del nord d'Àfrica ja està més calent de per si perquè és un planeta que està més calent. Per tant, l'atmosfera està dopada de calor. I així que arriba el vent des del sud, com està sent el cas dels últims dies, aquestes onades de calor arriben molt més aviat. Als estius està demostrat que duren més o menys 3 setmanes més que abans. Comencen abans i acaben més tard. És un patró que de ben segur, Helena, doncs ens n'haurem d'anar acostumant, perquè és que serà la norma.
1: Acabo ja, Lluís Miquel, parlaves tu ara de l'estiu, això, quin estiu ens espera, i també una mica fes-nos un balanç molt petitó d'aquests propers dies. Això haurem d'aguantar-ho gaires dies encara, i sobretot pensant ja en l'estiu.
16: Sí, a veure, de moment comencem pel que tenim més a la vora, que és bàsicament l'immediat, és una calor desorbitada, per exemple, a hores d'ara. Són les 7 i 52 minuts al matí. Tenim 30 graus al Cap de Creus, a hores d'ara. Doncs bé, les properes hores, molta calor. De fet, el pic es dona entre avui i demà. Algun indret de Ponent arribarà als 40 graus o fregarà els 40 graus. Cap de setmana que continuarà molt calorós, però arran de mar frenarà la temperatura. Més enllà, sembla, la setmana que ve, Helena, tenim l'esperança que a partir del dimarts la cosa es comenci a desinflar. Com pot ser l'estiu? És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Lluís Miquel Pérez, gràcies, i com sols dir tu, n'estarem pendents a la xarxa.
16: I tant, i d'aquí una estona parlem.
1: Vagi bé.

0: Obrim ara, anava a dir, obrim la porta amb tanta calor, ja no sabem què ens diem. Obrim la porta a la crònica esportiva i ho fem amb Alexia Putellas, que s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a la Mapi León, per a Ona Batlle i per a Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
1: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost s'hi podran sentir les veus del grup Cantoria o de la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres. I ens ho explica el David Navarro.
2: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
3: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
2: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I un altre festival, Sons del Món, ja ha anunciat la programació de la seva 19a edició, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella de Roses i diversos tallers de la DO Empordà. L'encarregat d'obrir aquesta nova edició serà Pablo Alborán, que actuarà el 25 de juliol. Pels Sons del Món també hi passaran, entre altres grups, l'Ax en Busto, els Amics de les Arts, Niña Pastori o Joan Dausà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Salut Activa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
7: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
8: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
9: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
10: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
11: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
12: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
13: Gràcies per escollir-nos.
14: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
15: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat, després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat, redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm a no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, a màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Elena. Doncs aquestes temperatures que ja a aquesta hora són desbocades. Per exemple, 30 graus tenim a hores d'ara a Llançà. En tenim 27 a l'Estartit. O, per exemple, al Tibidabo de Barcelona hi ha 26 graus de temperatura i són les 8 i 2 minuts del matí. Gran part de Catalunya ja a les immediates hores tindrà aquesta temperatura molt suau, de ple estiu aquest matí, i amb un cel completament destapat. Això voldrà dir moltes hores de calor intensa, piconadora, que a partir del migdia farà arribar els mercuris fins als 30-32 graus arran de mar i molt més amunt a les comarques interiors. Atenció cap allà a les 4-5-6 de la tarda, ja per tant avançada aquesta tarda, que la temperatura en el cas de Ponent, especialment al Segrià, també a la Vall del Llobregat, sobretot al Pla de Bages, també a les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva, o cap als dos Vallesos i la banda de l'Alt Penedès, aquí estarem entre 35 i 37 graus. La tarda tampoc portarà tempestes, Elena, per tant, moltes hores, com dèiem, d'una calor extrema, que, atenció, demà divendres encara s'accentuarà més a Ponent. Arran de mar, ja demà començarà a desinflar-se la temperatura.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. Per abordar-ho, parlarem tot seguit amb la doctora Maria Àngels Mangas, presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. I dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I de la cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, toca a aquesta hora connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats ens expliqui si hi ha gaires problemes a la xarxa viària. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana, l'autovia 2 i retencions de Castellbisbal a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar a la B23 i a Cua del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona, a la C32 i a l'antitud i aturades de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord i més endavant retencions entre Cornellà i Esplugues en sentit Barcelona per un camió avariat que ocupa el voral, a la C31 i a l'antitud de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, a l'AP7 hi ha retencions de la Roca, Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord, a la C-17, cua de Parets a Mollet en sentit sud, la C-60 molt carregada d'Argentona en sentit Mataró i d'Argentona a la Roca en sentit Granollers, a la C-58 hi ha retencions de Sant Quirze a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C-33 cua de Montcada a Barcelona, a la C-59 retencions a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pota Nord aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C-31 retencions a Badalona per anar cap a Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en diferents trams en tots dos sentits. És tot, bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcó coll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar, mentrestant, avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: 8:09, nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Ens emplacem, doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament, i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
6: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes entre Educació i els sindicats, el calendari de vagues es manté. Avui l'aturada se centra a les comarques del Vallès i del Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñate i a la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina carretera tenen previst tallar els manifestants, o ja estan a punt de tallar els manifestants?
7: Molt bon dia. Doncs, com veieu, desenes i desenes de professionals de l'educació s'han congregat aquí a Mataró i es disposen a tallar l'autopista C32 després.

0: aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem, i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. Tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS, és important també que això, no, que mostrem unitat, perquè tenim un objectiu comú que és important, que ens interpel·la a tots, no només a la docència, sinó a tothom, perquè estem lluitant per una educació pública de qualitat, i això és important que tothom ho tingui molt clar, que estem lluitant pels nostres drets, però pels drets de tothom. I això, reforçats i fent pinya.
1: Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Doncs com veieu, està tot a punt per començar aquesta marxa que ha de tallar l'autopista C32, una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. És la tercera vegada que es tallarà aquesta autopista en aquestes protestes dels docents, i la previsió és que més tard es manifestin també davant dels serveis territorials d'educació del Maresme i el Vallès Oriental, amb seu aquí a Mataró.
2: Gràcies, Clara. Està clar que les negociacions van encarrilant-se, però el pols al carrer es manté ben ferm. Gràcies, companyes, que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, també a l'interior i fins i tot al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. I avui, 28 de maig, és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Una data que té com a objectiu difondre l'estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. Es commemora des del 1987 i va néixer especialment vinculada a la prevenció de la mortalitat en el part i a la necessitat de proporcionar més informació a les dones. Amb el temps s'han fet evidents importants buits en les dades i en la recerca sobre la salut de les dones. Per això, avui busquem la reacció de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. La seva presidenta és la doctora Maria Antònia Mangas. Doctora, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia. Encantada de que feu difusió de la nostra jornada i del que hi ha al darrere.
2: Doncs som-hi. Segons dades del Departament de Salut, les dones vivim més anys, però en pitjor estat de salut que els homes. A què responen aquestes diferències i què cal fer perquè s'equiparin?
4: Doncs hi ha un fet fonamental, i és que històricament els estudis relacionats amb la salut en general s'han fet en homes. S'ha pensat, i això sabem avui i tenim prou evidència científica, de que aquesta assumpció és un error, que homes i dones amb malaltim diferents biològicament som diferents i també socioculturalment. O sigui, el nostre sexe i el nostre gènere influeix d'una manera directíssima en la malaltia, i no sol això, en com es diagnostica. Si s'aplica un patró masculí, arribem a biaixos amb el diagnòstic, i tampoc la resposta al tractament és la mateixa. De manera que l'objectiu de la nostra societat, que està formalment constituïda des de fa poc temps, és per evidenciar aquestes diferències, per difondre i intentar, en base a què hi ha al darrere d'aquest procés diferent amb homes i dones, com hauríem d'individualitzar i de fer medicina de precisió, podríem dir, ajustant a les dones el que correspon a les dones i als homes el que correspon als homes. I vostè, hi ha un buit important.
2: Això és el que li volia preguntar, eh? Vostè ho deixava claríssim. La recerca biomèdica està centrada i s'ha centrat durant dècades en el patró masculí. què s'ha de fer per revertir-ho, què està millorant i des de la vostra societat, què està

0: esteu fent per intentar que això canvi i el més aviat possible?
1: Doncs actuar principalment a tres nivells. A nivell de recerca, és el principi de tot. Si els assaigs clínics es fan solament amb homes, que això és el que passava al segle XX, fins al final del segle XX, doncs la informació que generi serà útil per homes, però no per dones. De manera que insistir en que la recerca, i cal formar els recercadors perquè la recerca inclogui pacients, i és investigació clínica, homes i dones, però també amb els models animals, que són els primers passos de la investigació. Amb ratolins, per exemple, que majoritàriament s'assagen, per exemple, nous fàrmacs, han d'incloure els dos sexes. I així tota la investigació clínica. I estudiar les diferències. No s'hi val fer la mitja i dir el resultat global d'aquest medicament per la població és que és efectiu amb un 40%. No, no, és que hi ha casos on la mitja és el 40%, però amb dones és un 12% i amb homes és un 40%.
0: El dolor crònic, la fibromiàlgia o la migranya tenen una prevalença molt més alta en dones, però també és evident que continuen patint infradiagnòstic i estigma. Per tot això que ens explicava, és perquè, com ho diria jo, aquests biaixos del sistema sanitari són el que expliquen aquesta infravaloració del dolor femení que patim especialment les dones i que moltes vegades fins i tot en els llocs laborals no s'acaben de reconèixer?
1: És efectivament que pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades i que processos com l'endometriosis, que és un problema que afecta moltíssim la qualitat de vida de moltes dones, pot trigar encara anys, s'està escurçant, però anys en diagnosticar-se. O sigui que efectivament hi ha menys inversió encara a dia d'avui en recerca amb dones que amb homes, inclòs en finançament públic. I això s'està al món, estic parlant d'informació mundial, no és un tema ni autonòmic ni nacional, és a nivell mundial.
0: Doctora, li agraïm moltíssim que avui hagi aprofitat els nostres micròfons per d'altaveu, per denunciar-ho, per dir-ho, per explicar-ho. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. I ens ho explica la Carina Bellbé.
2: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
3: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
2: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Fa 10 anys que la ciutadania de Tortosa va votar en una consulta popular justament si preferia reinterpretar el monument franquista o, pel contrari, retirar-lo. El resultat, per àmplia majoria, va ser mantenir-lo, però una dècada després el monòlit continua dempeus i la polèmica encara està oberta. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
5: Un 68% dels veïns llavors va votar a favor de conservar i reinterpretar el monòlit, tot i que una part de la societat no se va sentir representada per la consulta. Llavors era l'alcalde Ferran Bel, qui recorda que la votació va estar consensuada per 20 dels 21 regidors.
6: És que un encert va ser una decisió majoritària de tots els grups polítics. Ara, quan ho fiqués en context, sembla que les coses com si fos una decisió, algú ho volgut vendre com si fos una decisió meua personal.
5: Malgrat tot, la comissió per la retirada dels símbols franquistes se va mostrar sempre en contra de la consulta.
7: Quan se va plantejar el tema de la consulta vam pensar que això era una cosa que estava fora de lloc, que era una cosa que no s'havia de consultar, el que nosaltres enteníem que havien de fer en aquell moment les institucions, no? Bé, a nivell d'Ajuntament o a nivell de Generalitat, era fer un pas endavant, un pas valent.
5: Ara aquest resultat ja ha passat a la història, el govern de la Generalitat va assumir el futur del monument amb la intenció de retirar-lo. Just quan anaven a començar les obres, el 2021, un jutjat les va aturar amb unes mesures cautelars.
0: I també en matèria de memòria històrica, 85 anys després de la seva mort en una presó franquista d'Orduña, a Biscaia, les restes d'Ernesto Morales Casado han tornat aquest dimecres a la seva localitat, Amposta, en un emotiu acte organitzat per l'Ajuntament i per l'Institut Gògora del Govern Basc. La identificació ha estat possible gràcies a les exhumacions iniciades el 2014 al cementiri i a les proves d'ADN realitzades amb la família. El director del Gògora, Alberto Alonso, ha explicat que s'han recuperat 93 restes de presos morts durant l'inici de la dècada dels 40 i ha fet una crida a possibles familiars de víctimes catalanes. Els descendents directes de l'Ernesto han assistit a l'homenatge, entre ells el seu net Àlex.
8: Teníamos la gran suerte de haber encontrado también el nombre, apellidos y lugar de nacimiento de esos fallecidos. Es muy difícil, ha pasado muchos años, pero bueno, esto es una demostración también que con tesón, con fuerza y cuando una institución se cree realmente lo que es una ley de la memoria, al final se consigue.
9: Sabíem que Guillem Uñabi havia mort a la presó d'Orulla, però d'alguna manera pues, se va oblidar amb el temps. Farà 3 o 4 anys se van ficar en contacte amb l'Ajuntament d'Amposta i bueno, va començar una mica ja el periple de reconeixement. Va estar a última hora que es va fer una prova d'ADN que va confirmar que realment doncs, nosaltres érem els descendents directes de Ernesto Morales.
0: Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
10: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renta. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant del Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb Ari Ruiz, autora de 3 gols com a referent en atac. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que la Morda també deixa rastre en la seva 46a edició, del 31 de juliol al 28 d'agost, i actuaran, entre molts d'altres, les veus del grup Cantoria o el violoncel·lista Pablo Fernández. Ens apropa els detalls el David Navarro.
11: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
12: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
11: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
2: ¡Ahora!
3: ¿Qué vas a hacer?
4: ¡Recargar!
5: ¡Torpedo!
4: Es genial tenerte de vuelta.
6: Me la sudan.
4: Están tirados.
7: Funky Radio Show.
8: ¿Qué coño es eso?
9: Funky Tracks Radio.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. De seguida, tornarem a connectar en directe amb els companys de TV Mataró, que segueixen a aquesta hora una de les protestes convocades. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i també al Pirineu, i fregar als 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. El meteoròleg de la xarxa, Lluís Miquel Pérez, ha augurat que tot plegat pot ser un pròleg del que ens espera a l'estiu.
2: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
3: És efectivament que pel que hem dit com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades.
1: El govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb l'objectiu d'incidir als entorns més degradats, amb menys equipaments i amb problemes persistents, com ara l'accés a l'habitatge. Al Notícies en xarxa volem fer una mirada retrospectiva a aquest suport pressupostari al llarg dels anys per saber què ha canviat i què s'ha corregit per millorar-ho. Per fer-ho, en parlarem tot seguit a fons, a plató, amb Carles Martí, comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat. A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, els dies 9 i 10 de juny, ens centrem avui en la petjada del Vaticà a la ciutat. SEAT conserva el prototip de papamòbil dissenyat en només 15 dies l'any 1982 per a la visita, aleshores, a la capital catalana de Joan Pau II. El veurem en directe. Dels esports, destaquem que Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. Mentrestant, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen que aquesta proposta els arribi per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem, doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes, el calendari de vagues es manté. Avui, l'aturada se centra a les comarques del Vallès i el Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñati i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. En quina direcció van, a hores d'ara, aquests manifestants?
8: Molt bon dia. Doncs ara sí, els manifestants es troben al vell mig de l'autopista C32, en tots dos sentits de la marxa, tant des de Mataró cap a Barcelona com també des de la capital catalana i cap a l'Alt Maresme. Ara tallen aquests dos trams de la circulació, però de moment no s'han aturat, segueixen a bon ritme i és que la idea és poder fer aquesta marxa també per dins de la ciutat i arribar un cop a dins de la ciutat a fer una manifestació, una protesta just davant dels serveis territorials d'educació al Maresme i al Vallès Oriental que tenen seu a Mataró a prop de l'estació. Ara mateix, com veieu, doncs se senten algunes sirenes de policia que estan tallant el trànsit i els cotxes ja es van aturant al pas d'aquesta manifestació per Mataró.
1: Doncs matí complicat també avui a les carreteres, especialment a les del Vallès i a les del Maresme, per aquests talls de trànsit, ja ho veieu, dels docents. Gràcies, Clara.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9, us ho dèiem en titulars, ho destacàvem, el govern ha donat llum verda a la segona convocatòria del Pla de Barris, dotada amb 200 milions ampliables. És un bon moment per mirar enrere. La primera convocatòria va deixar fora 63 municipis i va requerir una ampliació pressupostària per no deixar projectes ben valorats al calaix. Avui volem saber què ha canviat, què s'ha corregit, quines novetats incorpora la nova edició i quin balanç fa el departament d'aquest primer any de desplegament. I per fer-ho, hem convidat a plató, també us ho denunciàvem, a Carles Martí. Bon dia, Carles Martí.
9: Bon
1: Ell
9: dia.
1: És comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Comencem, doncs, si li sembla, Carles Martí, per fer una mica un balanç del que va ser aquesta qüestió. La primera convocatòria, aquesta primera convocatòria, que jo ara ho deia, que va deixar fora 63 municipis i molts projectes avui encara estan en fase normativa. Què ha anat bé i què no d'aquest pla, d'aquesta primera convocatòria, i què ha après el departament d'aquell procés?
9: Bé, la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris amb més dificultats del nostre país. No? Per tant, va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport i aquesta unió, aquesta complicitat forta entre administracions i també ciutadania per donar la volta a la situació en què es troben.
1: Comissionat, aquesta nova convocatòria de la que vostè ara feia referència exigeix que la transformació vagi més enllà de l'obra física i inclogui també acció social i comunitària. A la pràctica, això què vol dir? Perquè ens entengui tothom. Què hauran de fer els ajuntaments més enllà d'arreglar carrers, per dir-ho així?
9: Això ja era així a la convocatòria de l'any passat. És una característica d'aquesta nova tongada de convocatòries del Pla de Barris, perquè efectivament l'evolució que es va fer de l'anterior Pla de Barris ens va indicar que dignificar l'espai públic, crear nous equipaments, és condició necessària però no suficient. A molts llocs es va veure clarament que necessitàvem primer rehabilitar les cases, ajudar a rehabilitar els edificis de portes endintre dels habitatges i després reforçar molt aquest treball comunitari, aquest treball de cohesió social. Si no hi ha unes bones condicions de les persones, després la vida que es fa en aquests espais públics no canvia substantivament. Per tant, qüestions d'ocupació, qüestions de salut, qüestions contra la soledat, qüestions de treball conjunt, d'integració, són imprescindibles perquè un barri canviï. No n'hi ha prou només, encara que és imprescindible, en dignificar l'espai públic i els equipaments i els serveis, sinó que necessita també aquest esforç col·lectiu i comunitari.
1: Una de les característiques del pla i que heu, de la qual n'heu fet bandera és de que vol garantir l'equitat territorial. Però molts municipis petits no tenen equips tècnics per redactar projectes complexos i tampoc massa pressupost per cofinançar el projecte. Com evitareu que aquesta convocatòria acabi premiant només els ajuntaments amb més múscul administratiu i econòmic? I deixi'm que li faci una postilla encara. Aquest dia entrevistàvem a un alcalde d'un petit municipi del Vallès Oriental que ens deia: nosaltres no tenim la figura de secretari, ja sé que ara també ho esteu intentant resoldre, però no tenim aquesta figura de secretari i, per tant, és molt difícil poder accedir a aquest tipus de projectes, a aquest tipus de subvencions, a aquest tipus d'ajuts, a aquest tipus de plans.
9: Sí. Aquest tipus d'ajuts i a tot, perquè realment la figura del secretari és absolutament imprescindible i per tant, per això, com vostè deia, ja s'estan posant mesures perquè es pugui solventar aquesta mancança greu d'aquestes figures en molts ajuntaments. No? tampoc el pla de barris és per solucionar tots els problemes de tothom a tot arreu.
1: No, però que hi hagi equitat territorial... No,
9: em refereixo amb el tema aquest dels secretaris i d'altres coses.
1: No, no, esclar que no. Això és una altra cosa.
9: El pla de barris el que vol centrar-se és en donar aquest suport als municipis per revertir aquestes situacions de vulnerabilitat màxima o important en algunes parts dels seus territoris. No? Llavors, amb els municipis petits, per una banda, accedeixen d'entrada 75% de finançament, de cofinançament per part de la Generalitat, i poden arribar al 90%. I per altra banda, nosaltres hem posat tots uns mecanismes per donar suport a aquests municipis en la redacció de projectes, especialment a través de la col·laboració amb les diputacions, que són les administracions que coneixen millor aquesta realitat i que estan més avesades a donar suport als municipis petits. No? Tenim molt present aquesta realitat. El programa no vol excloure ningú, vol arribar a tot arreu. A qualsevol manifestació de vulnerabilitat en qualsevol dels entorns, cascs antics, barris perifèrics, urbanitzacions, municipis petits, i per tant aquesta és la nostra filosofia. I de fet, en la primera convocatòria, dos municipis de menys de 5.000 habitants, entre els 20, és una proporció, jo crec que raonable, van accedir als fons i, de fet, estan molt contents i han començat a treballar amb el nostre suport més directe. No? Aquests dos municipis tindran, per part de l'Oficina Tècnica de Barris i Viles, que està escrita al comissionat, un suport més directe perquè puguin fer-ho.
1: Què ha de tenir un barri per ser considerat prioritari i quins criteris pesen més a l'hora de fer-ne la selecció?
9: Hi ha un criteri bàsic, que és la renda, és a dir, la mitjana de la població que viu en aquesta àrea, i nosaltres en diem tècnicament àrea d'atenció especial, perquè barri és un genèric, però tècnicament en diem àrea d'atenció especial, doncs la mitjana de la renda d'aquesta població ha d'estar per sota la mitjana de Catalunya. Això és condició sine qua non. Però després hi ha 26 indicadors que hem preparat, que vam preparar, que estan a les bases de la convocatòria, d'acord amb els criteris. Hi ha 11 criteris que fixa la llei sobre què s'entén per vulnerabilitat urbana. Els hem transformat en 26 indicadors i aquests 26 indicadors doncs, són els que, calculant-se, generen doncs, una avaluació complexa i compartida d'aquesta vulnerabilitat. Hi ha indicadors socials, per exemple, l'índex socioeconòmic territorial, que pesa molt, que elabora l'IDESCAT, però hi ha també indicadors físics sobre l'estat dels habitatges, sobre l'estat de la via pública, sobre les dotacions de verds. Hi ha aquests 26 indicadors que ens guien per identificar realment de manera objectiva quins són aquests barris vulnerables.
1: I si em permet, abans d'acomiadar-lo, Carles Martí, li haig de preguntar una mica sobre l'actualitat, sobre aquests escorcolls a la seu del PSOE Madrid ordenats per l'Audiència Nacional. El magistrat Santiago Pedraz també requereix al PSC informació i documentació relativa a les eleccions catalanes del 2024 i crec entendre que Junts, em sembla, i el Partit Popular i Vox fins i tot em sembla que ja estan demanant que Salvador Illa comparegui al Parlament per donar explicacions. No sé, una primera reacció sobre aquesta qüestió?
9: Desconec absolutament aquest requeriment, aquesta demanda. No sé a què es refereix, però en qualsevol cas estic absolutament convençut de que no hi ha cap irregularitat en el desenvolupament de les campanyes, que a més estan fiscalitzades a tot i a través... No, mai ha sortit cap element que pugui ser contradictori amb res de la legalitat.
1: Carles Martí, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Perdoni l'atracament gairebé amb armada, però li havia de fer. Que vagi molt bé, esperem que torni un altre dia fent més valoració del Pla de Barris, que és de moment el seu territori.
9: Encantat, hi haurà 3 convocatòries més com a mínim, o sigui que tindrem oportunitat.
1: Doncs va, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
9: Bon dia.
1: Bon dia.
5: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents, com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, ha denunciat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la manca de recursos i les desigualtats en la investigació de malalties que pateixen les dones.
3: Com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat, fins a dia d'avui, molt menys estudiades. O sigui que, efectivament, hi ha menys inversió, encara a dia d'avui, en recerca amb dones que amb homes.
1: A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny, hem volgut conèixer la petjada del Vaticà a la ciutat. En aquest sentit, SEAT conserva encara el prototip de Papa Mòbil dissenyat en només 15 dies, l'any 1982, per a la visita a la capital catalana d'aleshores Joan Pau II. A la nau de la Zona Franca, on es conserven els models històrics de la marca automobilística, hi tenim en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquest prototip.
10: Bon dia, Helena. Sí, som a la seu on SEAT conserva la seva memòria històrica. I dins d'aquest capítol de memòria destaca el Papamòbil, aquest prototip que l'empresa automobilística va dissenyar i construir en només 15 dies, tot coincidint amb la visita del Papa, vull dir, a Espanya l'any 1982. Volem conèixer més de la història d'aquest vehicle amb Isidre López. Ell és responsable de SEAT Històrics. Isidre, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Quina és la història que s'amaga darrere la construcció d'aquest vehicle?
11: Doncs la història és molt senzilla. Resulta que la comissió del Vaticà, que va venir prèviament a la visita per comprovar que totes les rutes estiguessin bé, els espais, etc., es van adonar que el cotxe oficial del Vaticà, que en aquell moment era un Range Rover, amb la urna recent instal·lada, no passava per la porta d'accés al Santiago Bernabéu i al Camp Nou del Barça. Llavors van contactar amb les autoritats. En aquell moment la SEAT era una companyia de l'INI, de pública, per tant, ens van contactar i ens van demanar això, si teníem possibilitat de fabricar un cotxe per aquesta tasca. No? Llavors, a les mires ens quadràvem amb la plataforma del SEAT Panda, i per això vam fer aquest SEAT Panda, que la gràcia és que es va fer en 15 dies. No?
10: Isidre, alguns dels elements que destacaries. La bandera, per exemple.
11: Sí, la bandera, com podeu veure, és de xapa perforada i pintada, perquè, clar, en 15 dies no donava temps a fer-la de roba, no? Com més noble, no? També tenim detalls com, per exemple, la roda, la llanta, porta un tapacú diferent, que ve del Seat Ronda, que es va posar expressament perquè, si us fixeu, té forma de creu. És un homenatge, és un tribut a l'Església Catòlica, no?
10: Un altre element, sí. Isidre?
11: El parabrises és practicable, es pot baixar, com veieu, una mica semblant als de Safari, no? Aquí el lema de Joan Pau II, que era el Totus Tus, i també tot aquest entrellat de tubos perquè la santitat es pogués agafar bé a l'hora de pujar el vehicle. No?
10: Això m'interessa molt, Isidre, i d'aquesta manera acabarem la connexió. Explica'm com es va pujar el Papa en aquest vehicle.
11: Bueno, es va fer aquest escaló per facilitar l'accés, i bé, va pujar així per darrere i bueno, va fer tota la volta a l'estadi. No?
10: Doncs Isidre, em permetràs poder emular d'alguna manera el Papa Wittila, poder pujar aquest Papa Mòbil, aquesta relíquia històrica de la memòria històrica de SEAT, també de l'empresa automobilística, fins i tot de la societat, l'economia de Catalunya. Doncs així, Helena. Així va poder viatjar el Papa durant la seva visita al 1982. Hem pogut mostrar i hem pogut tocar també i, bueno, imaginem que podem viatjar per aquella Espanya del 1982 en aquest prototip dissenyat en només 15 dies per l'empresa SEAT.
1: Doncs temps ara per als esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: Alexia Putellas, que hi va dir adéu definitiu al Barça, al Johan Cruyff.
12: Sí, exacte. La victòria sobre la Reial Societat va ser el seu darrer partit amb la samarreta blaugrana després del comiat institucional al matí al Camp Nou. Al vespre ho va fer sobre la gespa i va tancar així 14 temporades de blaugrana en què ha guanyat 38 títols. Va ser un càlid homenatge el que li va oferir l'afició del Camp Nou, entregada al seu, però no va ser l'únic comiat, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, Alexia va fer balanç del seu pas pel Barça i va parlar de la nova etapa que viurà a partir d'avui.
13: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
12: La nit va ser rodona, amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions, amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. El 2-2 va arribar al minut 88, ja pràcticament sense temps per la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. El Barça, en aquest cas masculí, està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el jugador nascut a Liverpool ara fa 25 anys és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura. Tot plegat es podria produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que el lligava a l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana. Avui a 11:45 oferirà una roda de premsa. I el Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renda. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant el Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb 3 gols d'Ari Ruiz. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. Doncs el Catalunya a Europa i el Sant Andreu a la Divisió d'Honor agafen avantatge.
14: Gràcies, Cristina. Fins demà.
12: Fins demà.
14: I vosaltres, gràcies per l'atenció i guardeu-vos de la calor. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres amb diversos accidents i avaries. De moment, un accident a la C58 a Montcada, un altre a l'A2 a Castellbisbal i un tercer a l'A2 a Pallejà. Deixen carrils tallats en els tres punts i també una altra avaria a la B10 a Barcelona talla un carril i dificulta la circulació també en aquest punt. A banda, també s'assumen les retencions habituals a les rondes, a la C59 a Caldes de Montbui, a la C33 a Barcelona i finalment a la B30 a Barberà. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga també a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i de fet en aquests moments està tallada la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. I també les multinacionals H&M i Nissan afronten també conflictes laborals a Catalunya per expedients de regulació d'ocupació. H&M planteja un ERO que podria afectar fins a 106 treballadors a Barcelona i Madrid, mentre que uns 300 treballadors també es veurien afectats per un altre ERO a Nissan, que preveu acomiadar, en aquest cas, 211 empleats dels centres catalans, que suposen un 37% de la plantilla. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat també durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar els 40 fins i tot a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Escoltem a Luismi Pérez, que és el meteoròleg de la xarxa.
2: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Pel que fa a la resta d'afectacions meteorològiques, a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i també a la serralada per al litoral, amb possibilitat de fet d'alguns ruixats, però serà molt local al Pirineu Oriental.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
4: A mitjan juny està previst que s'implanti el nou model de recollida de brossa comercial Recom a Premià de Mar, que suposarà una transformació profunda del model actual. Segons ens ha explicat el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, s'ha constatat que el sistema actual provoca que molts bujols es passin hores al carrer fins que passa el camió a buidar-los, cosa que provoca molèsties a comerciants i vianants. Per això, a partir d'ara, en lloc de fer un servei amb un sol camió que recorre tot el poble i recull tot el que troba, ara existiran tres zones: la zona centre i les zones A, per sobre de la Gran Via, i B, per sota. A la zona centre hi haurà servei de recollida per a totes les fraccions cada dia, però a les zones A i B es passarà 3 dies entre dilluns i dissabte per a fraccions diferents i cada diumenge per a l'orgànica. Tot plegat es farà amb l'ajuda d'un segon camió, ja que fins ara només se n'utilitzava un. Com diem, la intenció del govern és que el nou sistema comenci a funcionar al 100% a mitjan juny. De moment s'estan fent proves i, sobretot, informant els comerços a qui ja s'estan lliurant als quadrants on se'ls indica quin dia es passa a recollir cada fracció per la seva zona. Segons Ripollès, no s'ha fixat una data exacta d'implantació perquè el que es vol és que tothom n'estigui ben informat. Quan el sistema funcioni, ha fet notar, les botigues de les zones A i B no podran treure cada dia de totes les fraccions, sinó que hauran d'esperar el dia corresponent, però per contra els bujols es buidaran i es podran desar amb molta més rapidesa. L'associació Can Sant Pere ha anunciat que posarà sobre la taula a les reunions que manté amb l'Ajuntament sobre el futur de l'espai la nova reivindicació contra una possible zona blava arran del carrer de la plaça. Ho van decidir l'assemblea oberta de l'entitat que tenia lloc el passat dilluns i es dona el cas que la pròxima trobada amb l'Ajuntament s'ha de celebrar la setmana vinent, el dimarts 2 de juny. Ens ho ha explicat el portaveu Lluís Soler, que diu que exigiran a l'Ajuntament que no hipotequin més el futur de Premià de Mar amb inversions compromeses amb privats i que, a més de denunciar aquest eventual pàrquing de pagament, també parla d'un possible supermercat privat allí on es traslladarà al Mercat de Sant Joan.
5: Després de més de 20 anys de lluita en què s'ha posat el cos per defensar l'antiga fàbrica de les mans de l'especulació, ara es privatitzi el primer espai que queda lliure. Això no té cap sentit. Com en el futur, amb l'anunciada possibilitat d'instal·lar un supermercat privat al mercat, al futur mercat municipal que es pretén instal·lar a Can Sant Pere. Hem de demanar a l'Ajuntament que deixi d'hipotecar el futur del poble amb inversions compromeses amb el sector privat. Això és pa per avui i fam per demà. Si cal aparcament, la solució no és un pedaç improvisat per sortir del pas. Fa més de 2 anys que se sabia que s'eliminarien places d'aparcament a Jacint Verdaguer. El que cal fer, en aquest cas en concret, és un estudi integral de mobilitat que abordi la problemàtica tenint en compte tots els factors. I també vam parlar que posarem aquest tema sobre la taula en la reunió del grup de treball conjunt amb l'Ajuntament que tenim acordada pel provinent dimarts, dia 2 de juny.
4: La campanya contra aquest projecte continuarà aquest dissabte, dia 30, amb una convocatòria popular a la plaça Nova que, segons Soler, serà pròpiament el tret de sortida a la defensa del primer espai disponible després de l'enderroc. Entre altres coses, s'hi recolliran signatures i s'anunciaran les entitats que s'han adherit a la reivindicació i es convidarà la gent a fer pancartes i a publicar vídeos i fotos a xarxes.
5: Hem previst una roda de premsa per presentar públicament el manifest i donar el tret de sortida per la defensa del primer espai disponible de la fàbrica expropiada. Es recolliran signatures pel manifest i es donaran a conèixer les entitats que hi donen suport. També es convidarà els assistents a fer-se fotos i gravar vídeos per difondre'ls a la xarxa. I es faran pancartes i es repartiran fulletons amb el manifest per la població.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
4: El cap del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Pep Ripollès, s'ha mostrat crític amb l'anunci del tren orbital per part del govern de la Generalitat, un projecte acordat pel govern del Partit Socialista de Catalunya, justament amb Esquerra Republicana, que ha permès desencallar la negociació dels pressupostos autonòmics. Segons Ripollès, la nova infraestructura pot ser útil i està bé pensar en projectes de futur, però amb totes les problemàtiques que pateix la gent en el seu dia a dia, ha dit, parlar d'un tren pel 2040 és ciència-ficció.
6: Parlar del 2040, un tren orbital, quan realment el 2026 tens els trens que van com van. Però és que no només és el tren, són els trens, són els autobusos, són les autopistes, és tot com va. Tenim la pacificació de la Nacional, que està allà, tenim les sortides de l'autopista, que estan allà. O sigui, hi ha massa projectes en marxa com per parlar-nos que el 2040 hi haurà un tren orbital, que és necessari, sí, perquè està bé pensar també a llarg termini. Però ara mateix la gent viu el seu dia a dia i parlar del 2040 ara mateix és ciència-ficció i el que s'han de fer són polítiques que realment vagin directament cap a les persones, perquè hi ha molta gent que està patint en aquests moments, com pugui ser en el tema de l'habitatge, com pugui ser en tema de poder comprar i arribar a final de mes. O sigui, realment, ara hi ha molts problemes de la ciutat, al carrer, i que ara no me'n parles d'un tren orbital, perquè realment el que a mi m'interessa ara és que tot el que tenim a l'abast ara i avui pugui funcionar, i això ara mateix està lluny.
4: Amb tot, Ripollès ha celebrat que els pressupostos tirin endavant perquè permetran, ha dit, que es facin realitat moltes inversions necessàries pel país i entre elles ha assenyalat especialment el pla de barris del qual Premià de Mar espera beneficiar-se per dur a terme actuacions al barri Tarter Maresme.
0: Matinal Premià Mèdia.
4: El Consell Comarcal ha publicat l'informe relatiu a la realitat demogràfica de la comarca l'any 2025, elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local. Les dades confirmen les inèrcies dels últims temps. La comarca creix en població i ho fa sobretot a partir de la població migrada perquè el creixement vegetatiu continua sent negatiu, la natalitat registra mínims històrics i la població de més de 65 anys cada cop és major. En total, l'any passat es van comptar al Maresme 477.375 habitants, un 1,02% més que l'any anterior i totes les poblacions van créixer llevat de 3 i, novament, va ser un creixement en condicions d'alta densitat. Vam registrar 1.197,80 habitants per quilòmetre quadrat, quan la mitjana del país va ser de 253 habitants. Val a dir que Premià de Mar va ser la cinquena població de la comarca que va créixer més en termes absoluts, amb 420 habitants més que el 2024. En total, vam ser 29.348 habitants, un 1,45% més que l'any anterior. I no cal dir que ens vam endur la palma en matèria de densitat. Vam ser 13.909 persones per quilòmetre quadrat. Com diem, tot plegat passa en un context de natalitat sota mínims i envelliment en augment. L'any passat van néixer al Maresme 2.864 criatures, una de les xifres més baixes de les últimes dècades, mentre que les persones majors de 65 anys van créixer al 20,37% de la població, quan fa 20 anys eren el 14%. Per contra, la població nascuda a l'estranger va superar el 19%, amb el Marroc com a principal país d'origen. L'aparador de la seu del Partit Socialista de Catalunya de Premià de Mar al carrer del Nord va aparèixer pràcticament ple de pintades al matí d'aquest dilluns passat. Les ha fet l'organització juvenil socialista, que se'n vanta en una publicació a Instagram i que hi fa una proclama de suport a la vaga educativa i d'escarni al Partit Socialista. Ni socialistes ni obrers, diu la pintada, suport a la vaga educativa. A l'espera que la pintada pugui ser netejada, de moment s'ha optat per mantenir la persiana metàl·lica baixada. Pirates i premianencs han engegat una iniciativa participativa perquè la ciutadania esculli per primera vegada el nom del vaixell de l'Omar i la Llomara, coincidint amb el 30è aniversari de la Festa Major. La proposta va néixer en una assemblea de l'entitat a inicis de curs, quan la comissió es va donar que, malgrat que la majoria de vaixells tenen nom propi, el de la Festa

0: del compte d'Instagram de Pirates i Premianencs, on els premianencs i premianenques ja poden fer arribar les seves propostes. Després d'una primera selecció feta per la comissió, els noms finalistes s'enfrontaran en diferents votacions a través de stories fins a escollir el guanyador definitiu. La iniciativa forma part de les propostes impulsades enguany per commemorar els 30 anys de la Festa Major.
1: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
2: La taekwondista Carlota Hidalgo s'emporta una medalla de bronze del Campionat d'Espanya Sub-21, que se celebrava aquest cap de setmana a Ciutat Real. Hidalgo va fer bons combats inicials i a semifinals, tot i presentar batalla i igualar el nivell de la rival, va caure contra una competidora de Madrid. Un campionat de molt nivell, en paraules de l'entrenador Toni Avellaneda, que ha servit per veure un nivell alt i molta exigència. Avellaneda s'ha mostrat content pels resultats dels seus alumnes i també de la selecció catalana. A més, també hi participava Nico Calvo, que es va quedar a les portes de les semifinals després de veure com el rival remuntava a falta de 4 segons. Ara toca nou reptes. El 6 de juny hi haurà campionat infantil a Premià de Mar.
3: Hola, molt bon dia. De moment continuem endavant en una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors, de fet, més alts que els d'ahir, i si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 33, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa farà els 30. Per tant, ambient de rigorós estiu, el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel marejol, una mica de mar de fons poc important i, en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps setmanal d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui, poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serralada prelitoral i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que al cap de setmana poden baixar una mica, tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable, dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
8: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
9: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
11: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui parlem

0: De nou amb la Fundació El Maresme, que engega la campanya Error 404 per trobar un nou centre ocupacional. Fan una crida, de fet, perquè la implicació col·lectiva doni resposta a una necessitat creixent. Hi ha més de 60 persones en llista d'espera i, evidentment, volen accedir a un centre ocupacional al Maresme, i és per això que ara fan visible aquesta realitat, aquesta necessitat. Avui en parlem amb la Lídia Ruiz, que és cap de comunicació de la Fundació El Maresme. Benvinguda, Lídia.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Estem a l'espera de trobar aquest espai, poder fer realitat aquest nou centre ocupacional. Com ho tenim? Estem en converses?
1: Estem buscant.
0: Però no teniu res definit encara.
1: No tenim res definit. Per tant, aprofitem, ja que ens heu convidat aquí, per posar-ho, no?, damunt la taula, que encara estem buscant espais que siguin adients per construir aquest nou edifici, aquest nou centre ocupacional que és tan urgent i necessari.
0: Avui també ens visiten famílies, evidentment, que viuen de prop aquesta realitat, com la Neus Ponsatí. Benvinguda, Neus.
2: Hola.
0: Com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Una xifra que, a més a més, malauradament, aquestes 60 persones que estan en llista d'espera pot veure's augmentada amb la sortida de joves que surten d'altres centres d'educació especial, no? Com, per exemple, Les Aigües, a Mataró.
2: Exacte. Sí, sí. Jo, de fet, soc mare d'una noia de Les Aigües. Llavors, bueno, hi ha una gran demanda, no? O sigui, cada vegada hi ha menys places dins la Fundació i cada vegada hi ha més nanos que surten de l'escola. Vull dir, aquest any surten 3 nanos, però l'any que ve tindrem el tema que en sortiran 14, i aquests 14 no tenen places. Uh-huh. És a dir, poden trobar places dins del mateix territori, però no a la Fundació Maresme.
0: Joan Bauba, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tu ets pare d'una d'aquestes persones que sí que va a un centre ocupacional, no? Sí. Què els hi aporta aquest centre? Com és el seu dia a dia?
3: Bé, el meu fill va tenir la sort de poder anar a un centre que a Argentona, el Pere Parera. Clar, els hi aporta, doncs, tota una realització personal. Ells allà, doncs, tenen tota la seva vida resolta, fan esport, fan sortides, fan treball, socialitzen amb els companys. Llavors, i pensem també una cosa, quan estàveu parlant d'aconseguir l'espai, la població que cedeix aquest espai o l'Ajuntament que el cedeix, això és un valor afegit per la població que acull aquest centre. Perquè aquest centre dona molta vida diversa a la població. Uh-huh. A més a més.
0: Uh-huh. I tant que sí. Tenim el Joan, que en aquest cas el seu fill sí que pot fer servir un d'aquests centres ocupacionals i pot anar-hi. I també tenim l'exemple i el cas de la Montse Paitaví, que coneixem també a Premià de Mar, que en aquest cas ella està a la llista d'espera, no? Montse, bon dia, benvinguda.
4: Hola, bon dia. Pues jo estic des de l'any passat que va sortir ella de Les Aigües de Mataró esperant centre per poder-la portar, i mentrestant, pues, la tinc a casa. És 24-7 dies. Uh-huh. I arriba un punt que és agotador per ella, perquè no té el que té el seu fill, i per mi perquè és constantment estar amb ella. De fet, és que tinc que anar tot arreu amb ella. No, mm-hmm, la puc deixar sola a cap lloc.
0: La Mariona, la Mimi, que avui també, sí, la tenim amb nosaltres, sí, als estudis de Premià Mèdia. Clar, evidentment, abans sortir aquest centre, no?, abans podrem, doncs, satisfer les, clar, necessitats...
4: Sí, i que són moltes. Són moltes persones que necessitem. Que ho necessitem, de fet, perquè, clar, no pot estar a casa. Té que, com diu ell, socialitzar, fer esports, sortides... Clar, de l'altra manera, a veure, jo la puc treure per donar una volta pel poble, però, de fet, està tot el dia a casa amb mi.
0: Mm-hmm. Lídia, quants centres teniu ara mateix i quantes persones hi ha en aquests centres?
1: Tenim actualment 5 centres ocupacionals i estem atenent al voltant de les 370 persones ara mateix. Un centre ocupacional, també, per si la gent que ens està escoltant no sap ben bé què és, podríem equiparar un centre de dia. I també és important explicar que les persones que van a un centre ocupacional són persones que no poden anar a l'àmbit productiu, però que, tot i així, doncs, poden aportar molt a la comunitat, com diu en Joan Bova, no? Nosaltres treballem molt no fent només activitats dins del centre, sinó que anem molt a fora, no? Tenim, per exemple, cantines amb instituts d'escola, o fem col·laboracions amb perruqueries, és a dir, busquem que les persones puguin aportar el seu valor sense l'àmbit sense ser un àmbit laboral, però vull dir que puguin aportar i millorar la seva qualitat de vida, que tinguin habilitats comunicatives, que puguin, d'alguna manera, millorar el seu benestar, no?
0: Clar, al final, Neus, també parlem d'autonomia, no? Una sensació també de pertenença, d'orgull i evidentment també de benestar, no? Tant per elles com per les seves pròpies famílies, no?
2: Sí, sí, està clar, està clar. Vull dir, en el cas de la
1: Mariona,
2: de la Montse, Doncs clar, tenir la Mimi a casa és un problema, no? Això és un problema. Llavors, amb l'error aquesta, amb la campanya aquesta que estem iniciant a la Fundació, no?, en el marc del 60è aniversari, doncs és molt important doncs, que la gent pugui col·laborar, no?, tant entitats com administracions, com empreses privades, com la mateixa població, no?
0: Uh-huh.
2: És a dir, necessitem recursos econòmics per poder tirar endavant aquest projecte.
0: Clar, imagino, Joan, que buscar un espai ampli, accessible, adaptat, no?, per fer-hi tallers especialitzats, espais de convivència... Si alguna cosa necessita també és espai, no?
3: Sí, necessitem l'espai.
0: No val això... qualsevol lloc, clar.
3: Bé, això, aquest espai pot estar ubicat en un veïnat o en un polígon industrial. Nosaltres, concretament, a Argentona estem en un polígon industrial. I això que fa? Això crea també unes sinergies amb l'entorn. Vull dir, ja et posaré dos exemples d'Argentona que fan aquests nois. En l'entorn del Pere Parera, quan arriba Sant Jordi, doncs totes les naus del voltant encarreguen moltes roses de Sant Jordi en el taller ocupacional. Un altre servei que fan des del taller ocupacional és, per exemple, a Argentona s'ha creat un grup que és un treball de la compra a casa, o sigui, les persones grans, les persones que no poden sortir de casa, contacten amb el comerç on tu fas la compra, i aquest comerç contacta amb nosaltres, i aquests nois dos dies a la setmana porten la compra a casa d'aquestes persones. Vull dir que un taller d'aquest tipus dona molta sinergia i molta empatia amb allò. I a dir que els ajuntaments tenen recursos per cedir el 10% de l'aprofitament mig d'un polígon de nova implantació... Bé, penso que comencin a obrir les orelles als ajuntaments d'aquí del voltant. La Lídia ens pot centrar més o menys on la Fundació preferiria ubicar aquest nou centre i la manera en què la gent, les entitats, poden col·laborar, aconseguir recursos per fer, un cop tinguem el terreny, poder fer l'edifici.
0: Ja fa dies que parlem d'aquesta campanya, Lídia, de la 404, buscant aquest centre ocupacional que de moment no s'ha trobat. Hi ha resposta institucional, perquè evidentment també... Si alguna cosa feu són sinergies, no? I tothom sap de la importància que té i d'aquesta llista d'espera de més de 60 persones. No sé si heu rebut propostes i si encaixen o no, és a dir, si també ho esteu començant a posar en solfa.
1: Sí, no, realment sí que s'estan fent visites aquí. La Neus em pot fer un cop de mà com a persona que està formant part de la Junta de Patronat, sí que s'estan fent visites i negociacions.
2: Sí, el que passa que sí que és cert, doncs, que bueno, l'administració el que fa és que posa unes places, no?, llavors, tu com a fundació, en aquest cas concertada que és, o privada, el que hem de fer és posar l'edifici nosaltres. És a dir, per això es necessita, no?, aquesta quantitat de diners per poder fer això. Llavors, les places són públiques, és a dir, van en concurs... No? Entenc que és això, eh?
1: Sí, no, Marc, suposo que volies dir que sí.
0: Jo també parlava de cessió d'espais,
1: exacte,
0: eh?
1: Sí,
0: no només
1: sí, correcte, sí.
2: Bueno, sí, l'Ajuntament a vegades, doncs, bueno, sí, col·labora amb l'Ajuntament de Mataró, parlo, eh?
1: Ens pregunta si tenim alguna oferta en ferm. No,
0: sí.
1: no tenim cap.
0: Clar, des de consistoris de la comarca que diguin,
2: no,
0: mira, jo tinc aquest espai,
2: no.
0: Si us pot servir... Si
2: a hores no... d'ara no n'hi ha cap, encara.
1: Mm-hmm. O sigui, no. Jo crec que s'estan fent visites i alguns espais sí, el que passa que siguin idonis, també clar, has de veure la inversió. Nosaltres calculem una inversió aproximada d'uns 800.000 euros, ho dic bé, 800.000 sí, euros, sí, dels quals nosaltres tenim un petit coixí que estem al voltant dels 300.000, per tant, necessitem uns 500.000. Per tant, és una xifra considerable per poder fer realitat aquest centre, que, com bé deia la Neus, l'administració, la Generalitat, el que fa és licitar la plaça, però les entitats hem de buscar-nos els recursos per construir els edificis. Un cop tens els edificis, podràs donar servei a la ciutadania, en aquest cas.
0: Com dèiem, avui expliquem el cas des de les diferents visions, com també la de la Montse, perquè al final es tracta de construir una societat, Montse, on ningú no quedi enrere, no? On no hagis de tenir la Mimi a casa amb tu, és a dir, que ella pugui tenir també totes les oportunitats.
4: Sí, però és el que estan comentant elles, si no hi ha on la portes, si no tens on portar-la, clar, el que passa és que si, per exemple, ella ja està des de l'any passat, d'aquest any de les aigües, si surten i no tenen plaça, ella continua quedant enrederida. Llavors, és el peix que es menja la cua. No acabem mai d'arribar, perquè, clar, si jo vaig sortir l'any passat, aquest any en surten. Per l'any que ve, crec que tinc entès que surten una quantitat bastant elevada de nens de les aigües. Clar, contem que estem parlant de les aigües, però també tenim a l'Arbós. Clar, llavors, és un suma i sigue de que se'ns fa la pilota cada vegada més gran i cada vegada quedem més enrederits els que estem darrere, perquè plaça no n'hi ha.
0: Clar, que al final la demanda creix a un ritme superior a l'oferta que podem disposar, no? Malauradament,
2: sí, malauradament és així.
0: I a més coincideix amb la celebració dels 60 anys de la Fundació El Maresme, no? Per la qual cosa també guanyem finestres d'oportunitat i de visibilitat, no? Si algú ens escolta, si alguna empresa, si algun particular, si alguna persona vol contribuir, què ha de fer, Lídia? Amb qui es pot posar en contacte?
1: Mira, t'he portat, per cert, una targeta on hi ha un codi QR que dirigeix aquesta campanya, que aquesta campanya el que fa és un símil, no? Aquesta pàgina no trobada, aquest centre ocupacional, aquest recurs que no trobem, també. Aquí hi ha molta informació, però aprofito per dir que hi ha moltíssimes maneres de col·laborar. Poden entrar des de fundaciomaresme.cat, que és molt fàcil, trobaran també la manera d'accedir a la informació i veuran doncs, que des de persones que ens facin un cop de mà donant visibilitat a la campanya, des de persones que vulguin apadrinar un metre quadrat, donacions puntuals, donacions recurrents, organitzar actes solidaris benèfics, no? Per exemple, ara parlàvem abans d'entrar aquí a la ràdio, no? Una xocolatada de fi de curs. L'associació de veïns que, no sé, organitza un acte, tenim, per exemple, un institut escola de Mataró que ha fet una caminada amb l'alumnat i ens ha fet un donatiu. Hi ha milers de formes, no? L'AFA, l'Associació de Mares i Pares també de la Fundació, doncs va a comprar una sèrie de productes tecnològics, va fer un sorteig, i del sorteig, doncs, aquests diners també per Fundació. És a dir, hi ha múltiples maneres de...
2: Bueno, per Fundació, més que... Bueno,
1: per a l'error sí, 404, correcte, per reparar-ho. Per reparar.
2: Ara estem enfocats en aquesta campanya.
0: Fantàstic. Joan, està content el teu fill?
3: El meu fill va molt content en el centre. Bé, l'hauríeu de veure aquests centres, tots els nois van supercontents perquè, com deia abans, és la realització personal, és que una mica, quasi que els hi fan el traig a mida, i poden des de treballar, o sigui, és que el qui treballa, treballa, el qui no pot... Es fan els recursos, depèn de les seves possibilitats. I això és mirar el meu fill, precisament aquesta setmana, ha començat una activitat nova, que és l'equinoteràpia. Ara van a una hípica de Cabrera, doncs amb els cavalls, raspallen, els hi donen menjar, depèn.
0: Que bo.
3: Clar, vull dir, és que... Es fa una mica el traje a mida. Jo penso que això ho necessiten els nois, les noies, ho necessiten les famílies, perquè com ens deia la Montse, ella també necessita el seu espai, i llavors aquestes hores que els nois estan al taller, els nois estan bé i les famílies també, per descomptat.
4: Clar, és un kit-kat que tenim, perquè no deixa de ser que és la meva sombra. Té que anar tot arreu amb mi, perquè depèn totalment. Llavors, el moment que poden anar... I a més, com diu ell, que jo, per exemple, tinc molts bons records de les aigües, perquè les aigües també han fet hipoteràpia, perroteràpia, vela, natació, sortides, colònies... Que, clar, quan surts d'haver estat en un lloc espectacular a trobar-te, que no hi ha res, és dur per ells, però també pels pares, perquè veiem que és indignant.
0: I al final injust, no?
4: Que és injust,
0: una,
4: sí.
0: Per una qüestió d'arribada, sí. No? De correcte. Temporalitat,
1: sí.
0: O tens uns beneficis o no els tens. No?
4: Sí, no.
0: D'aquí per això aquesta cerca d'aquest centre ocupacional no trobat. Neus, com ho viviu vosaltres a casa?
2: Bueno, a casa ho vivim amb una mica d'incertesa. A veure, la Núria, la meva filla, té 17 anys, encara em queden 4 anys de marge, per no sortir, abans de sortir de l'escola. Penses, bueno, espero que d'aquí 4 anys tot aquest tempantano que tenim ara s'hagi arreglat, no? I puguem tenir places, realment. Uh-huh. Perquè si no és un problema. Ho vius amb una incertesa, no? Amb una visió de futur, doncs, que dius, vinga, va, esperançadora, però clar, tens aquesta por.
0: Clar, hem de moure cel, terra,
2: mar,
0: muntanyes i el que faci falta, no, Lídia?
1: Sí,
0: evidentment entenc que no hi ha una data límit, no? Que la intenció és tirar-ho endavant.
1: Nosaltres la campanya l'estirem fins a Dia de Reis, o sigui, el dia 7 direm quins recursos hem aconseguit. Uh-huh. Per tant, durant aquests mesos hem d'apretar, perquè és que si no arribarem a poder construir, a poder tenir l'espai adequat per atendre les famílies i les seves filles i fills.
0: Doncs convidem tothom que hi col·labori. Ja sé que teniu també molts actes d'aquí endavant i també hi col·laborarem fent tot el possible, no només ja explicant la realitat i sent un canal també de difusió, sinó col·laborant-hi directament, Lídia, pel que faci falta.
1: Correcte, és el que anaves... Ara que has dit això, clar, en el programa del 60 aniversari tot repara el 404. No? La caminada ha reparat el 404, ara farem la 60ada, repararà el 404... a través de la pàgina web, com abans comentava, és a dir, sí, al llarg de l'any anirem fent actes i tothom que s'hi sumi estarà reparant a 404.
0: Fantàstic, doncs convidem tothom a que s'hi sumi. Ha sigut un plaer avui poder tenir la Fundació El Maresme amb aquest desplegament de realitats. També agraïm al Joan Bova que ens hagi vingut a explicar-ho. Gràcies, Joan, que vagi molt bé. Fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres.
0: També a la Neus Ponsatí. Gràcies, Neus, per venir
2: gràcies.
0: A la ràdio.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I a la Montse. Un plaer, Montse. Que gràcies, vagi molt Marc. Bé. I a la Mariona, a la Mimi, també sí. Li agraïm que hagi vingut
4: si
0: avui
4: lloc.
0: A la ràdio. I tant que sigui, que sigui molt aviat. Gràcies, gràcies. I fins la propera.
1: Gràcies.
3: Gràcies.
5: Els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Espai d'opinió municipal, dels grups municipals, en aquest cas a Premià Mèdia. Aquesta hora, aquest dijous 28 de maig del 2026, volem parlar amb Estimem Premià Junts i amb l'Antoni Subirà. Què tal, Antoni? Com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bé, molt bon dia.
1: Hem tingut una primera reunió amb els grups municipals del Pla de Barris. Us volíem preguntar avui com va anar, perquè s'ha treballat en una quarantena de projectes, pel que tenim entès.
2: Sí, es va fer el plantejament ja. A més, tenim una empresa externa que també ens ajuda, que és especialista en aquestes coses, i nosaltres vam fer tots els criteris polítics. Ja tot això s'ha d'endreçar, i ahir va haver-hi l'aposta en comú amb tots els grups que som a l'Ajuntament. I bé, ara ells ens han de fer el retorn, i en principi, pues, en marxa, sí, dintre dels timings.
1: Quines són les primeres impressions, com a mínim, de la resta? Perquè, pel que també hem entès, Antoni, i avui també ho explicarem a Premià Mèdia, la intenció és anar a màxims, no?
2: Sí, nosaltres demanem el top, per dir alguna cosa, i llavors ja a veure com la Generalitat com se'ns ajusta, no? Uh-huh. Però bueno, hi ha moltes iniciatives, des d'intervencions dintre dels edificis, per ajudes, d'actuacions al carrer... Bueno, hi ha tot un ventall de possibilitats que els hem posat totes, i d'aquí a veure què podem recollir. Bueno, jo crec que serà molt positiu per tot aquest sector de Premià, i bueno, que pot anar molt bé, vaja. A veure com es concreta tot això.
1: Molt bé. Quan es tingui definit tot el projecte d'actuacions, també hi haurà una jornada oberta a la ciutadania?
2: Sí. També totes les actuacions que s'han admès i amb els tempos que anirà. Que això la Generalitat ens anirà dient el temps, perquè això també ens han de dir en quins terminis anirà efectuant. Nosaltres també hem de fer la reserva de pressupost per cada any, per anar-ho fent. O sigui que també hem d'anar molt ben coordinats.
1: Uh-huh. Molt bé. Més coses també i més temes, Antoni. Can Sant Pere ha començat una crida per captar adhesions d'entitats per evitar aquest aparcament de rotació. Com us ha sentat la notícia?
2: Bé, però no crec... No sé, jo crec que tampoc... Que a Can Sant Pere serà molt gros i ara tenim un problema d'aparcament greu de temps... I aquest esplanada ens pot servir per minimitzar-lo i després hi haurà més tros. O sigui, aquí passaran més coses i en el futur aquest aparcament serà cerrat o hauria de ser soterrat estratègicament, perquè un lloc com aquest, cèntric, per poder aparcar, és vital en el poble. Ara és d'una manera, provisionalment, que no passa res, que un dia si es vol fer una festa fins i tot es pot buidar i fer la festa. O sigui, que és una cosa mòbil. No és una cosa fixa, clavada en allà. O sigui que, no sé, crec que és molt útil que ara, de moment, mentre entre setmanes hi pugui aparcar, i fins i tot si volen plantejar coses, es buida, com es fan moltes places, que es buiden i si fan l'activitat o carrers i després es tornen a omplir. Vull dir, serà per no tenir aquell solar mort o buit. Si el tema aparcament és greu i han de buscar solucions, perquè els que proposen això... Quina alternativa hi ha? Que ens diguin que alternativa, perquè no es diu l'alternativa. Per tant, nosaltres creiem que és positiu que la gent pugui arribar a comprar i sortir, o fer la gestió que hagi de fer, comprar i sortir. No sé, crec que és bo.
1: Mm-hmm. Molt bé. Teníem pendent... Sí, et tenim, Antoni. Teníem pendent també...
2: És que sento una música...
1: Sents una música? Intentem arreglar-ho.
2: Bueno, sentia una interferència. Sí.
1: De seguida.
2: Ja
1: està. Uh-huh. Volíem preguntar-vos també pel ple municipal, per aquesta modificació del PUM, que era un dels temes també que formaven part d'aquest ple del mes de maig.
2: El ple municipal? No et diu la pregunta, perdona.
1: Sí, que es feia la modificació del PUM per tal d'evitar, ja se n'havia parlat també, d'aquesta proposta d'evitar les zones d'oci nocturn amb... A la part podríem...
2: el d'oci nocturn, sí.
1: Correcte, sí.
2: Bueno, això va ser una demanda dels veïns, molt demandada, això m'ha millor dit, i bueno, es va reflectir al final en intentar minimitzar el soroll que hi ha en la via pública, en l'exterior. I això ha sigut un trasllat de l'associació de veïns de les molèsties que es creen. si aquesta gent, que en aquest cas hi ha en aquell polígon, es regula el volum, no hi haurà problemes. Si el volum puja, hi ha problemes a l'exterior. I això és el que ha fet l'Ajuntament, escoltar els veïns de la inquietud que tenien, i s'ha transmès de moment per parar-ho, per dir, escolta, podeu posar música, però fins a aquests límits i tal i qual, i que es guardin la normativa. Uh-huh. I ja està.
1: Molt bé, també hi havia...
2: Ha sigut un trasllat d'inquietuds, això.
1: Del ple també traiem aquesta regla de despesa, aquesta aprovació de la regla de despesa, tot i que ens deia la regidora d'Hisenda, la Marta Ariño, que són imports assumibles, ja sigui aixugant-los o amb subvencions o ajornant inversions, no?
2: Sí. Bueno, això de vegades tens... Això ens passa a les cases, també. Tens previst un pressupost, que se t'espatlla el cotxe i has de fer un sobreesforç. Ho fas i després l'has d'integrar i l'has d'assumir. Doncs a vegades ens han vingut una sèrie d'inversions que les hem hagut de fer perquè ens passava l'oportunitat per davant. Clar, bueno, sort que l'Ajuntament està sanejat i econòmicament estem bé, s'ha pogut fer, i ara hem de recuperar, ara hem de frenar, recuperar, estabilitzar, pagar-ho, i això és una economia que a vegades et ve l'inversió en el moment que et ve i t'has de respondre. Que també és una llei una mica estranya, aquesta de llei Montoro, que es diu.
1: Uh-huh. Sí,
2: perquè sobre... els ajuntaments que han fet bé els deures, clar, és com et penalitzen, no? Perquè tu tens els deures ben fets i, bueno, si fas una mica més et penalitza. Dius, home, però si tinc diners, per què no puc invertir? Uh-huh. Però, bueno, això ja és un altre debat.
1: Sí. Què us sembla que hi hagi pressupostos de nou al govern de la Generalitat, Antoni? Acord entre el PSC, Esquerra i els comuns per tirar-lo endavant?
2: Bé, però no... Però jo crec que no són els pressupostos que es mereix la Generalitat. Nosaltres, els Junts, diem que el finançament de Catalunya no està bé. Sempre que treus aquest tema ets el dolent de la pel·lícula, però no estem conformes. Nosaltres celebrem tot el que vingui de més, només faltaria, perquè des del conseller Giró, que no es feien uns pressupostos a la Generalitat. Els últims pressupostos que es va fer a la Generalitat les va fer el conseller Giró de Junts i no s'havien fet cap més. O sigui que ara ens diuen que són els pressupostos més grossos. Home, només faltaria, perquè només amb l'IPC sempre són els més grossos. O sigui, una vinga de vendre fum per un acord, per un pressupost que és una patada endavant i prou. Però, bueno, va, si ho hem cregut, per això estem en un sistema democràtic i està bé, no? Però no estem conformes.
1: Com valoreu aquest projecte de tren orbital a canvi en aquesta negociació que connectaria el Maresme amb el Vallès i més enllà a canvi de 5.000 milions d'euros que, en principi, arribarien de Madrid, pel que ens diuen?
2: Bueno, sí, sembla que ens ho regalin, però una patada endavant també, perquè no ens funciona el tren del dia a dia i ara anem a fer el 2040 un tren orbital, que també estaria molt bé i és molt necessari, però ara em surts amb un tren orbital quan jo vaig a buscar el tren avui i tinc aturades i l'estació nostra, concretament, feta un llamp. No sé, una mica estrany també, Uh-huh. Si arreglem el que tenim i després ja parlarem d'altres, que és molt important, estic d'acord, i de futur, però arreglem el que tenim, no?
1: Molt bé. L'última, Antoni, sobre les novetats a Premià de Mar, perquè tenim nou museu a Campmanent, el nou parc Agustí Centelles i la nova pèrgola fotovoltaica que s'inaugura també aquest cap de setmana. Són dies de moltes novetats.
2: Bé, sí, són projectes de llarg termini que s'han anat programant aquests últims anys i es van tancant i es va complint. I ara ens coincideix en aquesta sèrie d'inauguracions i de coses importants, no? Perquè totes tenen el seu encaix en el lloc on toquen i estem molt contents perquè es van poder fer moltes coses aquí a Premià i les estem fent i ens estem molt satisfets.
1: La propera...
2: Jo voldria fer un apunt també d'una altra cosa que no té res a veure, sí. Però voldria fer això perquè aquest cap de setmana hem tingut un cap de setmana de platja molt maco i ha sortit molts comentaris sobre les dutxes i els rentapeus. Uh-huh. És que això s'instal·la cada any s'instal·la el 15 de juny. I està programat d'aquesta manera. I deien, com és que no hi ha dutxes? Perquè l'any passat, la mitjana de temperatura, sempre a la temporada de platges comença el juny, el 15 de juny. I no hi són per això, no per altre motiu, de que passa que ha coincidit que ha fet un bon cap de setmana i arreu hi ha hagut molta gent, tots els pobles, hi ha hagut molta gent a la platja i han quedat desbordades les papereres, i a les dutxes, perquè aquesta època, normalment, aquest d'això no hi és, aquesta bonança, i, bueno, no passa res. S'ha solucionat el dilluns, aquesta setmana pot ser que passi el mateix, i els propers ja no passarà, perquè ja van entrant en funcionament la programació dels contractes de reforç en aquest espai, que són les platges.
1: És a dir, que a partir del 15 de...
2: Punt, perquè hi ha hagut comentaris...
1: Sí, sí, sí, està molt ben fet.
2: Això, senzillament.
1: Està molt ben fet també per donar justament servei. A partir del 15 de juny, amb l'inici de la temporada de platges, tindrem en funcionament totes les dutxes i el rentapeus. És això.
2: Això és l'objectiu, sí, sí. Està programat d'aquesta manera, perquè tu quan programes any per any, i està programat d'aquesta manera. I no sabem si l'any que ve plourà o farà bon temps, però clar, s'ha de fixar una data, i sempre és el 15 de juny.
1: Mm-hmm. Molt bé. Ah. I el proper anunci segurament també Jacint Verdaguer, no? Que estarà enllestit properament,
2: sí,
1: Antoni.
2: Sí, correcte. Ens estem una mica emprenyats amb Fecsa, perquè ens està retrasant, ja podríem tenir-ho acabat. Fecsa endesa a fer creuaments en els carrers i ens està enredarint molt, però bé, sembla que aquest mes ho tindrem enllestit i ja podrem obrir el carrer, però ja podríem estar. Però això de les companyies aquestes grosses de subministres, Telefònica i Fecsa, uns deures que el país ho té que fer mirar, perquè va molt malament això. Però esperem que aquest mes ja puguem tenir acabat.
1: Molt bé, perfecte, doncs ho celebrem. Antoni Subirà, com sempre, gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Que vagi molt bé el dia.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Hola, molt bon dia. De moment continuem endavant en una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors, de fet, més alts que els d'ahir, i si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 33, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa fregà als 30. Per tant, ambient de rigorós estiu, el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel marejol, una mica de mar de fons poc important i, en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps semblant al d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui, poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serralada prelitoral i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que el cap de setmana poden baixar una mica. Tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable. Dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
0: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: I a aquesta hora obrim portes també amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar, gràcies a l'Institut Català de la Salut. Ja sabeu que tenim una secció directa, de comunicació directa, per parlar amb ells i amb elles, amb les professionals de la nostra sanitat pública. I avui volem parlar, atenció, de la gana emocional. En parlarem amb la Natàlia Ferrer, que és referent de benestar emocional. Natàlia, benvinguda a la ràdio.
7: Hola.
6: Com gràcies. Estàs?
7: Molt bé.
6: Quina importància i quin vincle tenen la salut emocional, en aquest cas, amb la gana?
7: Bueno, sí que és veritat que hi ha una relació directa, no?, entre l'alimentació i les emocions. No hem d'estigmatitzar això perquè tenim una tendència de tenir aquest mecanisme de regulació emocional de manera primària, no?, en l'ésser humà. des de la lactància, no? Ja quan són ben petits, i hi ha tres factors, no?, que d'alguna manera van retroalimentant aquesta tendència i que poden fer que arribem a tenir com a única eina de gestió emocional l'alimentació, no?, que són, per exemple, doncs, la distracció, no?, el generar-nos un estat de benestar, no?, i d'activar els circuits de recompensa, no?, a través de, doncs, aliments no agradables, no?, perquè és cert que no tenim la tendència a regular el malestar a través del bròquil, no?, que la tendència és, doncs, aliments que ens aportin, no?, a nivell també gustatiu, doncs, una satisfacció, un plaer, i per tant aveir-nos una miqueta les preocupacions i el malestar. Per altra banda, també hi ha una part de regulació de la intensitat de l'emoció a través de la mastegació o la succió, no?, que per això també la importància, no?, de que a vegades tenim aquest bruxisme tant diurn com nocturn, no?, per la mastegació. I també, per últim, perquè s'activa el circuit del sistema nerviós parasimpàtic, que inhibeix el sistema alerta, no?, aquest estat d'angoixa o de por que s'activa a nivell cerebral, i per tant, a l'inhibir-se, no?, a través de la digestió, perquè és un procés secundari, doncs ens relaxem. Tot això fa, no?, que a la llarga puguem caure la tendència a tenir aquest únic recurs, no?, de l'alimentació, si no treballem altres aspectes, no?, més a nivell emocional.
6: Mm-hmm. Que bo. Ara en parlarem també, presentem també a la Sandra Montoro, nutricionista. Benvinguda, Sandra.
8: Gràcies.
6: Clar, quan tens un mal dia i arribes a casa teva, ningú no diu, ara faré un bròquil amb un peix bullit, que manera fantàstic. Te'n vas directament a les opcions menys saludables, pel que ens explicava ara mateix la Natàlia, no? Hi ha també diferents circuits que ens juguen a la contra, per dir-ho d'alguna manera, no?
8: Sí, sempre faig aquesta pregunta, no?, als grups que fem nosaltres, i és quin aliment penseu, si teniu un mal dia, no?, de quin aliment direu més, no? Sempre surt la xocolata. Sempre surt la xocolata, no? Llavors tenim aquesta tendència, doncs, a escollir aliments més palatables. Quan estem passant per un moment de malestar emocional, rics en sucre, rics en greix, rics en sal, per doncs arribar a aquest plaer immediat, que és el que busquem.
6: Uh-huh. A més, també no sé si és cert o no, però ens connecta o amb alguna part de la nostra història que ens recordi algun moment feliç, potser, o fins i tot amb escenes que no tenen res a veure amb nosaltres, no? Tothom recorda aquella pel·lícula americana quan s'estrenca una parella, no?, i la persona se'n va directament a veure la televisió a casa menjant gelat, no? Vull dir, tot això també és un imaginari col·lectiu que ens fa prendre potser males decisions, no? Uh-huh. Això és així?
7: Uh-huh. Bueno, sí que hi ha un component, jo crec, pues, d'alguna manera social, no?, que influeix una miqueta de modelatge, no?, en la tendència que puguem tenir, però d'altra banda també hi ha, pues, la individualitat de la persona, no?, i els recursos que pugui tenir per davant d'aquesta tendència que tots tenim, pues, evitar-ho, no?, i no caure, no?, i repetir-la i replicar-la.
6: Mm-hmm. M'agrada molt també perquè en podem parlar d'aquestes coses, de com influeix l'estrès, no?, de com influeix l'ansietat o l'estat d'ànim a l'hora de fer una tria conscient també de la importància de la nostra alimentació, perquè potser fa anys m'haguessin dit quina tonteria, no? A mi això no em passa, no? I cada vegada en som més conscients. Sou també, en aquest cas, valgui la redundància, conscients d'aquesta evolució que fem també com a societat?
8: Sí, això ens ho trobem, això és el nostre dia a dia, no? També treballar aquests aspectes, perquè sí que és cert que ens trobem amb aquest tipus de pacient que davant d'aquests malestars emocionals, doncs tenim normalment com dos perfils, no? Persones que fan el consum d'aquests productes que hem comentat abans, però també tenim el perfil de persones que tanca estómac i no entra absolutament res. Llavors, al final, tots dos tenen un component en comú, no?, que és modificar doncs el nostre comportament davant i la relació que tenim amb el menjar. I això és una cosa que nosaltres remarquem molt, perquè moltes persones no en són conscients de què hem de ser conscients, malgrat la redundància, amb l'alimentació.
6: I com ho gestioneu? Com ho feu? Com és el dia a dia? Ara arriba una persona que pateix, no?, d'aquesta gestió emocional i que menja o més del compte o aliments que no són del tot saludables perquè té un estat d'angoixa o d'ansietat. Com el gestioneu? Com el deriveu? Com el tracteu?
7: Clar, nosaltres és veritat que des de la consulta, no?, hem de tenir en compte la demanda de la persona, no?, en primer lloc, perquè és veritat que a vegades la persona no té identificat el problema, no?, i la demanda pot ser una demanda més nutricional, no? Per un tema d'increment de pes o altres patologies, no? I, en canvi, hi ha persones que sí que ho tenen identificat com un origen més emocional, no? I una dificultat, no? De pues, recursos per gestionar aquestes emocions o aquest malestar que està vivint, no? Sí que és veritat que en certa part la Sandra i jo estem sempre coordinades, no? I ens anem comunicant els casos i d'alguna manera acabem doncs, vinculant a la persona també el recurs més adient, no? Si encara que la demanda sigui inicialment més nutricional, doncs potser participar inicialment en el seu grup, però a través de la sessió que jo faig de col·laboració en els seus grups, doncs potser ja repesco aquesta persona i la vinculo, la faig conscient, no? D'aquesta necessitat de potser fer un treball més emocional i a l'inversa. Sí, i a l'inversa.
6: I com és el camí per anar guanyant a poc a poc la partida, és a dir, perquè al final triem el bròquil i no triem una mala opció. D'una banda, la confiança, que imagino que també és indispensable, no? La confiança en el professional mèdic que t'està dient et passa això i has d'intentar triar aquest altre camí, no? Però com us ho feu?
8: Bueno, al final és consciència una mica que amb el meu àmbit, que és l'alimentació, que hem de desterrar una miqueta la culpa i hem de desterrar una miqueta la força de voluntat, perquè l'alimentació no només és això. Una alimentació equilibrada també és una alimentació flexible i també és una alimentació que ha de poder combinar-se doncs, amb la teva vida familiar, amb la teva vida amb els amics i al final doncs, també poden haver puntualment aliments que no són catalogats com a saludables, com el bròquil, no?
7: Mm-hmm. Clar, sentit volia dir que, clar, hem de treballar, per exemple, des de la meva part, l'autoexigència, com deia la Sandra, no? Tenir una miqueta de compassió i saber que al final pues, la tendència està en tots nosaltres, no? I hi ha indicadors que ens poden fer veure que aquí hi ha un problema, no? O sigui, més enllà d'aquesta tendència. Llavors, diferenciar una miqueta, no?, què és una emoció, no?, i d'on neix la necessitat de menjar, si és perquè estic avorrida, perquè estic preocupada, no?, perquè estic nerviosa, o si realment hi ha pues, una carència de nutrients, no?, i fa un temps que hauria d'haver ingerit l'àpat, no?, i llavors també veure l'evolució d'aquesta necessitat, no? O sigui, al final la gana emocional és molt més aguda, no?, i apareix de manera sobtada, no?, perquè les emocions o les preocupacions o el malestar, pues, sí que poden haver-hi petits indicadors físics, no? Com sudoració a les mans, no? Taquicàrdia, però al final apareix d'una manera sobtada per un estímul intern o extern. En canvi, doncs, a nivell, no?, de gana fisiològica és progressiva, és gradual, no? Hi ha més temps que passa, més gana sento en el cos, no? Llavors, bueno, per aquesta part també puc anar diferenciant, no? Si jo tinc potser més problema o no, en aquest sentit d'identificació.
6: Són les diferències entre tenir gana física real i la gana emocional, no? Però clar, també hi ha molts tipus, no? Potser ve algú a consulta que diu jo menjo 3 cops al dia, jo 5, jo faig el ayuno intermitente, sí, d'aquest, sí, no? Que ara no sé, no m'ha vingut com es diu en català.
8: D'ajú,
6: no?
7: Sí.
6: Clar, cadascú té la seva casuística o la seva filosofia o us heu d'anar adaptant, no?, també, al que demana cadascú, no?
8: Sí, sí, al final nosaltres treballem molt, treballem de manera grupal, però també individualitzem molt segons els casos, no? Perquè, bueno, casuístiques n'hi ha moltes.
6: Molt bé, i el que dèiem, aquesta diferència entre la gana física i la gana emocional, la Natàlia ens ho apuntava més o menys, que hi ha diferents maneres de d'esbrinar-ho, a també cadascú s'ha d'anar coneixent el cos, no?, que amb aquesta consciència que dèiem.
5: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Hores d'ara, aquest tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
10: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
9: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia, informació.
11: A mitjan juny està previst que s'implanti el nou model de recollida de brossa comercial RACOM a Premià de Mar, que suposarà una transformació profunda del model actual. Segons ens ha explicat el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, s'ha constatat que el sistema actual provoca que molts bujols es passin hores al carrer fins que passa el camió a buidar-los, cosa que provoca molèsties a comerciants i vianants. Per això, a partir d'ara, en lloc de fer un servei amb un sol camió que recorre tot el poble i recull tot el que troba, ara existiran 3 zones: la zona centre i les zones A, per sobre de la Gran Via, i B, per sota. A la zona centre hi haurà servei de recollida per a totes les fraccions cada dia, però a les zones A i B es passarà 3 dies entre dilluns i dissabte per a fraccions diferents i cada diumenge per a l'orgànica. Tot plegat es farà amb l'ajuda d'un segon camió, ja que fins ara només se n'utilitzava un. Com diem, la intenció del govern és que el nou sistema comenci a funcionar al 100% a mitjan juny. De moment s'estan fent proves i, sobretot, informant els comerços a qui ja s'estan lliurant els quadrants on se'ls indica quin dia es passa a recollir cada fracció per la seva zona. Segons Ripollès, no s'ha fixat una data exacta d'implantació perquè el que es vol és que tothom n'estigui ben informat. Quan el sistema funcioni, ha fet notar, les botigues de les zones A i B no podran treure cada dia de totes les fraccions, sinó que hauran d'esperar el dia corresponent, però per contra els bujols es buidaran i es podran desar amb molta més rapidesa.
0: Premià Mèdia, informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: Premià Mèdia. Bon dia, sardanistes. Una setmana més aquí no som. Què ha passat?
13: No sé què em dieu.
12: Una setmana més, aquí, a la sintonia de Premià Mèdia, ha arribat l'hora de fer rotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, el programa sardanista a la sintonia de Premià Mèdia que us les porta fins a casa a través del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic.
2: I ja anirem dient aquests números, que els nostres oients han de marcar per posar-se en contacte amb nosaltres. Perquè ara mateix el que hem de dir són les tres paraules que obren el programa d'avui, en el que fem en directe, ja que dijous, i és dijous, i el dijous sempre diem
1: mercat,
2: això.
1: Mercat, sardanes i arròs.
2: El mercat ja està funcionant des de ben d'hora. I nosaltres, en aquest punt de trobada, que es fem rotllana, anem per les sardanes. I després ja vindrà l'arròs.
1: Després ja ens encruspirem l'arrosset.
2: Sí, sí, sí.
1: Saludem el company Carles Soler, que el tenim als comandaments tècnics i telefònics. Quan truqueu, bon dia, Carles.
2: Bon dia i moltes gràcies. Olé. I aquí, a l'estudi, posant-hi la veu, i som en aquest duet històric, habitual. És a dir, en Joan Vinyals i una servidora de vostès, Maite Lletja. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maite Lletja.
2: Bueno, digue-m'ho com
1: Lletja.
2: Vulguis.
1: Bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 838 de Fem Rotllana. I avui som un duet, sí. Però un duet prèmium,
2: Hombre.
1: Perquè, a més, no som dos, som tres avui. A veure, això ho hem d'explicar als nostres
2: oients.
1: Tenim un convidat aquí a l'estudi amb qui parlarem de sardanes i escoltarem les que sempre ell ha portat a sobre, aquelles que té ben arrelades a la seva vida. És un plaer, un privilegi saludar el company, l'amic Gaietà Pinyol. Bon dia, Gaietà.
3: Molt bon dia a tots. Molt bon dia
2: a
3: vosaltres i als oients d'aquest formidable programa.
1: Moltes gràcies.
2: Hombre, com molt bé sabeu...
3: Sí, perquè, malauradament, cada vegada se n'escurcen de programes, com que la sardana i la cultura és el que es retalla, doncs...
1: Aquí anem aguantant.
3: Aquí anem aguantant. Dic formidable programa,
1: 838 programes, aviam, són uns quants anys.
2: I com ja sabeu, aquesta temporada, com que demanem als nostres oients i amics que ens duguin quines són les seves sardanes, que tenen això molt arrelades a la seva vida, i una petita explicació del per què aquella sardana és tan important. En Gaietà ens ha fet la primera part. Ens ha enviat les sardanes, però amb la convicció, la condició, de venir aquí, al programa, per poder-la explicar ell mateix. Exacte. I presentar-les. I li agraïm moltíssim.
1: Cosa que li agraïm, aquestes presentacions que ens faran. Gaietà, no saps on t'has posat,
3: No.
1: Preparat?
3: No ho sé. Preparat.
1: Gaietà Pinyol, sardanista premianenc, jo m'atreveria a dir que és una enciclopèdia sardanista premianenca.
2: I tant.
1: Vaig bé?
3: Enciclopèdia, no ho sé. Són molts anys en les sardanes.
2: Hi ha moltes pàgines,
3: He viscut molts anys molt bons, amb moltes dificultats. Hem tirat endavant i ara continuem tirant endavant, però, esclar, són molts anys i tinc molts records i n'hi ha que, per la memòria, per l'edat, ja...
1: Ara aniran sortint.
3: S'obliden una cosa, però vaja, podem fer una mica d'història.
1: I tant, que si avui aniran sortint. No, va ser més de 50 anys president dels Amics de la Sardana de Premià de Mar.
3: Sí.
1: I també molts anys representant de la Cobla Premià o la Premianenca. Quants anys va ser el representant?
3: Pues la Cobla va durar 40 anys.
1: I tots els 40 va ser el...
3: Sí, perquè la vam fundar... A veure, la Cobla Premianenca, que va ser la... Sí. La Premià és la continuació de la Premianenca, vull dir, per coses nostres que vam tindre. Quan hi va haver un baixón de músics, perquè els músics del Cobles es anaven jubilant, van sortir la Juvenívola de Sabadell, la Marinada, van sortir escoles de Cobla. I llavors en Josep Fecúndez tocava la Marinada. I un dia estàvem parlant, ostres, per què no podíem mirar de fer alguna cosa d'aquestes en aquí? Perquè, esclar, els músics de les coples i, sobretot, les orquestres, perquè abans hi havia moltes orquestres, copla-orquestra que feien ball, es jubilaven i no hi havia relleu. I llavors vam fer una consulta a les escoles de música d'aquí Premià, ensenyava música a casa seva, perquè hi havia cosa oficial, l'escola de música d'aquí Premià encara no hi era, i ens vam posar, vam fer una reunió amb gent que donava, i vam tindre bona acollida, no per tothom, n'hi va haver algun que ens va dir que això duraria 4 dies i que bueno...
4: Tothom té la seva opinió.
3: I vam tindre sobretot el recolzament de l'estudi de la Teresa Maria. I llavors, parlant, pues, vam fer unes reunions que érem la Teresa Maria, en Jordi, el seu marit, se'l sigui, que no fa gaire que ens ha deixat, en Josep Facúndez, que és el que sabia coses de les coples perquè ell ja tocava amb una copla, el seu germà Joaquim, en Quimo, i jo. I anàvem fent reunions, ho vam anar muntant, vam anar buscant professors que ens vinguessin a ensenyar, vam contactes... Quan hi havia l'aplec de sardanes aquí a Premià, mentre la gent ballava sardanes, nosaltres parlàvem amb músics, perquè venien coples de Girona, parlàvem amb músics a veure si sabien algú que tingués algun instrument que es volguem vendre, ja, perquè, esclar, els que entraven a la copla, vull dir, entraven sense instruments
4: sense
3: i tot.
4: Sense regles.
3: I a base de molts contactes i molta feina, vam aconseguir la copla.
4: Això era més o menys l'any 83.
3: L'any 83, el dia de Sant Jordi de l'any 83, vam fer la primera ballada, vam fer la presentació a la plaça de l'Ajuntament i ens va acompanyar la

0: I des del començament, esclar, algú havia de fer de representant, com que jo no, de música, m'agrada molt la música, però no en sabia tocar, doncs ho he de fer, ho vaig anar fent jo, i mira, fins que vam plegar.
1: Molt bé.
2: Quina bona feina, és una cosa fantàstica.
1: I tant,
2: eh?
1: I tant.
2: És de veritat.
1: I tant.
2: Molt guai.
1: Anem-hi, Maite.
2: Pues sí, anem per aquesta llista de sardanes arrelades a la teva vida, Gaietà. La primera que em s'apuntes és Sant Martí del Canigó. El mestre Pau Casals és en el motiu en què aquesta obra sigui important per ti. Digue'm-ho, per tu. Aquest és
0: a veure,
2: important.
0: A mi em veu dir les sardanes que em feien alguna cosa per mi. Sí. A mi, la sardana aquesta d'en Pau Casals... A veure, en Pau Casals, tothom el coneix com a violoncel·lista, director d'orquestra, perquè era director d'orquestra també, però va fer molt poques sardanes. I aquesta Sant Martí del Canigó és una sardana que normalment no es toca i menys es balla, perquè em sembla que els llars tiren 105.
1: 105, sí, avui hem mirat 105.
0: 105. Sí. Si avui ja no aguantem sardanes de 73, hi ha una sardana de 105 de llarg.
1: Els genolls com el meu que tinc.
0: Però a mi aquesta sardana, mireu, és una cosa que vas amb el cotxe, posa Sant Martí del Canigó, al començament ja sents allò de les campanes de Sant Miquel de Cuixà, però és que hi ha un sol de tenora que és que s'ha d'escoltar.
2: És emocionant.
0: Perquè no tens paraules per explicar...
2: No.
0: Diuen que l'Stravinsky va dir que la tenora, el so de la tenora era molt punyent i, bueno... que no n'hi havia cap, però és que quan sents aquest solo de tenora, i si el pots sentir una mica tranquil·lament, és que és fabulós. I per això, a mi, Sant Martí del Canigó sempre ha sigut una sardana que dius, ostres, és que ni en els concerts, eh?
1: Perquè
0: vas a un concert de sardanes, sí que, perquè és una sardana més aviat de concert, no per ballar, perquè és pesada, i però per escoltar, és fabulosa.
1: Doncs, mira, jo em quedo amb una cosa que ha dit el Gaietà.
2: Digues.
1: S'ha d'escoltar.
2: Escoltem-la.
1: Som-hi?
2: Va.
1: Doncs Sant Martí del Canigó, de Pau Casals.

0: Sant Martí del Canigó. Quina sardana, carai, eh?
1: Preciosa,
0: d'en Pau Casals, sí. I perquè, mira, té des del 1943 que, que la va crear, eh? És una sardana que ens ha proposat l'amic Gaietà. És aquesta que està en la llista, eh? En la llista Premium. I és una sardana que ens fa pensar que ja ve Sant Joan.
1: Sí, també tens raó. També tens raó. La flama, amb la flama del Canigó, no?
0: Jo sempre lligo amb la flama, eh? Doncs també us volem dir, aquest dissabte, 30, a les 12 del migdia, hi ha una ballada de sardanes amb la Reu Jove en el Parc de Can Godó. Això és a Teià.
1: A Teià, eh? Molt bé. Doncs heu connectat, a veure, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, amb el programa, de sardanes
0: de
1: Fem Rotllana. I ara el que podríem fer és anar a informar dels Premis Preludi.
0: Val.

Bé, doncs, dir que ja s'han fet les tres gales d'aquests Premis Preludi. De la primera ja en vam parlar la setmana passada. I de les altres dues hem de dir que la segona finalista de la categoria Audiència, que anirem a votar a la Garriga dissabte que ve, després de comptabilitzar 184 vots, el recompte final ha determinat que la sardana Galanesa obtingués 737 punts, Marta i Lluís 540 punts, Davis Anetes 514, Per tant, Dolços Moments, 513, i l'Andreu de Gramenet, 456. A més, Som Sardana ha apostat per la dansa tradicional de la mà de l'Esbar d'Ensenya de Rubí, que ha ballat, en la gala aquesta, en aquesta segona gala, ha ballat la sardana Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, que és aquesta proposta que ens havia dit l'amic Gaietà Pinyol. Doncs escoltem aquesta segona finalista, un fragment d'aquesta segona finalista, dèiem que és Galanesa, de l'Anna Abad.

0: Galanesa és de l'Anna Bat i Gils. Es va estrenar el 23 de febrer del 2025 al Parc de la Guinaueta, de Barcelona. L'ha interpretat la cobla La Llobregat i era pel 70è aniversari de la sardanista Dolors Tona, que es va estrenar, es va dedicar. I ara aquesta seria la segona finalista, veritat? I la tercera és...
1: La tercera finalista de la categoria d'audiència, després de comptabilitzar 150 vots, el recompte final va determinar que la sardana Sardanistes Muntanyencs obtingués 513 punts. Encanteri, 490. A un pas de la plaça Major, 476. L'Esquirol Batega, 388. I la Pubilla del Ter, 383. A més, també Som Sardana ha apostat per la dansa tradicional de la mà de l'Esbar Ciutat Comtal, que ha ballat la sardana L'àvia centenària d'en Marc Timón quan van fer aquesta tercera gala. Escoltem, doncs, aquesta tercera finalista, que amb aquests 513 punts és Sardanistes Muntanyencs, de Lluís Alcalà.

0: Sardanistes muntanyencs, d'en Lluís Alcalà i Baqués. Es va estrenar el dia 15 de juny del 2025 al 62è aplec de la Sardana de Sabadell, la interpretant la Cobla La Llobregat, i està dedicada a l'Ernest Masó i a Conxita García.
1: Que són muntanyistes i muntanyencs.
0: Veus?
1: Bé, bé, així les tres finalistes que anirem a votar a la Garriga dissabte 28 de maig, quines són, Maite?
0: Vera. Les tres finalistes, primera, la a Montserrat Caupena, d'en Jordi Molina, la galanesa, d'Anna Abad, i sardanistes muntanyencs, de Lluís Alcalà.
1: Doncs veurem qui guanya. La setmana que ve ho sabrem.
0: Ho sabrem, molt fàcil, sí, sí.
1: I
0: que truqueu, que truquin,
1: perquè... Si volen
0: perquè,
1: trucar...
0: Sisplauet, estem aquí esperant-vos. Escoltem més sardanes, no? O, bueno, els diem al telèfon.
1: Sí, digues el número, si el volen telèfon. Fer alguna pregunta al
0: seria,
1: nostre convidat
0: clar,
1: d'avui, també
0: sí.
1: Poden aprofitar-ho.
0: El 93-752-2544, que és el del programa. Us atendrà en Carles, que us està esperant. Està allà a punt, però no truqueu. Llavors, hi ha un WhatsApp que podeu escriure o fer un missatge de veu, que és el 649-19-8207. I ara sí, escoltem més sardanes de la llista del nostre convidat. La següent em s'apunta... És tot un clàssic, ni més ni menys que Somni, de Manel Saderra. Somni. El motiu, Gaietà, explica'ns.
2: Bueno, bé, bé, a veure, Somni. I a més d'una vegada s'ha fet un llistat de les 100 sardanes... que la gent considera per votació popular, eh? No, vull dir que pot votar tothom qui vulgui, tot això, i Somni quasi totes ha sigut la primera o la segona.
0: Sí, sí.
2: Perquè és una sardana molt maca, molt maca, i a més és que en Manel, Saderra i Puigferrer té moltes, moltes sardanes, Colla Violetes del Bosc, Júlia...
1: Meva, vull dir, qualsevol moltes, dubte...
2: Dubte, moltes sardanes, moltes...
1: Una
2: moltes,
1: rosella... Vull dir...
2: Si ets molt aficionat a les sardanes, sense saber quina sardana posaran, si és de Manel Saderra i Puigferrer...
1: Ho notes de
2: seguida. Es nota,
0: sí.
2: Més que res, pels pizzicatos del contrabaix. El contrabaix, el ritme que porta.
1: I aquesta i el somni té alguna...
2: I el somni és que és un somni de sardanes. N'hi ha un altre de somni, eh? Que surt sí. Més endavant.
1: Surt més endavant.
2: Surt més endavant. Però aquest somni d'en Puigferrer també és maquíssima.
1: Doncs,
2: maquíssima.
1: Escolta, no en parlem més.
0: Somiem.
1: Sí, exacte, escoltem la continuació interpretada per la principal de la Bisbal, Somni de Manel Saderra.

0: Preciosa, de veritat. Hem quedat aquí esglaiats. És que ens encanta aquesta sardana. Caietà, també ens agrada molt. És Somni, d'en Manel Saderra Puigferrer. I es va estrenar el 1945. L'ha interpretat la principal de la Bisbal. Una altra de la llista que tens, Caietà, sí, en el top, d'en Caietà Pinyol.
1: Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
2: Perfecte. Anem a Mataró, Maite, va.
0: Va, sí, anem-hi, perquè hi haurà aquesta ballada amb la Copla Xaloc a la plaça de Santa Anna. Això serà dissabte a les 7:15. Un quart de vuit del vespre. D'acord?
2: Molt bé. Heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, i hem de dir que no podríem fer aquest programa i tots els que vindran els propers anys sense la col·laboració dels amics de la sardana de Premià de Mar i Som Sardana. Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i també organitza aquests premis Preludi, que ja hem escoltat alguna sardanes i es proporciona també aquesta música que escoltem en aquest programa. Aquests premis Preludi que ja han arribat a la final. Ja sabem les finalistes.
0: Sí, sí.
2: Ah, mira, tenim un oient que vol passar per antena.
0: Molt bé, bon dia.
3: Hola, sóc la Salva.
2: Hola, Salva, digues. Salva. Doncs
3: primer saludar-vos, sí? I saludar en Pinyol, Caietà.
4: Sí. Hola, bon dia, Salvadora.
3: Sí, bon dia. Mira, volia demanar una sardana per la Marga,
2: sí,
3: que fa el dia 10, és el seu sant.
2: El 10 de juny, molt bé.
3: Sí, i la seva filla.
2: Ah, i la filla.
3: I coses... Músics premianencs, de Josep Fecundés.
2: Músics premianencs, va,
0: molt
2: perfecte.
0: Bé.
2: Com, la filla com es diu, seva? La filla,
3: Marga.
2: Les dues es diuen Marga, eh?
3: Magalí.
2: Magalí. Bueno, la Magalí, val, d'acord.
3: Sí, però és Marga.
2: Sí, sí, sí, sí, la Magalí. Músics premianencs. Perfecte, sí, doncs ho tindríem avui... la setmana que ve.
3: No, a veure, no la setmana que ve, no cal, l'altra setmana.
2: Sí, és veritat, perquè el dia...
4: Són dos.
3: Avui em toca junes d'avui,
2: sí,
3: per mi.
2: La que ve següent és la teva.
3: Ah,
0: sí, sí. Ara l'escoltaràs.
2: Sí,
3: I aquella, la veu trobar, el nom d'aquella sardana que vaig demanar? Que vam tocar,
0: sí,
3: l'última...
0: Sí, sí, sí, perquè... sí, i em sembla que la vam dir.
2: Jo no me'n recordo.
0: Sí, que ja teníem el llistat.
2: Bueno, farem memòria i ho direm.
0: Ara no sabem. Ho sabem, però no sabem on és.
3: Ah, com que tinc dos aniversaris...
2: Ja.
0: Però vols que posem aquella?
2: No, Maite. Posarem músics premianencs i tornarem a recordar quina era aquella i li direm.
0: Oh. D'acord. Sí? Bueno, això.
3: Músics premianencs no és per aquesta setmana, és pel dia 10
2: de juny. És pel dia 10, sí.
3: Aquesta setmana en tinc unes per dos aniversaris que fan 30
2: i 30. Sí, sí, que és pic, repic i repicó, que ve ara.
0: Pic i repic. Ara està preparada.
3: Sí.
2: Que ve ara, la següent és la teva.
3: Bueno.
2: D'acord?
3: Molt bé. I aquella altra no la tocareu, doncs.
0: No, perquè ara mateix no està preparada, perquè no ens en recordem quina era, vale?
2: Farem memòria.
3: Bueno, a veure si veu memòria, toqueu la setmana que ve.
0: Això,
2: d'acord?
3: Vale? Sí, és una bona feina. Bueno, bon
2: molt
3: dia,
2: bé,
3: eh?
2: Gràcies.
0: Adéu.
2: Som-hi, Maite.
0: Doncs sí, a continuació atendrem la petició de l'oient que acabem de parlar, de la Salvadora, que volia felicitar el seu net, l'Adrià, i el seu fill, en Jaume, que celebren els seus aniversaris aquests dies de final de maig. El dia 30, l'Adrià, i el dia 31, en Jaume. I per aquesta dedicatòria ens va demanar la sardana del mestre de Calonge, en Ricard Viladasau, que ens ofereix tot seguit la copla principal de la Bisbal. És pic, repic i repicó.

0: Pic, repic i repicós, la sardana que acabem d'escoltar de mans de la cobla principal de la Bisbal. És una sardana que porta la firma de Ricard Viladesau i Caner, estrenada l'any 1956. És una obra de trompeta i fiscorn, de lluïment de trompeta i fiscorn.
1: Molt bonica.
2: I tenora.
0: I tenora, també. Demanada per la nostra amiga oient de Premià de Mar, la Salvadora, que l'ha dedicat al seu net Adrià i al seu fill, el Jaume, pels seus aniversaris dissabte 30 i diumenge 31 de maig.
1: Per molts anys.
0: A tots dos. I hem trobat la sardana.
1: Sí.
0: Aquesta que ens demanava la...
1: Ja la sabem, Salvadora.
0: Vinga, quina és?
1: Coño,
0: ai, que ara se't recorda.
1: Atractiva.
0: Atractiva. Atractiva. Francesc Joanola. La setmana que ve la posarem en el guió de Salvadora. Ja l'hem
1: ja
0: provat.
1: Ja veuràs, ja la tenim.
0: Ara, a mi m'has enganxat descol·locat.
1: Clar, és que...
2: Molt som... maca sardana, també.
1: Doncs, sí, vinga, que és maca, la
0: tornem
1: veritat.
0: A la llista de l'amic Gaietà Pinyol.
1: Tornem-hi. A continuació ens proposa la sardana del mestre Josep Vicenç Carícies i ens explicarà els motius d'aquesta decisió.
2: Bé, a veure, és que hi ha tantes sardanes i tan maques, i aquesta és una de les sardanes de l'avi Xatxo, de Josep Vicenç, de l'Escala, que després va viure molts anys a Malgrat, i Carícies. Carícies també té un cant de tenora i una resposta de tible que també fan una sardana molt maca per escoltar i per ballar. Per ballar i també per escoltar. És molt maca, és molt maca. Ja ho sentireu.
0: Ara l'escoltarem, però abans tenim una altra trucada. La passem un moment i escoltem aquesta Carícies.
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
3: Soc la Maria Rosa.
0: Ah, Maria Rosa, què tal?
3: Mira, jo volia felicitar els avis.
0: Sí.
3: A la Marina.
0: Ah, sí.
3: I dir-li que se't recordi que cada fill és una finca, eh?
0: Cada fill és una finca, carai.
3: És una finca. Tenir un fill és tenir una finca.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
3: Perquè...
1: Oi?
3: Costen una barbaritat,
0: ja, ja, ja.
3: Joan.
0: Vols dir la manutenció, vols dir, no?
3: Tot.
1: Ah, pensava que et tocava una finca.
0: Ah, no sé, no. No sé, a mi no m'ha tocat res.
1: Però... A mi no, eh?
3: Un pac.
0: No molt bé, perfecte.
1: No havia sentit mai.
3: Doncs una manera de... els escamarlans de Palau,
0: sí.
3: El capità, que molt la meva germana també li agrada molt i així pues, la faré contenta.
0: Doncs ho faríem la setmana que ve.
3: Val. Gràcies, eh?
0: Moltes gràcies per la dedicatòria i els avis també. Estem molt contents.
1: Estan feliços. Oh.
2: A l'avi li cau la baba.
0: Sí, aquí també tens raó. Aquí també tens raó. Moltes gràcies.
3: Adéu.
1: Adéu. Doncs ara sí.
0: Doncs ens havia explicat el perquè d'aquestes Carícies. Doncs vinga, no se'n parli més. Escoltem la continuació, interpretada per la Cobla Marinada. Carícies de Josep Vicenç.

0: Carícies, de Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo, com molt bé ha dit l'amic Gaietà. L'hem escoltat per la Cobla Marinada i és dedicada a Teresa Noalart. Era una altra de les sardanes arrelades a la vida del nostre convidat d'avui, en Gaietà Pinyol.
1: I n'hi ha una altra, n'hi ha una altra que ens proposa, que es diu Cants de Maig. És del mestre de Torroella, de Montgrí, en Vicenç Bou. I aquesta sardana... l'escoltarem seguidament. I què ens pots dir, aquesta sardana?
2: Mira, és que en Vicenç Bou és un dels tants compositors magnífics que hem tingut, perquè ell, malauradament, ja ens va deixar fa molts anys, que hem tingut. I a mi em sap greu, d'en Vicenç Bou, que les sardanes les va fer massa curtes, massa curtes. Són molt curtes, totes les de Vicenç Bou són curtes, però és que ja veureu el Cants de Maig, que hi ha un saltironet cap al final de la sardana, que quan estàs en allà saltant, dius, ja s'acaba això.
0: I és això. Vols que s'acabi. Escoltem una trucada ràpid i escoltem aquest Cants de Maig. Bon dia.
3: Sí, sóc la Salva Travagada.
0: Digue'm,
3: aquesta
0: Salva.
3: Aquesta atractiva la dediqueu a la Berta.
0: A la Berta.
3: Que també fa el sant el mateix dia que el meu fill.
0: El sant, molt bé. Ah, val, perfecte.
3: El sant, l'aniversari.
0: L'aniversari, molt bé. Doncs ja l'hem localitzat i ho faríem la setmana que ve.
3: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Anem per aquests
1: doncs
0: Cants de Maig.
1: Doncs escoltem els cants,
0: sí? Som-hi.
1: Va.

0: Bé, escoltant aquests cants de maig, hem de deixar-ho aquí momentàniament aquesta primera hora i escoltar les notícies de la xarxa.
1: Sí, queda poquet, queda poquet.
0: I ens posarem a la segona hora. Maite, gràcies per venir.
1: Jo me'n vaig, em despedeixo fins la setmana que ve.
0: I la setmana que ve.
1: Em despedeixo de tots, Gaietà, un plaer, perquè és fantàstic, és veritat, és enciclopèdia amb potes.
0: Sí, és enciclopèdia sardanista per
1: Sí, senyor. Doncs molt de gust, una abraçada. Fins la setmana que ve, i diem...
0: Diem allò, que no marxin gaire lluny.
1: Que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
2: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions, en la mobilitat en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat dels 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: El Consell Comarcal ha publicat l'informe relatiu a la realitat demogràfica de la comarca l'any 2025, elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local. Les dades confirmen les inèrcies dels últims temps. La comarca creix en població i ho fa sobretot a partir de la població migrada perquè el creixement vegetatiu continua sent negatiu, la natalitat registra mínims històrics i la població de més de 65 anys cada cop és major. En total, l'any passat es van comptar al Maresme 477.375 habitants, un 1,02% més que l'any anterior, i totes les poblacions van créixer llevat de 3 i, novament, va ser un creixement en condicions d'alta densitat. Vam registrar 1.197,80 habitants per quilòmetre quadrat, quan la mitjana del país va ser de 253 habitants. Val a dir que Premià de Mar va ser la cinquena població de la comarca que va créixer més en termes absoluts, amb 420 habitants més que el 2024. En total, vam ser 29.348 habitants, un 1,45% més que l'any anterior, i no cal dir que ens vam endur la palma en matèria de densitat. Vam ser 13.909 persones per quilòmetre quadrat. Com diem, tot plegat passa en un context de natalitat sota mínims i envelliment en augment. L'any passat van néixer al Maresme 2.864 criatures, una de les xifres més baixes de les últimes dècades, mentre que les persones majors de 65 anys van créixer al 20,37% de la població, quan fa 20 anys eren al 14%. Per contra, la població nascuda a l'estranger va superar el 19%, amb el Marroc com a principal país d'origen.
3: Premià Mèdia, informació.
0: Continues escoltant Fem Rotllana, Les sardanes a Premià Mèdia.
5: Doncs comencem aquesta segona hora d'aquest programa d'avui, aquest programa número 838 de Fem Rotllant, aquí a Premià Mèdia. I, com sabeu, a la primera hora ja hem presentat a l'amic Gaietà Pinyol, que el tenim avui amb nosaltres. Bon dia de nou.
6: Bon dia, Gaietà. Joan.
5: Continuarem amb aquesta llista que ens ha fet, que hi ha més sardanes que escoltem, dèiem, aquí a Fem Rotllant. A continuació, atendrem, però perquè hem de passar alguna petició també entremig, de la nostra amiga, la Marta Ventalló, que en la seva trucada de la setmana passada ens va fer que saber que els amics de Santa Perpètua, el Salvador i la Montserrat celebren el seu aniversari de casament el dia 30, que és dissabte. Doncs de part de la Marta i família i de tots els amics de les sardanes de Premià, felicitem la Montserrat i el Salvador, tot escoltant la sardana del músic i compositor de Blanes, en Jordi Molina, que ens ofereix tot seguit la cobla als Montgrins, cercant la nostra història. Em sap com deia alguna cosa.

0: Cercant la nostra història és la sardana que acabem d'escoltar de mans de la cobla Els Mongrins, d'una sardana que és escrita per Jordi Molina i Membrives, estrenada l'any 1992 i dedicada al president de l'agrupació sardanista de Santa Perpètua d'aquella època, del 92. Una gran sardana amb la que hem felicitat a la Montserrat i el Salvador de Santa Perpètua, que dissabte, dia 30 de maig, celebren el seu aniversari de casament. Diem per molts anys en aquesta parella de les Espurnes Perpètues.
1: D'en Paulí.
0: Exacte,
1: sí. Hi ha una sardana d'en Jordi Paulí que es diu
0: Espurnes
1: Perpètues.
0: Sí, d'en Jordi Paulí. No, em sembla que és d'en Jordi Molina.
1: O d'en Jordi Molina.
0: Diria que és d'en Jordi Molina, que és molt maca, també. Espurnes Perpètues. Un dia la portarem aquí, també, Espurnes Perpètues. Bé, doncs, anem per una altra d'aquella llista que dèiem, que sempre porta a la cartera, l'amic Gaietà Pinyol. La següent d'aquesta llista és una icona musical del nostre poble, l'Andalet de Premià, d'en Francesc Marrós. I què ens pots dir d'aquesta sardana, Gaietà?
1: A veure, aquesta sardana, jo me'n recordo que l'any 74, que va ser quan vam fer el primer aplec de la sardana, que es va fer al pati de la Salle, davant, que hi havia Els Mongrins i la Principal de Llobregat. Llavors, d'aquí Premià, només hi havia una sardana dedicada a Premià, que era la premianenca.
0: Perdona que et talli, eh? Passem aquesta trucada i t'ensenyaré una cosa que he portat, una sorpresa. Bon dia!
2: Hola, avi!
0: Hola, bon dia, què tal? Què tal?
2: Hola, Leonor.
0: Ara, Leonor, què tal? Com anem?
2: Sí. Mira, em vull demanar una sardana.
0: Moltes gràcies per la felicitació. Digues, digues.
2: El Bon Hereu.
0: El Bon Hereu, sí.
2: En Vilaresau.
0: Sí.
2: Eh?
0: Sí.
2: Dedicada, mira, a tots els que ballen sardanes, dedicada.
0: A tots els sardanistes, molt bé.
2: Ah, exactament.
0: Doncs moltes gràcies per la felicitació i posarem aquesta sardana la setmana que ve.
2: Bueno, i a la Montse també, els avis.
0: Sí, clar, esclar.
2: Ah, una traçada.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu.
0: Bon dia, bon dia. Doncs, veus, tenim més feina per fer aquesta setmana. No, jo deia, estàs parlant del primer aplec de la sardana de Premià de Mar.
1: Ara en Joan m'està ensenyant el llibre que vam fer, el primer aplec de la sardana.
0: D'aquell aplec
1: de Premià de Mar.
0: De la Premià de l'any 74, deu ser, no?
1: De l'any 74.
0: D'això que em parlava, doncs el vull aquí amagat, dic, un moment o altre li trauré.
1: És que, a veure, a part del ser el primer aplec de la sardana, jo podria estar ple de rato enraonant, però mira, el dia 6 a la tarda va néixer la meva primera filla.
0: Ostres.
1: O sigui que el primer plec de la sardana, jo al dematí no hi vaig poder ser perquè estava a la clínica amb la meva dona. No. La tarda sí que vaig fer. Sabeu una cosa, és anècdota, perquè

0: va ser el primer, ja dic, la Llobregat, i els mongrins que hi havia en Buscarons de Flabiol, encara no havien fet la ciutat de Girona, en Lluís Buscarons, i a la Llobregat hi havia de Flabiol en Vilà, Josep Vilà, que va ser durant molts anys el cap visible de la principal de Llobregat.
1: Veus? Quin document, que tens a les mans. Bueno, el deus tenir a casa, segurament.
0: Sí, jo els tinc tots els llibres dels aplecs, els tinc guardats tots.
1: Molt bé, doncs.
0: I la sardana de l'Andalet de Premià. Pues l'Andalet de Premià, a veure, els que teniu una certa edat ja sabeu qui era l'Andalet, que estava al casal, l'Eudal, que era de Ripoll. I aquí a Premià només hi havia hagut una sardana, que era la premianenca, que l'havia fet en Ricard Viladesau, i quan van vindre aquí a Premià a tocar la Bisbal, llavors en Vilanó li va demanar per posar lletra, van posar lletra, sí. Van canviar una mica, molt poqueta cosa de la música perquè pogués lligar amb la lletra, i era la primera sardana que es va fer. I quan que llavors havien començat els Amics de la Sardana amb l'etapa, diguéssim, nova, ben dir, ostres, i l'Eudald Ruiz va dir, diu, me'n vaig a Caldes de Malavella a parlar amb en Marró, o sigui, perquè ens faci una sardana. I, esclar, a veure si podien fer una sardana.
1: Sí, sí.
0: I en Marró era una bellíssima persona que té moltíssimes sardanes, i si es poseu la llista trobareu sardanes amb els nous, sardanes
1: a tot arreu. A tot
0: arreu hi ha sardanes d'en Marró. I ens va dir, diu, però què voleu, que jo posi el títol o voleu posar vosaltres? I vam dir, ja posarem nosaltres. I vam posar l'Andalet de Premià. I llavors es va estrenar el 74 amb una ballada doble aquí a la plaça de l'Ajuntament de Premià, que va ser dels dies que hi ha hagut més gent a la plaça de l'Ajuntament ballar sardanes. Cuidado, amb un afegitó, que llavors no hi havia els bars que hi ha ara, que ocupen més de la meitat de la plaça.
1: Sí.
0: No hi havia bars, planíssima la plaça, i va ser un èxit.
1: I el mestre Marrós hauria de ser aquí, potser.
0: Sí, no? El vam anar a buscar, el vam anar a buscar a Caldes, i perquè ell ens va dir que l'única cosa que volia és que l'anéssim a buscar, el portéssim, sigui algú de nosaltres, amb un taxi. El vam anar a buscar i el vam portar allà. Va ser fabulós. És una d'aquelles coses que dius, ostres...
1: Bueno, escolta, content aquesta emoció que tens, perquè escoltem-la per la Copla premianenca, a més a més, d'acord?
0: Vinga, molt bé.
1: L'Andalet de Premià, de Francesc Marrós.

0: Doncs acabem d'escoltar aquesta... L'Andalet de Premià.
1: A portuguès, què?
0: Sí. Molt bé, doncs tenim més dades, tenim d'aquesta sardana, i ja tenim la imatge de quan s'estava estrenant amb la plaça de l'Ajuntament.
1: Bueno.
0: Segons aquest programa que tenim aquí, la plaça Calvo Sotelo, no?
1: Sí.
0: Oi? Era, perquè, clar, bueno, estem parlant de l'any 74, i aquí tenim Avenida 27 de Enero, General Primo de Rivera...
1: És que han passat molts anys, eh?
0: Saps? I plaça Calvo Sotelo, que és la plaça de l'Ajuntament. Clar, l'any 74 encara...
1: Han passat molts anys.
0: Aquell encara hi era.
1: Imagina't que abans havíem de demanar permís a l'Ajuntament per poder fer una ballada de sardanes.
0: Ja, imagina't. Bé, continuem endavant. La Maite no hi pot ser aquesta segona hora, però sí que hi és l'amic Gaietà Pinyol, com heu vist, que avui el tenim amb nosaltres aquí a l'estudi Premià Mèdia. Repassem aquesta llista de sardanes de la relada a la seva vida. I la següent de la llista de l'amic Gaietà és Premià Joia del Maresme. De Lluís Buscarons. Avui té protagonisme en Lluís Buscarons, eh?
1: Bé.
0: I per què és aquesta sardana està a la teva llista d'imprescindibles?
1: Bueno... Bé, a veure, imprescindibles, no és que siguin imprescindibles. Jo he fet, em vas demanar unes sardanes,
0: sí,
1: i vaig posar unes que m'agradaven molt particularment. Mm-hmm. Unes altres que estan més relacionades amb l'agrupació. I llavors dues últimes que ja en parlarem.
0: Sí.
1: Però ja es veurà de què va. Aquestes dues, no és que m'hagin marcat molt. La primera, la Landelet, i la segona, la Premià Joan del Maresme. La Premià Joan del Maresme... Abans heu parlat d'unes votacions, d'això de la sardana, sí, de l'any que es feia. Aquest concurs de la sardana de l'any ja fa molts, però molts anys, que i s'ha fet amb dues fases. La primera, llavors hi va haver uns anys que no es va fer i llavors es va tornar a reprendre. Però la primera vegada triaven les sardanes i ens van triar la Premià Joan del Maresme perquè llavors s'estrenaven molt poques sardanes. I hi havia dos jurats, un que eren... músics, hi havia un jurat que eren músics de diferents emissores de ràdio. Uh-huh. Hi havia la votació. Llavors hi havia una altra votació del públic que es feia en una sala com es fa ara.
0: Sí, en un teatre.
1: En un teatre. Resulta que en les votacions de les emissores de ràdio, però eren persones que sabien música, professors de música i tot això, la sardana Premià Joan del Maresme va guanyar de carrer, però no sé si eren 27 o 28 vots de diferència,
0: ja,
1: però
0: sí.
1: anava molt bé. Bé, i llavors això es va fer, em sembla que va ser Igualada, Pataplam, i a Igualada hi havia el jurat de les emissores que ja sabia qui es havia guanyat, però a Igualada era la votació del públic.
0: Ah.
1: I llavors hi havia una sardanista de... me'n recordo d'on era, però en Josep Maria Bernat li va dedicar una sardana. Del poble de la sardanista va baixar tot una sèrie de cotxes i a l'hora de la votació del públic va passar per dos vots...
0: Per dos vots,
1: davant de Premià Joan del Maresme. Els músics de coples i tot això, que sempre havien... Allò deien que, esclar, per balladora d'això, els agradava molt més Premià Joan del Maresme, però, esclar, a l'hora de sumar els vots del públic, ja, i de les emissores, clar, per dos
0: va
1: vots...
0: Va guanyar per dos vots aquella.
1: Però en aquella època la Premià Joan del Maresme va tindre molt d'èxit, es tocava molt, es va tocar molts aplecs d'en Lluís Buscarons i amb en Lluís, un senyor molt, molt amable, vam fer molt, molt bona amistat, ens va dedicar després dues sardanes més a Premià.
0: Però això va ser l'any següent en aquest primer aplec, perquè això va ser l'any 75.
1: Sí, sí, sí.
0: Això, el 74, el 75.
1: Sí, perquè llavors hem anat... Aquí Premià, sardanes dedicades d'Aquí Premià, n'hi ha 47 o 48. O sigui que quasi cada any se n'han... Hi ha hagut anys que se n'han estrenat dues, per segons què, i hi ha hagut, potser, 3 anys que no se n'han escapat, però n'hi ha 47 o 48.
0: Podem fer un altre CD ara, un dia d'aquests, posar-les en un altre
1: CD.
0: Jo
1: les tinc totes localitzades, menys 3, que no hi ha hagut manera de cap arxiu i tot això de saber De quin any van estar estrenades? Però les altres les tenen totes localitzades.
0: Bueno, escoltem aquesta Premià Joia del Maresme.
1: Vinga,
0: endavant. Doncs som-hi, ens l'interpreta la Cobla Sant Jordi. Premià Joia del Maresme, de Lluís Buscarons.

0: Doncs acabem d'escoltar Premià, Joia del Maresme, de Lluís Buscarons i Pastells, de Castelló d'Empúries, en Lluís Buscarons. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i és estrenada l'any 1975. Una magnífica sardana que ens ha proposat el nostre convidat d'avui, Gaietà Pinyol. Molt maca, eh? Oi, aquesta, també?
1: Sí, sí.
0: De les balladores.
1: Sí.
0: Doncs continuem endavant i continuem endavant dient que avui el mestre Lluís Buscarons, com dèiem, té bastant de protagonisme, perquè a continuació n'escoltarem una altra de la seva collita, demanada pel nostre oient de Premià de Mar, l'Alfons Parrado, que en el seu missatge de WhatsApp ens diu el següent. Escoltarem però abans un oient i passarem aquest missatge de l'Alfons. Bon dia!
2: Hola, bon dia!
0: Bon dia, Montserrat. Què diu la Montserrat de Vilassar?
2: Mira... que fa un dia, bueno...
0: Fa calor, eh?
2: A prendre el sol quedaries... Cuita.
0: Quedaríem torrats.
2: Sí.
0: Digues, digues.
2: A veure, no, com puguis, sí. Posa'm una sardana al teu gust,
0: sí.
2: Per tots els nets.
0: Per tots els nets, molt bé.
2: I els besnets.
0: Bueno, nets i besnets, això mateix.
2: Perfecte. Molt bé,
0: perfecte.
2: Gràcies.
0: Ho miraríem de fer la setmana que ve, Montserrat.
2: Molt bé, gràcies, eh?
0: Gràcies per trucar.
2: Adéu.
0: Bon dia, bon dia.
2: Adéu.
0: Nets i besnets, clar. Doncs dèiem que, demanada pel nostre oient de Premià de Mar, l'Alfons Parrado, que en el seu missatge de WhatsApp ens diu: bon dia, sardanistes. En aquesta ocasió us vull demanar una sardana per dedicar-la a la Josefina Domínguez i a mi mateix, amb motiu del nostre aniversari de noces el passat dia 26. Voldria escoltar Ocellets enjugassats d'en Lluís Buscarons i, com sempre, moltes gràcies i bon programa. Doncs escolta, desitgem que el dia de l'aniversari de noces hagi anat del tot bé i hagueu disfrutat moltíssim. Escoltem aquesta sardana que ens demana l'amic Alfons per la Josefina, que ens la interpreta a la Cobla Ciutat de Girona. Ocellets enjugassats, de Lluís Buscarons.

0: Ocellets enjogassats és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Ciutat de Girona, una sardana estrenada l'any 1959 i escrita per Lluís Buscarons i Pastells. L'hem demanat al nostre amic oient Alfons Parrado, de Premià de Mar, que l'ha dedicat a la seva parella, la Josefina, per l'aniversari de casament de tots dos. Per molts anys, Josefina i Alfons. Bé, i continuem endavant repassant la llista de la compra de sardanes, podríem dir, del nostre amic Gaietà, de Premià de Mar. A veure, Gaietà, una pregunta. Coneixes un jove compositor que es diu Xavi Pinyol?
1: Espera, deixa'm fer memòria, perquè hi ha tants compositors...
0: Però potser de nomenada, segur, no?
1: Oi? No ho sé.
0: Bueno,
1: Pinyol i García.
0: Pinyol García, sí,
1: el perquè coneixes. Perquè la seva mare té alguna cosa a veure.
0: Molt bé, doncs.
1: Sí, home, i tant.
0: Segur que el coneixes,
1: segur
0: naturalment.
1: Bé,
0: perquè la que l'amic Gaietà ens proposa a continuació és Somni de plaça,
1: sí,
0: d'en Xavi Pinyol. Els motius semblen obvis, però... Què ens pots dir d'aquesta sardana? Per què està a la llista?
1: Bé, a veure... La Sílvia, la meva dona, i jo, ja sabeu, tenim 4 fills, 3 noies i un noi, i el noi, pues, és músic, professor de música ara en una escola, i a més és compositor, i li agraden molt les sardanes, i ha fet, sembla, ja porta 27 o 28 sardanes, però una vegada li van demanar a veure si podia... em volien dedicar els amics de la sardana una sardana a mi. I moltes vegades amb en Xavi havíem parlat que... I no perquè m'ho digués ella, vull dir, aquí, a la plaça de l'Ajuntament, aquí Premià, dit no per nosaltres els d'aquí Premià, sinó per músics de Girona, la Bisbal, els Montgrins, que han vingut a tocar aquí, la ciutat de Girona, moltes cobles diuen que la sonoritat d'aquesta plaça és única.
0: Sí.
1: És única.
0: Sí.
1: De la manera que està feta és única, perquè moltes places... si hi ha un paratge davant, repiquen les sardanes i ressonen,
0: so,
1: i... però és aquesta plaça no. Mm-hmm. I t'ho diuen... I llavors, a veure, jo sempre, estant tant a les sardanes com estant amb la cobla, jo tot això de les organitzacions de les ballades sardanes m'ho miro de dues maneres. Una per la gent i una altra també per la vessant del músic. O sigui... Aquí a Premià tenim la plaça de les Sardanes, que és una plaça molt maca, però és molt gran. La mateixa gent que està a la plaça de l'Ajuntament, plena, la poses a la plaça de la Sardana i no es veuen. I llavors, per un músic que està dalt de l'escenari, tocant i tot això, veure una plaça plena, la gent disfrutant, ballant i tot això... no és el mateix que veure la mateixa gent amb un gran descampat que les perd la gent i que dius, ostres, la plaça està mig buida. I a mi, i en Xavi sabia que per mi era un somni veure la plaça plena de gent ballant sardanes, com molts estius, els divendres al vespre, està aquí a la plaça de l'Ajuntament, aquí a Premià, que venia a la Costa Daurada... tots els divendres de juliol i agost, i la plaça de les Sardanes estava ple. Quan hi van haver allò de la Marxa de la Llibertat fa uns quants anys enrere,
0: sí, també,
1: Hi havia una colla d'aquí Premià que, aprofitant que fèiem sardanes, deixava anar uns ànecs amb unes samarretes i tothom... Bueno, a veure, hi havia un ambient aquí de la plaça i per una persona com jo, que estava involucrat a la sardana, És un somni veure la plaça plena de gent i ballant sardanes. I per això...
0: D'aquí el títol, no?
1: D'això ve el títol, el somni de plaça.
0: Molt bé, doncs, escolta, no en parlem més, aquí la tenim.
1: I em sembla que cada vegada que acabem la plec, aquí
0: sí,
1: per mi s'acaba
0: amb aquesta plaça. Des de que es va estrenar, l'any 2005. Doncs aquí la tenim, dèiem, ens l'ofereix la cobla Marinada, Somni de plaça, de Xavi Pinyol.

0: Què t'ha semblat, Joan?
1: No, no, això, extraordinari, és que és extraordinari. Estàvem aquí perquè som dos que tenim els genolls i una mica fumbos, però si no haguéssim estat ballant aquí. Però no, no, a veure, somni de plaça, què dir de somni de plaça? Aviam, vull dir que és d'aquelles que fa afició, eh? Podem dir.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs era Somni de plaça d'en Xavi Pinyol, l'estrenada el mes de setembre, el 3 de setembre, pràcticament, sí. De l'any 2005. L'hem escoltat per la Cobla Marinada i és dedicada a aquest primer aplec de nit, quan abans fèiem l'aplec de nit, va ser el primer any que el vam fer. Són sardanes que sempre porten un raconet del cor al nostre amic sardanista Gaietà Pinyol, de Premià de Mar.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, i a continuació el Gaietà ens apunta una altra partitura d'en Xavi Pinyol.
0: Sí, però aquesta ja és més personal,
1: És més personal.
0: Aquesta ja és més personal.
1: Exacte, que és Incondicionals.
0: Sí, sí.
1: Què ens pot dir d'aquesta sardana, l'amic
0: Gaietà?
1: Aquesta
0: sardana, mira, jo primer de tot li vull dedicar a la meva dona, la Sílvia, perquè si jo m'he pogut dedicar molt de temps a la sardana i sobretot a la cobla, perquè portava molta feina, és gràcies a que ella sempre m'ha ajudat i sempre m'ha dit tira endavant i m'ajuda i gràcies a ella ho he pogut fer. En el cas de Incondicionals. Incondicionals és... nosaltres vam fer 50 anys de casats i en Xavi sabia que havia de vindre a fer un bolo aquí a Premià amb la Cobla Sant Jordi i nosaltres no ho sabíem i va, heu de venir aquí a la plaça que vinga, que avui que vinga a tocar jo i allò que dius, i qui anirem? Sí, home, sí, que vindran els altres fills i els nets i tot això, i vam pensar, bueno, doncs hi hem d'anar-hi. I ens van dedicar aquesta sardana, Incondicionals. En Xavi ens va dedicar a la Sílvia i a mi la sardana Incondicionals als pares. Nosaltres sempre que hem pogut i he tingut algun mal de cap, algun problema, alguna cosa, sempre hem estat al seu costat, i ell ens ho va voler agrair i ens va dedicar aquesta sardana i estem molt contents i molt orgullosos d'ell.
1: Doncs escoltem-la, aquesta sardana que tan bé ens has vengut i ens has explicat. Molt bé. Escoltem-la, doncs, Incondicionals, de Xavi Pinyol, per la Cobla Sant Jordi.

0: I en directe, gravada en directe, sí, a la plaça, eh?
1: Sí, això sí, és l'únic enregistrament del que disposem al moment de la seva estrena, el dia 28 de juliol del 23.
0: Sí, perquè em sembla que no l'ha gravat ningú.
1: Que amb disc, sàpiga, de moment que no, sapiguem, no. Però bé, no es deixa escoltar, escoltar aquesta Incondicionals, d'en Xavi Pinyol, com dèiem, del mes de juliol del 2023... La cobla era la Sant Jordi i és dedicada als seus pares, la Sílvia i el Gaietà, als 50 anys del casament dels seus pares, deien, però bueno, el casament i tot el que...
0: I tot el que comporta.
1: Sardanes arrelades a la vida del Gaietà Pinyol i família, sardanista preeminent que avui tenim aquí a l'estudi de Premià Mèdia. Bé,
0: n'hi haurien moltes més, però a mi
1: m'agradaria... M'agradaria escoltar-ne una de collita meva pròpia.
0: No m'espantis, Joan.
1: No, no t'espanto. Va ser 50 anys president dels Amics de la Sardana, o 52.
0: Sí, sí, sí.
1: 50 és allò, les bodes d'or. L'or, saps que és daurat.
0: Daurat, ja.
1: I ens vas deixar un bon llegat, que avui aquí en aquest programa ens l'has tornat a transmetre. I jo crec que la sardana aquesta, un llegat daurat
0: de Martí
1: Fontclara, jo crec que no podia faltar, amic, tampoc. Que sí, la vam dedicar quan vas fer els 50 anys de...
0: I molt content.
1: El dia 2022.
0: Molt content de que haguéssiu dedicat aquesta sardana de manera en Martí, també un molt bon amic de Castelló d'Empúries.
1: Sí, també, i tant.
0: Terra de músics. I m'ha agradat molt, molt content. Primera, perquè en els Amics de la Sardana he fet molts bons amics. I he dit al començament que hem tingut... Són molts anys, moments de molt contents, i hi ha hagut moments que la cosa estava una mica fluixa i tot això, anys enrere, però en general molt, molt contents d'haver pogut ajudar a mantindre una entitat que, malauradament, costa molt...
1: I tant que sí. Doncs era aquesta sardana d'en Martí Fontclara, un llegat daurat, estrenada també aquí a Premià de Mar per la Principal de la Bisbal. Aquell dia teníem la cobla Principal de la Bisbal. Era un 22 de maig del 2022 que un servidor venia del dia abans del casament de la filla que...
0: Que avui t'ha fet avi.
1: Que s'ha fet avi aquesta setmana precisament. El dia 21 es va casar.
0: Vosaltres no veieu en Joan, però fa una cara de satisfet que no us ho podeu imaginar.
1: Sí, que hem pogut passar per aquí, per la porta. Vinga, amb aquests minutets que ens queden, escoltem aquesta sardana, un llegat daurat de Martí Fontclara.

0: Bé, escoltant aquest llegat daurat dedicada a l'amic Gaietà Pinyol, ho hem de deixar aquí perquè queda un minut i mig, quasi bé, gairebé.
1: Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies per aquesta sardana.
0: No, home, gràcies a tu per la col·laboració, per la predisposició que has vingut.
1: Ja ho saps.
0: Explicar-nos coses que no... Si les sabíem, no les recordàvem. Emocionar-nos aquí, sí. Entre nets i els fills que ens escriuen sardanes i això. Ens hem emocionat. Cosa bona, sí, la veritat, sí. Que no d'allò, no hem de criticar-ho, naturalment. I res, doncs moltes gràcies, anem veient a les ballades i a l'aplec, naturalment.
1: I, bueno, moltes gràcies per haver-me convidat i a gaudir aquest programa, que ja et dic al començament que ningú valora la feina que hi ha per preparar tot això. Tothom es pensa que les coses van així, que venen regalades, i regalant no hi ha res. Hi ha feina preparar-ho i et felicito, Joan, per aquests
0: 838
1: programes que es diuen molt aviat,
0: sí, però hi ha feina.
1: Però són anys, eh?
0: Estem parlant des del setembre del 2005, 21
1: pues,
0: anys.
1: Pues, vinga.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies al Carles Soler per les feines, als telèfons i a la taula de so. Gràcies, Gaietà, i a tots els oients. Els convoquem aquí la setmana que ve a les 10 en punt, dijous que ve.
1: Moltes gràcies.
0: I bona setmana.
2: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
3: Primera reunió ahir entre equip de govern i oposició per valorar la primera llista de projectes que es podrien presentar al Pla de Barris i per obrir la fase d'aportacions. Segons ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, un equip tècnic extern que ja ha treballat durant mesos ha confeccionat una llista d'uns 40 projectes, tots ells ajustats a la triple vocació d'aquest programa d'ajuts infraestructural, mediambiental i social. Ahir es van fer avinents als grups municipals i ara es donen 10 dies perquè hi facin aportacions. Seguidament, a principis de juny, es parlarà amb el teixit associatiu i, finalment, se celebrarà una jornada oberta a tota la població. I d'aquest circuit en sortiran les propostes definitives i el pressupost. Propostes, diu l'alcalde, que seran de màxims.
4: Evidentment, nosaltres anirem a màxims. El màxim que permet el Pla de Barris d'aquesta edició són 25 milions d'euros amb un projecte de 5 anys que, d'anar-se complint, es podrien estendre fins als 8 anys. Nosaltres, com sempre, anirem a màxims i intentarem, doncs, cobrir les actuacions per un valor total de 25 milions d'euros a 8 anys vista, tenint en compte, doncs, que nosaltres hem de tenir el muscle econòmic o la capacitat de generar subvencions paral·leles.
3: La majoria de projectes se situen al barri Tarter-Maresme, però la llista n'inclou d'altres fora d'aquest barri, en equipaments com Can Salamó, l'escola El Dofí o fins i tot Can Sant Pere. El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta de l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. Ahir el regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic, que ara se'n faci un ús, deia, que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre ajuntament i entitat, i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres.
5: Que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tantíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd, i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts, i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament, no està sent tan fluida com ens havien dit. Considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari.
3: Recordem que encara està per decidir quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta, decisió que s'hauria de prendre aviat, perquè la intenció era obrir l'aparcament aquest mes de juny. Aquest diumenge al matí s'encadenaran dues inauguracions a Premià de Mar. A 11:15 s'inaugurarà a la plaça Maresme un segon mural de grans dimensions en una paret mitgera. L'acció dona continuïtat a una campanya que es va iniciar al carrer Joan Prim, que té un doble vessant en el terreny artístic i amb clau d'igualtat. Si aleshores es reproduïa una fotografia d'Agustí Centelles, de la mestra Neus Català, aquest cop es reprodueix un dibuix del pintor Didier Lorenzo. Ho anunciava ahir l'alcalde, Rafa Navarro.
6: Estem a la plaça Maresme, on, com veieu, s'està creant alguna cosa bonica, alguna cosa que té a veure amb igualtat, té a veure amb la reivindicació de la dona, té a veure amb la dignificació dels espais. Us esperem per la inauguració el pròxim diumenge.
3: Una hora i mitja més tard, a les 12, s'inaugura la pèrgola fotovoltaica, la nova estructura que cobreix la plaça de Salvador Moragues al Museu de l'Estampació. La posada de llarg es fa amb un vermut popular i una actuació musical. Ahir es va oferir per últim cop el servei extraordinari de tardes a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, motivat pel procés de regularització d'immigrants, servei que es va començar a dispensar el 20 d'abril passat. Segons indiquen fonts municipals, el volum de persones que estaven sol·licitant aquesta documentació els últims dies, sobretot l'informe de vulnerabilitat, ja no feia necessari aquest reforç extraordinari i ara el tràmit es continuarà oferint dins dels horaris i canals habituals. Semprem ja anuncia la quarta edició de la Sempremada, la caminada solidària de captació de fons per als seus projectes a la població gambiana de Sant Undín. Es farà el diumenge 28 de juny i novament es proposa un recorregut pel poble obert a tothom, que s'acompanyarà d'activitats lúdiques, música amb el grup 3 Minutos i altres propostes culturals. I també hi haurà una fideuà popular a càrrec de les cuineres de Can Sant Pere. Tot plegat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també d'altres entitats del poble i establiments comercials. Segons indiquen en l'anunci, un any més els diners que es recaptin es destinaran prioritàriament als dos projectes principals en curs, l'Escola Bressol de Sant Undín i el menjador d'aquesta escola. La Sempremada començarà a la plaça Mercè Rodoreda a 9:45 del matí i les inscripcions per obtenir dorsal ja són obertes a semprem.com i a la botiga Premià Festa. Pàgina cultural avui per al teatre. Manel Ferrer.
7: El Patronat Social Premianenc donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a la 44a edició de la mostra Jordi Planas, una de les cites teatrals més emblemàtiques de Premià de Mar. La mostra, dedicada a la memòria de Jordi Planas, actor i membre històricament molt vinculat al Patronat, omplirà l'equipament de representacions fins a finals de juliol, amb els grups de l'Escola de Teatre del Patronat. Laura Casanova, membre de la Junta, recorda la figura de Planas i els orígens de la mostra.
8: El senyor Jordi Planas era una persona molt vinculada al Patronat, moltíssim. Era actor amateur, dirigia, estava a la Junta i, desafortunadament, va morir molt jove. I llavors, a un moment, aquesta mostra de teatre de les escoles, que no tenia nom, es va decidir, en les persones que aquell moment estaven, doncs que seria una bona cosa anomenar-li mostra de teatre Jordi Planas amb honor seu.
7: La programació arrencarà dissabte amb Embruix a les 6 de la tarda i Tintoretto a partir de les 8 del vespre. Diumenge serà el torn d'Alicia a les 7 de la tarda, interpretada pel grup de menuts de l'Escola de Teatre.
3: I ara els esports, Marc Rodríguez.
9: Torneig solidari de vòlei platja aquest proper diumenge, 31 de maig, a la platja de l'Una, aprofitant el nou centre d'esports de platja. Un torneig en favor de l'Associació contra el Càncer, que farà partit de 15 minuts per equips de 4 persones que hauran de ser mixtes. Hi haurà 40 equips que jugaran entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Les inscripcions tenen un preu de 60 euros i contribuiran directament a impulsar programes i serveis gratuïts que l'Associació contra el Càncer ofereix a persones i famílies afectades per la malaltia i per poder contribuir en la recerca.
3: Pel que fa al temps, continuem amb la calorada. Avui amb mínimes de 22 graus i màximes de 28. Demà, si Déu vol, algun grau menys.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
10: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
9: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
11: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
9: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
11: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
12: A la ludoteca,
11: no?
12: Exacte.
11: Que, mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peixos.
10: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital,
12: un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
13: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
12: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
14: Estàs escoltant?
10: Premià Mèdia, informació.
7: L'associació Can Sant Pere ha anunciat que posarà sobre la taula a les reunions que manté amb l'Ajuntament sobre el futur de l'espai la nova reivindicació contra una possible zona blava arran del carrer de la plaça. Ho van decidir l'assemblea oberta de l'entitat que tenia lloc el passat dilluns i es dona el cas que la pròxima trobada amb l'Ajuntament s'ha de celebrar la setmana vinent, el dimarts 2 de juny. Ens ho ha explicat el portaveu Lluís Soler, que diu que exigiran a l'Ajuntament que no hipotequin més el futur de Premià de Mar amb inversions compromeses amb privats i que, a més de denunciar aquest eventual pàrquing de pagament, també parla d'un possible supermercat privat allí on es traslladarà al mercat de Sant Joan.
15: Després de més de 20 anys de lluita en què s'ha posat el cos per defensar l'antiga fàbrica de les mans de l'especulació, ara es privatitzi el primer espai que queda lliure. Això no té cap sentit. Com en el futur, amb l'anunciada possibilitat d'instal·lar un supermercat privat al mercat, al futur mercat municipal que es pretén instal·lar a Can Sant Pere. Hem de demanar a l'Ajuntament que deixi d'hipotecar el futur del poble amb inversions compromeses amb el sector privat. Això és pa per avui i fam per demà. Si cal aparcament, la solució no és un pedaç improvisat per sortir del pas. Fa més de 2 anys que se sabia que s'eliminarien places d'aparcament a Jacint Verdaguer. El que cal fer, en aquest cas en concret, és un estudi integral de mobilitat que abordi la problemàtica tenint en compte tots els factors. I també vam parlar que posarem aquest tema sobre la taula en la reunió del grup de treball conjunt amb l'Ajuntament que tenim acordada pel provinent dimarts, dia 2 de juny.
7: La campanya contra aquest projecte continuarà aquest dissabte, dia 30, amb una convocatòria popular a la plaça Nova que, segons Soler, serà pròpiament el tret de sortida a la defensa del primer espai disponible després de l'enderroc. Entre altres coses, s'hi recolliran signatures i s'anunciaran les entitats que s'han adherit a la reivindicació i es convidarà la gent a fer pancartes i a publicar vídeos i fotos a xarxes.
15: Hem previst una roda de premsa per presentar públicament el manifest i donar el tret de sortida per la defensa del primer espai disponible de la fàbrica expropiada. Es recolliran signatures pel manifest i es donaran a conèixer les entitats que hi donen suport. També es convidarà els assistents a fer-se fotos i gravar vídeos per difondre'ls a la xarxa. I es faran pancartes i es repartiran fulletons amb el manifest per la població.
10: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui a Premià Mèdia parlem de números de finances municipals i ho fem amb la principal responsable dels números de l'economia de l'Ajuntament, que és la regidora d'Hisenda, la Marta Ariño, que ens acompanya als estudis de Cal Escoda. Marta, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: A veure, la setmana passada el ple aprovava el que es coneix com a Pla Econòmic Financer. I allà la mateixa Marta Ariño i després també altres membres del govern, amb l'ajuda d'algunes explicacions també des de l'oposició, vam acabar entenent que l'any 2025 s'havia produït una certa desviació, li direm així, un excés en les inversions que, d'alguna manera, suposava vulnerar el que es coneix, estem en uns termes que a molts de nosaltres ens costen una mica, el que es coneix com a regla de la despesa, i que això ens obligava, per llei, a implantar durant dos exercicis, 2026 i 2027, el que es coneix com Pla Econòmic Financer, que, pel que vam entendre, consistirà, doncs, a posar una mica el fre de mà per tot allò que ens vam passar a l'any 2025. Això és el que vam entendre d'una manera molt superficial, però ara convidem a la Marta Ariño, que és la que en sap, a fer-nos una explicació doncs, més entenedora, més profunda també, però sobretot més didàctica del que està passant a nivell financer en aquest Ajuntament. Endavant.
2: Pues mira, a l'any 2012, amb el Montoro, val, sí, va entrar en vigor, a l'1 de maig del 2012, una llei que, el que és, per entendre-ho de manera així com senzilla, que es diu que la regla de despesa, val, es limita quan pots créixer a nivell de despeses, tot i que tu tinguis ingressos suficients. Val? Llavors, et marquen un màxim legal, que l'any passat va ser del 3,20%, que et diu que tu no pots créixer més a despeses d'aquest percentatge. Tot i que tinguis un romanent de més, gairebé 6 milions d'euros, tot i que tinguis tots els ratis de solvència, que són els més importants d'un ajuntament, en positiu i molt en positiu. Val? Llavors, aquesta regla de la despesa, que és l'únic incompliment que tenim, val? Perquè els més importants són el que són els indicadors de solvència, val? És el que fa aplicar aquest PEF. Val? Primer explicaré una miqueta com està l'Ajuntament i després us farem una entrada amb el que és el PEF.
1: Endavant.
2: El que són els indicadors de solvència, que és el més important. Això és el que indica que un Ajuntament està sanejat o no està sanejat. Val? És tan

0: i un estalvi net positiu, val? Que en aquest cas nosaltres tenim un estalvi net de 3.484.000 euros, que suposa un ratio d'un 10,71%. Tenim un romanent de tesoreria, que és l'altre indicador de solvència, en positiu, de 5.335.000 euros. Un deute viu no superior al 110%, que això vol dir els préstecs que es demanen per poder finançar, val? Que estem en un ratio d'un 18,34% i et permeten arribar fins al 110%. Per tant, indica que l'Ajuntament està molt sanejat a nivell també de finançament. I després, el que és el pagament a proveïdors, val? Que el rati no ha de superar 30 dies i estem en 17,31 dies. Aquests són els quatre ratis més importants, perquè són ratis de solvència. D'acord. Això t'està indicant si un ajuntament està fent bé la feina a nivell financer. Val? Tots donem en positiu i molt holgadament. Després tenim els ratis que es diuen fiscals, val? Les regles fiscals, que aquí són dues, que és l'objectiu d'estabilitat pressupostària, que el complim amb més de 396.000 euros, i després la regla de la despesa, que aquí és on incomplim, amb 1.873.000 euros. Val? Per què s'ha donat aquesta regla de despesa en negatiu? Primer, l'indicador te'l donen ells, et diuen el màxim que tu pots gastar en despesa, tot i que tinguis un romanent en positiu, tot i que puguis finançar a nivell de préstecs, imagina't, del 18 al 110%, tot i que tinguis un estalvi net positiu de més de 3 milions, et diuen no, tu només pots gastar el 3,2%. Què ha passat? Doncs nosaltres hem cregut que hi havia...
1: Perdona, el 3,2% de quin muntant?
0: De la teva base. O sigui, tu només pots incrementar sobre lo aprovat anteriorment el 3,2% a nivell de despesa.
1: És un índex de creixement.
0: De creixement, sí. Llavors, què ha passat? Doncs que nosaltres tenim inversions importants que creien que són molt necessàries. Escola Bressol, una Barnova, una fotovoltaica, arranjaments de carrers importants, que creiem que nosaltres hem de poder decidir quan fer-ho. Mal, i s'ha apostat a poder-ho fer. Nosaltres érem conscients, quan es va fer tot el tema de les inversions, que segurament donaríem amb el que és la regla de despesa amb negatiu, però podem fer-ho perquè financerament som molt, molt sostenibles. Mal? I això ha estat el motiu de que, quan vam fer el tancament, ara a principis del 2026, aquest rati, que és un dels ratis de les regles fiscals, va donar, doncs, en negatiu. Això què obliga? Obliga a fer aquest pla econòmic financer, on tu diràs què és el que ajustaràs en el 2026 i en el 2027 per acomplir que la regla de despesa torni a estar en positiu.
1: D'acord, perdona, Marta, fem un moment una parada per recapitular i veure si ho hem entès tot, eh?
0: Sí.
1: Ens vam accedir en aquesta regla de la despesa, ens has dit, de 1,8 milions i escaig.
0: Sí, correcte.
1: Perquè vam considerar que hi havia un seguit d'inversions que eren necessàries i fins i tot urgents, oi? I vam dir, doncs mira, potser ens enganxem una mica els dits, però val la pena. És així, eh? Prenem aquesta decisió política.
0: És així.
1: Molt bé. I ara, fet el tancament de 2026, de l'exercici de 2025, fet aquest tancament, confirmem que efectivament ens vam passar una mica i, per tant, ara hem de fer el PEF. És així.
0: És correcte.
1: I ara ens hem de posar a lloc, però ho hem de fer per aquest import? És a dir, hem de contenir la despesa per valor de 1,8 milions d'euros? No, per què no?
0: No, perquè dintre d'un pressupost també hi ha un creixement. O sigui, nosaltres quan hem presentat ja o presentem el pressupost 2026 hi ha un creixement ja directe a nivell d'ingressos i tal.
1: D'acord.
0: I per tant, el PEF, nosaltres és com una jugada, no? O sigui, nosaltres el que hem marcat és fer un creixement al nivell de subvencions de 635.000 euros, val? Espera, t'ho acabo de dir exactament. 635.000 euros pel 2026 i una, i posposar l'execució de despeses de 200.000 euros, val? Si féssim això, el 2026 ja compliríem. Què pot passar? Que potser a nivell d'ingressos obtinguéssim 500.000, tindrem que reajustar aquests 500.000, passar a que tindrem que posposar una execució de 350.000. O sigui, és una suma, val?
1: D'acord.
0: Nosaltres presentem això, Per què? Perquè creiem que és algo factible i és algo que es pot donar, no? Aquest punt d'ingressos no és ni impostos, no són taxes, no. Són directament subvencions directes, val? Diputació, Generalitat, val? I el tema de reduir 200.000 euros és simplement posposar, val, alguna execució que no estigui iniciada, lògicament, per tal de poder complir el PEF el 2026.
1: Per tant, si ho hem entès bé, en aquest 2026 serien 635.000 euros que hem d'aconseguir en subvencions i 200.000 que deixem a la nevera.
0: Exacte.
1: Són 835.000 euros, és a dir, entre cometes, perjudici que ens ocasiona aquest PEF, són 835.000 euros perjudici, molt entre cometes, perquè en realitat estem ajornant unes actuacions, podríem dir, i anem a buscar 635.000 euros, que si no són aquests, per un costat o per l'altre hauria de sortir.
0: És que és
1: anem
0: això.
1: A corregir, anem a reparar 835.000 euros d'una manera o una altra.
0: Exacte.
1: I això passarà el 2026 i el 2027...
0: I el 2027 no s'aplica res a nivell de lo que són d'ingressos, perquè si això ja ho obtenim, ja ho consolidem, i pues, posem una despesa de 450.000 euros el 2027.
1: En aquest cas, com a muntant global...
0: Sí,
1: és a dir,
0: global.
1: L'esforç és superior en aquest 2026, podríem dir.
0: Sí, correcte.
1: 835 contra 450.
0: Exacte.
1: D'acord, aquest és, doncs, l'esforç, entre cometes, que haurà de fer aquest Ajuntament per posar-se a lloc, matèria de regla de la despesa. En quina mesura, ara sí que faig una pregunta, diguem que dependrà també de apreciacions subjectives, segurament, però tenim aquí la regidora d'Hisenda i ella deu tenir una impressió. En quina mesura Premià de Mar notarà aquest esforç, aquesta alteració de la dinàmica habitual?
0: En res. No notaran res, perquè el que és els ingressos, que és el que podria afectar, no afecta per res, perquè són subvencions directes a nivell de Diputació Generalitat, per tant, i a nivell d'inversions és posposar, iniciar alguna cosa que, si no es pot iniciar aquest any, doncs es posposarà. Per tant, tot el que està a nivell d'inversió s'acabarà, el que està ja iniciat, i per tant no es notarà en res, i a la butxaca del ciutadà menys, perquè no és res a nivell impositiu cap al ciutadà.
1: D'acord, bé, doncs això ens tranquil·litza.
0: Sí.
1: No sé si ens vas dir al ple que la llista, entre cometes, de les inversions que es podrien ajornar no la teníeu feta, alguns grups fins i tot ho van reclamar, a veure si ens ho concreteu, i que es podria afinar més de cara al tercer trimestre d'aquest any, quan sapiguéssim com han anat, oi, les subvencions. De tota manera, hi ha una llista de projectes en quarantena, és a dir, que poden, algun dels projectes que teníeu més o menys pensats, que està ballant, se'n pot dir algun?
0: No. De moment no tenim cap en llista, o sigui, per què? Perquè hem d'esperar molt el tema de les subvencions, o sigui, ja hem obtingut una de 200.000 euros, vull dir, imagina que al final obtenim uns ingressos que no ens fan rebaixar, val? N'hi ha inversions, evidentment, detallades, que sabem que es poden posposar, però fins a l'últim, és el que vam dir, fins a l'últim trimestre no farem, que ja el tercer trimestre sí que analitzarem bé l'apartat ja de subvencions que s'ha rebut. Per què? Perquè ara parlar de 200.000 euros pot ser 100 com poden ser 300, no? I per tant, en el moment que ja tinguem que prendre ja la decisió, ja es comunicarà, sí, sí.
1: És més, si també ho féssim, això d'anar a buscar subvencions, podria ser que acabéssim eixugant aquests 200.000 que hem...

0: davant el Morabanc Andorra. Si aquest dimecres els jugadors ens deixaven clar que el que volen és fer a Múrcia una millora en la seva imatge respecte a la del diumenge passat, aquest dijous el tècnic del Jaio Pose, Jaren Cuentra, ha explicat que vol a un equip que tanqui la temporada gaudint i competint.
1: Deixar-ho tot a la pista. Ha sigut una temporada pues, exigent i dura en certs moments. I crec que el que ens toca és gaudir, passar-nos-ho bé per últim cop tots plegats, no? I tant de bo el gaudir i passar-nos-ho bé sigui mostrar una versió molt bona que, bueno, pues, quan estem clarament quan estem ficats i estem sòlids defensivament i ens compartim la pilota com volem, doncs tots estem molt més contents.
0: El Jaio Pose de viatge a Múrcia amb tota la plantilla per tancar la temporada aquest divendres a 8:45 de la nit.
2: Parlem ara de futbol. Ahir Àlexia Putellas, ja en parlàvem, es va acomiadar del Barça amb una victòria 2-1 contra la Reial Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Sobre el partit, el més destacat segurament és el gol d'Aitana, que va tornar a marcar després del seu retorn de la greu lesió. Però va ser un dia de comiats, com dèiem, el Johan Cruyff, evidentment el d'Àlexia, que deia això després del partit dirigint-se a l'afició.
3: També volia aquest moment aquí amb tots vosaltres. M'he despedit aquest matí de la meva família, de l'estaf, del club i de les jugadores, però ara em vull dirigir a vosaltres. Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
2: Veurem on va jugar Àlexia. Ningú ha confirmat el curs vinent. Després de deixar el Barça, evidentment té ofertes encara de molts clubs de tot el món. És una de les jugadores, de fet, que ha convocat la Sònia Bermúdez per als propers partits de classificació per al Mundial femení. També es va dirigir a l'afició just abans que Àlexia, el seu fins ara entrenador, Pere Romeu.
4: Si aquest equip té tants èxits, és evidentment perquè té grandíssimes futbolistes, perquè és un grandíssim projecte, però perquè esteu tots i totes vosaltres. Confieu en nosaltres, seguirem donant guerra, la temporada vinent tornarem a anar per tot i confieu en aquestes jugadores i en aquest staff. Visca Barça i visca Catalunya.
2: En un Pere Romeu que també va fer confirmar les sorties de dues jugadores importants com són Mapi León i Ona Valla. De fet, aquesta segona, la lateral maresmenca, el club ja ha fet oficial la seva sortida fa una estona, aquest mateix migdia. També marxa una altra de les veteranes, Marta Torrejón, i veurem si alguna de jugadora més. Pere Romeu que va explicar ahir que la seva renovació va per bon camí, que ara necessita descansar, és una temporada molt exigent, però que es veuen forces per continuar liderant el projecte del curs vinent. Són declaracions als mitjans del club.
4: La temporada és brillant, però és brillant pel joc. És brillant per com ha arribat l'equip al tram final de temporada, és brillant per lo fines que han estat individualment les jugadores durant el llarg de la temporada i és brillant perquè ens hem refet de moltes baixes durant la temporada, que hi havia vegades, hi havia moments de la temporada on no podia escollir els 11. Els 11 se'n feien sols perquè teníem una plaga important de lesions. Així que crec que aquest equip, aquesta temporada, ha rossat l'excel·lència i, sobretot, s'ha refet d'absolutament tot. I això ens fa madures.
2: També ahir, per cert, l'Espanyol va empatar 2 al camp del Depor a Riazor en aquesta penúltima jornada de Lliga F. El conjunt bericó es va posar dues vegades per davant, però les gallegues van igualar el resultat que no li serveix a l'Espanyol per avançar al conjunt gallec a una posició a la classificació. Escoltem a l'entrenadora Sara Monforte.
5: Després de realment de ficar moltes vegades per davant, jo crec que és una llàstima no haver pogut sumar els 3 punts, que eren importants per nosaltres per superar-les la classificació abans de l'última jornada, no? Però si veiem el global i som justos, jo crec que l'empat era el més, val la redundància, el just, no? Perquè crec que ells han fet un bon partit, nosaltres hem estat més defensant i hem transitat molt bé, jo crec que l'empat ha sigut un resultat just. Superigualat, perquè ha sigut molt de migcampisme, han hagut, i ja sé que han tingut una posició més que nosaltres, però crec que nosaltres hem sigut més agressives en camp rival, no? En aquestes transicions. Jo crec que hi ha hagut moments per als dos equips, jo crec que ha sigut un resultat just, una llàstima no poder amarrar el resultat, que és el que volíem.
2: L'Espanyol que continua a 12, amb un punt menys que el Depor i 3 menys que la Badalona Women, que és desè. El Barça, com dèiem, ja és campió. Diumenge, l'última jornada d'aquesta Lliga F, ja sense res en joc per als 3 catalans. Per cert, avui la selecció espanyola femenina ha fet oficial la seva última llista per als 2 últims partits de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027. Hi ha 11 jugadores del Barça. La gran novetat és el retorn d'Aitana Bonmatí, després de la lesió al trencament del peroné. També hi ha 2 catalanes més, Jana Fernández i Laia Codina. En categoria masculina, més enllà dels equips de primera divisió i de l'actualitat, qui encara no acaba la temporada és el Centre d'Esports Sabadell, que demà mateix afronta l'anada de la primera eliminatòria del play-off per pujar a segona contra el filial del Madrid. La tornada serà la setmana vinent a la Nova Creu Alta i les entrades ja estan a la venda. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Tot i això, tenen un 50% de descompte i fins dimarts...

0: Al vespre les poden adquirir a un preu de 10 euros als gols, 12 i mitja lateral i 20 a tribuna. Ahir ja va haver-hi cues virtuals i també a les oficines de l'estadi. A partir de dimecres, tots els seients s'alliberaran i valdran el doble, 20, 25 i 40. A més, el club també ha informat que no permetrà l'accés amb simbologia rival fora de la zona visitant de la nova Creu Alta. En el terreny esportiu, una de les incògnites de demà a Valdebebas és la posició d'Arthur Bonaldo. El brasiler, un dels capitans de la plantilla, ha actuat tota la temporada com a central, però el tècnic Ferran Costa el va situar com a migcampista a Tarassona.
1: Mi funció en el equip és, primero, cumplir órdenes, como ponen los aficionados, ¿no? Somos soldados de Ferran Costa y soldados obedecen y cumplen órdenes, ¿no? Entonces lo que el míster quiera de mí, en este sentido de Bonaldo, dejaré mi vida y la sangre y daré mi mejor.
0: Avui qui passa per sala de premsa és el mateix Ferran Costa i a dos quarts de dues hi ha una convocatòria davant de la tribuna de la nova Creu Alta per acomiadar la plantilla abans de viatjar a Madrid. Tot plegat es podrà seguir a l'Hotel Suís, que en aquestes setmanes de play-off també es pot veure a través del canal de Twitch.
2: Gràcies, Pau. Demà, evidentment, aquí l'enjoc en farem la prèvia amb Ràdio Sabadell d'aquest primer a Real Madrid-Castilla-Sabadell, Centre Esport Sabadell. I encara en futbol anem cap a Terrassa perquè el conjunt agrenc està construint, anem parlant un projecte ambiciós per pujar a la primera federació masculina i ja ha anunciat el primer fitxatge, el jove porter Álvaro Pacheco, que ve de fer una gran temporada al Reus Redis. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El Terrassa Futbol Club tanca el primer fitxatge de cara a la temporada 2026-2027. Es tracta d'Álvaro Pacheco, porter sub-23, fins ara a les files del Reus Redis, i un jugador, un porter que, recordem, doncs ha estat molt protagonista aquesta temporada, excepte en els últims partits de l'equip de Marc Carrasco. Recordem que s'enfrontaven Reus Redis i Terrassa Futbol Club en el partit de la primera volta, amb resultat de Reus 3, Terrassa 0, en aquest cas Pacheco va guanyar la partida a Marcos Pérez, i amb aquesta incorporació doncs el Terrassa que assegura tenir ben segura la porteria amb la renovació de Marcos Pérez i l'arribada de Pacheco, la renovació del defensa Mario Domingo, el migcampista Barrero i també Nahuel i jugadors que tenen contracte, com és el cas de Dirks, Ikerreche, Beamonte, Sergio Cortés, Mármol, Larry i Lawrence. Recordem que els agarencs començaran la pretemporada el 27 de juliol i realitzaran un estatge a la Garrotxa, com l'any passat, serà del 10 al 16 d'agost.
2: Gràcies, Miqui. Finalment anem a l'escala per parlar del cas de Jessica Álvarez, que continua jugant al conjunt empordanès als seus 48 anys i encara no se li acaba la benzina. Ràdio L'Escala, Ivan García.
4: Jessica Álvarez, que amb 48 anys continua corrent darrere la pilota. A cada final de temporada, com és el cas, es repeteix la mateixa història. Diu que es retira, però al moment mai arriba. Assegura que encara té benzina.
5: Crec que podria jugar més temps. L'únic que és veritat que el futbol doncs, necessita molt de sacrifici i realment el cos doncs, ja no t'acompanya tant. Però realment jo per benzina crec que seguiria jugant.
4: Jessica Álvarez va començar a jugar a futbol de ben petita. Des de llavors ha construït una trajectòria impecable i dilatada en el futbol català i estatal. Abans d'aterrar a l'escala, el nou Miramar va vestir les samarretes de clubs històrics com el Barça, el Villarreal, el Girona i l'Estartit, a més de passar pel Banyoles, el Cornellà del Terri, el Camallera i la Pera. Li hauria agradat jugar en aquesta època actual, gaudint de la visibilitat i l'impuls que té ara el futbol femení.
5: A la meva època, doncs, quasi bé jugava amb nens, no hi havia doncs, camps de futbol doncs, tan estupendos i realment és un honor poder jugar ara i, a més, potser doncs, acabar la Lliga i potser retirar-me doncs, per tot l'alt.
4: El futur de la jugadora és una incògnita. Aquest estiu Jessica Álvarez haurà de tornar a decidir si penja les botes o si prefereix continuar trepitjant els camps de futbol una temporada més.
2: Gràcies, Ivan. En bàsquet, més enllà de Xavi Pasqual i de l'ACB, avui marxen, mateix arrenquen les fases d'ascens de la segona FEP, on hi tenim tres catalans, dos dels quals juguen a Badajoz. Del grup 2, el Club Bàsquet Prat acaba de començar el seu partit contra l'Olatzia Bas. De fet, 9-12, perden encara ara mateix els pretencs en el primer quart, en aquest cas. A les grup 4, a les 5 de la tarda, el DM Grup Mollet juga aquesta fase final d'ascens al Ginet, al País Valencià, i debuta contra el Vizcaya Sornotza, també basc, mentre que al grup 1, també a Badajoz, hi ha el Pujol Mollerussa, que aquesta tarda s'enfronta a la primera jornada del Sueca Valencià, 3:15. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: Es decideix l'ascens a segona FEP en un sol cap de setmana i el Pujol Mollerussa té al seu grup a l'anfitrió, el Badajoz, el Tres Cantos madrileny i el Sueca Valencià, els seus primers rivals. L'entrenador del Mollerussa, Marc Díaz, destaca precisament que té la plantilla àmplia i que li permetrà adaptar-se a cada rival, a més d'una bona rotació per intentar repartir minuts. També l'equip ha incorporat material com suplements i botes de descàrrega per facilitar la recuperació dels jugadors. Dins la seva capacitat han posat tots els mitjans perquè no tenen por a la paraula ascens. Així ho explica el mateix Marc Díaz.
7: Sí, nosaltres no, mai hem tingut por a voler el màxim possible. No? Al cap i a la fi, cada objectiu que se'ns ha ficat davant, no li hem perdut la cara mai, no hem tingut por, no hem tingut mai pressió per aguantar un primer lloc durant la temporada. Nosaltres anem ascendir, no tenim cap complex per dir-ho, tot i que sabem de la dificultat, sabem que tots els equips ja tenen molt en joc, tothom vol aconseguir el mateix premi i és molt difícil.
6: Tots els partits es disputen seguits. Divendres tenen el segon, dissabte el tercer i en cas de necessitar un quart seria diumenge.
2: Gràcies, Julen. I acabem amb waterpolo. Catalunya va guanyar 14-9 ahir a l'anada de la final de l'Eurocup femenina contra el Barceloneta. La tornada serà dimecres de la setmana vinent a la piscina de Sant Sebastià. I a la Lliga, a la final de la Lliga, el Sant Andreu s'avança contra el Mataró per 10-8. Mataró Ràdio, Malena Bertran.
8: L'Assolim Centre Natació Mataró perd el primer partit del play-off pel títol de la Lliga de la Divisió d'Honor Femenina, davant el Club Natació Sant Andreu, per 10-8. El duel ha estat molt igualat, però el conjunt barceloní ha sabut jugar millor els moments decisius. El Sant Andreu ha començat fort i ha arribat a dominar per 3-1 en el primer quart, tot i que el Mataró ha reaccionat amb el pas dels minuts. El conjunt dirigit pel tècnic Dani Ballar ha aconseguit igualar el partit amb el 6-6 al tercer període, gràcies als gols de jugadores com Kerns, Romer i Hauschall, totes amb dues dianes. Però en el tram final del maig, el Sant Andreu ha estat més encertat. Dos gols consecutius d'Ariadna Ruiz han acabat decantant el partit, mentre que la portera rival, Martina Terré, també ha estat clau sota pals. Amb el resultat final, el Sant Andreu suma el primer punt d'una final al millor de tres partits, i el Mataró queda obligat a guanyar el segon duel per forçar el tercer partit decisiu. Una segona lluita que jugarà aquest dissabte 30 de maig a 8:15 del vespre al complex Joan Serra i Puig Ascens a Mataró.
2: Gràcies, Malena. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
10: Primera reunió ahir entre equip de govern i oposició per valorar la primera llista de projectes que es podrien presentar al Pla de Barris i per obrir la fase d'aportacions. Segons ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, un equip tècnic extern que ja ha treballat durant mesos ha confeccionat una llista d'uns 40 projectes, tots ells ajustats a la triple vocació d'aquest programa d'ajuts infraestructural, mediambiental i social. Ahir es van fer avinents als grups municipals i ara es donen 10 dies perquè hi facin aportacions. Seguidament, a principis de juny es parlarà amb el teixit associatiu i finalment se celebrarà una jornada oberta a tota la població. I d'aquest circuit en sortiran les propostes definitives i el pressupost. Propostes, diu l'alcalde, que seran de màxims.
11: Evidentment, nosaltres anirem a màxims. El màxim que permet el Pla de Barris d'aquesta edició són 25 milions d'euros amb un projecte de 5 anys que, d'anar-se complint, es podrien estendre fins als 8 anys. Nosaltres, com sempre, anirem a màxims i intentarem doncs, cobrir les actuacions per un valor total de 25 milions d'euros a 8 anys vista, tenint en compte doncs, que nosaltres hem de tenir el muscle econòmic o la capacitat de generar subvencions paral·leles.
10: La majoria de projectes se situen al barri Tarter-Maresme, però la llista n'inclou d'altres fora d'aquest barri, en equipaments com Can Salamó, l'escola El Dofí o fins i tot Can Sant Pere. El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta de l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. Ahir el regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic, que ara se'n faci un ús deia que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre Ajuntament i entitat, i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres.
12: Entenem perfectament aquesta queixa. Després de tantíssims anys de lluita per aconseguir una espai públic i verd i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament no està sent tan fluida com ens havien dit. Considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari.
10: Recordem que encara està per decidir quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta, decisió que s'hauria de prendre aviat, perquè la intenció era obrir l'aparcament aquest mes de juny. Aquest diumenge al matí s'encadenaran dues inauguracions a Premià de Mar. A 11:15 s'inaugurarà a la plaça Maresme un segon mural de grans dimensions en una paret mitgera. L'acció dona continuïtat a una campanya que es va iniciar al carrer Joan Prim, que té un doble vessant en el terreny artístic i amb clau d'igualtat. Una hora i mitja més tard, a 12:00, s'inaugura la pèrgola fotovoltaica, la nova estructura que cobreix la plaça de Salvador Moragues al Museu de l'Estampació.
9: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
13: Bon dia, són les dues.
14: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
13: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
15: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
13: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
16: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
17: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
13: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
16: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
18: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
13: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
16: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
13: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
16: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet durant 2 anys.
13: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
19: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
13: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
20: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
13: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
15: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
1: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
21: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
1: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
13: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant dues hores. Anem fins allà, Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
22: Bon dia, Mataró. La protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat dues hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals. Ho explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
23: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem. I seguirem, ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. Tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS...
22: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i detallar la Nacional 2 una estona.
13: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
25: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
24: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
13: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
26: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
26: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
3: Notícies en xarxa.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
26: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
18: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
26: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
4: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
26: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
5: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
26: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
4: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
26: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
4: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: És el dispositiu Albus. És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
6: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
8: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
6: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
4: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
26: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
27: Quan una persona gran pateix discriminació
0: invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
26: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
4: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
26: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
9: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre.

0: Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
1: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
2: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
1: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
0: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora des de Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores i actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa ben pocs minuts una alerta als mòbils, una S-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
0: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellà del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
4: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
5: Estem fent és garantir gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta EDAR aquí a Castellar, una inversió milionària d'1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
4: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
6: Notícies en xarxa.
0: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
7: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
8: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
7: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
0: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la BON, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Des de l'any 2003, la BON ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere Més Baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no

0: no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la Bon, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
1: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per a les dones.
0: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la Bon. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
2: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellver, bon dia.
3: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a la envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
4: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
5: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut 0 problemes amb la direcció esportiva, 0. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i d'altres, el president Laporta.
4: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
5: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant.
4: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha parlat de la futbolista de Mollet.
6: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos. Y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros, se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de élite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
4: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys, al club blaugrana. A més, treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la Primera Federació destaquem que el Centre d'Esports Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta el Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la Tercera Federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida en futbol. Sala Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja a 2:15. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Primera reunió ahir entre equip de govern i oposició per valorar la primera llista de projectes que es podrien presentar al Pla de Barris i per obrir la fase d'aportacions. Segons ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, un equip tècnic extern que ja ha treballat durant mesos ha confeccionat una llista d'uns 40 projectes, tots ells ajustats a la triple vocació d'aquest programa d'ajuts infraestructural, mediambiental i social. Ahir es van fer avinents als grups municipals i ara es donen 10 dies perquè hi facin aportacions. Seguidament, a principis de juny, es parlarà amb el teixit associatiu i, finalment, se celebrarà una jornada oberta a tota la població. I d'aquest circuit en sortiran les propostes definitives i el pressupost. Propostes, diu l'alcalde, que seran de màxims.
5: Evidentment, nosaltres anirem a màxims. El màxim que permet el Pla de Barris d'aquesta edició són 25 milions d'euros amb un projecte de 5 anys que, d'anar-se complint, es podrien estendre fins als 8 anys. Nosaltres, com sempre, anirem a màxims i intentarem, doncs, cobrir les actuacions per un valor total de 25 milions d'euros a 8 anys vista, tenint en compte doncs, que nosaltres hem de tenir el muscle econòmic o la capacitat de generar subvencions paral·leles.
4: La majoria de projectes se situen al barri Tarter Maresme, però la llista n'inclou d'altres fora d'aquest barri, en equipaments com Can Salamó, l'escola El Dofí o fins i tot Can Sant Pere. El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta de l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. Ahir el regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic, que ara se'n faci un ús, deia, que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre ajuntament i entitat, i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres.
6: Que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tantíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd, i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts, i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament, no està sent tan fluida com ens havien dit. Considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari.
4: Recordem que encara està per decidir quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta, decisió que s'hauria de prendre aviat, perquè la intenció era obrir l'aparcament aquest mes de juny. Aquest diumenge al matí s'encadenaran dues inauguracions a Premià de Mar. A 11:15 s'inaugurarà a la plaça Maresme un segon mural de grans dimensions en una paret mitgera. L'acció dona continuïtat a una campanya que es va iniciar al carrer Joan Prim, que té un doble vessant en el terreny artístic i amb clau d'igualtat. Una hora i mitja més tard, a 12:00, s'inaugura la pèrgola fotovoltaica, la nova estructura que cobreix la plaça de Salvador Moragues al Museu de l'Estampació.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Bon dia, són 2:15.
8: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
7: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat a les aules.
9: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
7: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
10: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
11: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
10: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
7: Última hora, un incendi de massa forestal a Òrrius, al Maresme, obliga a confinar la població.
10: Justament una vintena de dotacions dels bombers treballen en aquest foc que s'ha propagat a una massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils ja per demanar el confinament de la població.
7: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys. Era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
10: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
7: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia, Joan Barberà.
2: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off al títol de Lliga.
7: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
13: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní, on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament, al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
9: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
15: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
16: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
15: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
7: Això en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'han organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
17: A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada. S'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
18: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre o continuarem a les jornades de vaga.
17: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
19: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores i tot això suposar un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
17: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès.
7: Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa dilluns que ve 19 hospitals, negant-se a fer hores extra. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
21: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Diu, perdona, però esteu bojos. Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
20: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
7: I tenim encara més actualitat relacionada amb la salut. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Palafolls.
22: Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. Marina Escribano, regidora de Joventut al Consistori Molletà.
23: Reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar.
22: L'objectiu és articular un espai operatiu per a planificació i execució de polítiques locals de salut mental.
24: I a Palafolls s'ha posat en marxa, a través de l'àrea d'Igualtat, una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat es fa avui al Casal de la Dona, amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús. La programació continuarà el mes de juny amb l'exposició Evita el meu cos, de Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT. Vinculat a aquesta mostra, el dia 10 de juny farà un taller participatiu per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la vellesa. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia.
7: 20 minuts i seran les 3. Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
10: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
12: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
10: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
7: En relació a aquesta qüestió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
10: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
25: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
10: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
14: Notícies en xarxa.
7: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat en la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de la capital catalana. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir la xarxa de metro. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
0: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
3: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
0: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Estem en condicions d'ampliar-vos la notícia d'última hora que us oferíem fa només uns minuts. Aquest incendi, en el qual treballen una vintena de dotacions dels bombers a Òrrius, al Maresme, s'ha originat al pati d'una indústria, però s'ha acabat propagant, volem dir, a massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població en aquesta zona del Maresme. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar el foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti a més extensió de la zona forestal més propera. De fet, ens consta que ja fa una estona que s'hi produeixen petites detonacions, petites explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència, precisament, d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren, diuen, molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar fins a un total de 20 habitatges dels nuclis disseminats, els quals ha arribat fins a les seves portes les mateixes flames, tot i que el municipi s'ha acabat confinant del tot. I actuen, com dèieu, en aquests moments 22 dotacions dels bombers de la Generalitat, amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions, molt densa, molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat aquesta alerta als mòbils per demanar tot el confinament de la població en les pròximes hores. També ha activat el pla Infocat i demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi constantment totes les indicacions de les autoritats.
7: Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Seguim molt pendents de l'evolució d'aquest incendi que ha coincidit justament avui amb la presentació del dispositiu de lluita contra el foc de cara a aquest estiu que ha fet el Departament d'Interior. La forta calor i l'acumulació de vegetació a causa de les pluges els darrers mesos marcaran aquesta campanya d'incendis. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
5: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
6: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
5: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i, per tot plegat, s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que, segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
7: En clau econòmica, la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors.
22: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix ben encara.
2: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
22: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
14: Notícies en xarxa.
7: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Lleida. Allà al barri de Ciutat Jardí tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Paeria i Sostres Cívic llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi d'habitatge. UAU Lleida Ràdio, Julià Arboleas.
8: L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre 1 i 3 habitacions amb superfície que van dels 45 als 75 metres quadrats. El projecte incorpora també un local comercial, espais comunitaris, una bugaderia compartida i una plaça d'aparcament exterior per habitatge. La cooperativa ha obert aquest dijous el període d'incorporar nous socis, que es mantindrà oberta fins al 22 de juny. L'adjudicació dels habitatges es farà per ordre d'inscripció, amb prioritat per a les persones empadronades a Lleida. Aquestes persones no seran ni propietàries ni llogateres, sinó sòcies cooperativistes del projecte. Clara Bricoller, coordinadora del projecte de la Lleó, ha explicat quines seran les quotes que hauran d'aportar els socis.
9: El que faran serà, primer de tot, pagar unes aportacions inicials abans de l'entrada a viure, que van entre els 9.000 i els 15.000 euros segons la superfície de l'habitatge escollit. I llavors, un cop entren a viure, paguen unes quotes mensuals, que també estan entre els 400 i els 700 i pico.
8: Bricoller ha detallat que es preveu que els primers residents hi puguin entrar a viure a mitjans de l'any vinent.
7: I a Tarragona, el jutjat contenciós administratiu número 2 ha aixecat les mesures cautelars que des del 2021 mantenien paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
22: L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament del monòlit franquista més gran de Catalunya i que es troba enmig del riu Ebre.
7: Ràdio Tortosa, Núria Mora.
11: Llum verda judicial per desencallar la retirada del monument franquista de Tortosa. El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien el procés completament paralitzat des de fa 5 anys a instàncies d'entitats d'extrema dreta. La justícia avala ara que la llicència d'obres de l'Ajuntament estava ben donada. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat la decisió com un pas decisiu.
13: L'aixecament d'aquestes mesures cautelars és una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa, i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument. És un compromís amb la ciutadania, però també és per una qüestió d'higiene democràtica, és una qüestió també de reparació, de recuperació de la memòria i el poder acabar en una polèmica que, malauradament, a la nostra ciutat s'arrossega des de fa anys.
11: Un cop es dicti la sentència, la Generalitat podrà tornar a licitar les obres de desmantellament del monument. Tot i que la resolució es pot recórrer, l'autojudicial deixa clar que això no aturarà el procediment.
7: És moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet al llarg de dos anys. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologia malalties associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de dues dones i tres infants, i en la de Francesca Saportella hi ha nou individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
15: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur doncs, poden anar donant molta informació.
16: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes. Mentre recordava
7: una mica de música abans dels esports, perquè Miqui Núñez, a qui estem escoltant, i també Caral Laoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran un nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. Directes Estrella Damm 150 reuniran noms consolidats i artistes emergents en una programació de concerts a Catalunya, a les Illes Balears, Castelló i Andorra. El cicle arrencarà el 18 de setembre de forma simultània a la sala Liverpool de Vidisco de Molins de Rei, el Club Mutante de Palma i l'únic d'Andorra la Vella. Durant 7 setmanes la programació passarà per sales emblemàtiques com Resmatà, Salamandra, La Mirona o Esgremi, però també per espais de proximitat com els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Eslàvia de les Borges Blanques. Un cicle que s'ha impulsat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Adriana Alcubé n'és la codirectora.
18: Hem girat aquest prisma i hem posat el focus en les sales, preguntant-los i intentant investigar què són algunes propostes que a ells els agradaria tenir. Doncs artistes dels quals per recursos no poden programar, artistes que els fan especial il·lusió doncs, perquè en són fans o els agraden molt els projectes que porten a terme, o inclús projectes o sales que són en altres territoris que ho tenen moltes vegades molt més difícil que no doncs una gran capital com podria ser la ciutat de Barcelona.
17: El tram final del cicle inclourà concerts de Miqui Núñez, de Razmataz o Maruja Limón a la sala Times de Santa Coloma de Gramenet, abans de culminar el 30 d'octubre amb una gran cluenda final a la Sala Apolo, encara per anunciar.
7: I és moment per als esports. En Joan Barberà, que ja és aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Joan. Xavi Pascual, nom destacat del dia en la informació esportiva, deixarà el bàsquet i ho farà per decisió pròpia.
19: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
20: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva, zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius per què estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
19: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
20: Amb el que jo m'he cremat aquest any, perquè clar, totes les preguntes van envoltades del pressupost l'any que ve, però és que estem aquesta temporada. Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comú. I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
19: En futbol, la nova Lletja deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. També hem de destacar que el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació, el centre d'esports Sabadell juga demà al camp del filial del Real Madrid, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
21: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa.
1: sigui, no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o, no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres, acció a acció dins del partit.
19: Demà el partit a les 9 del vespre, la tornada el següent divendres a la nova Creu Alta de Sabadell. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà a l'Atlètic Lleida.
7: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a les 2. Bona tarda.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
10: Primera reunió ahir entre equip de govern i oposició per valorar la primera llista de projectes que es podrien presentar al Pla de Barris i per obrir la fase d'aportacions. Segons ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, un equip tècnic extern que ja ha treballat durant mesos ha confeccionat una llista d'uns 40 projectes, tots ells ajustats a la triple vocació d'aquest programa d'ajuts infraestructural, mediambiental i social. Ahir es van fer avinents als grups municipals i ara es donen 10 dies perquè hi facin aportacions. Seguidament, a principis de juny es parlarà amb el teixit associatiu i finalment se celebrarà una jornada oberta a tota la població. I d'aquest circuit en sortiran les propostes definitives i el pressupost. Propostes, diu l'alcalde, que seran de màxims.
12: Evidentment, nosaltres anirem a màxims. El màxim que permet el Pla de Barris d'aquesta edició són 25 milions d'euros amb un projecte de 5 anys que, d'anar-se complint, es podrien estendre fins als 8 anys. Nosaltres, com sempre, anirem a màxims i intentarem cobrir les actuacions per un valor total de 25 milions d'euros a 8 anys vista, tenint en compte que nosaltres hem de tenir el muscle econòmic o la capacitat de generar subvencions paral·leles.
10: La majoria de projectes se situen al barri Tarter-Maresme, però la llista n'inclou d'altres fora d'aquest barri, en equipaments com Can Salamó, l'escola El Dofí o fins i tot Can Sant Pere. El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta de l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. Ahir el regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic, que ara se'n faci un ús, deia, que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre Ajuntament i entitat, i ironitzava sobre el grau de fluidesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres.
23: Que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tantíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd, i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts, i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament, no està sent tan fluida com ens havien dit. Considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari.
10: Recordem que encara està per decidir quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta, decisió que s'hauria de prendre aviat, perquè la intenció era obrir l'aparcament aquest mes de juny. Aquest diumenge al matí s'encadenaran dues inauguracions a Premià de Mar. A 11:15 s'inaugurarà a la plaça Maresme un segon mural de grans dimensions en una paret mitgera. L'acció dona continuïtat a una campanya que es va iniciar al carrer Joan Prim, que té un doble vessant en el terreny artístic i amb clau d'igualtat. Una hora i mitja més tard, a 12:00, s'inaugura la pèrgola fotovoltaica, la nova estructura que cobreix la plaça de Salvador Moragues al Museu de l'Estampació.
14: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Notícies en xarxa.
16: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Continuen sense acord els sindicats i educació després que la reunió d'ahir resultés absolutament decebedora, en paraules del sindicat USTEC. Avui es tornen a trobar en aquesta setena jornada de converses per mirar de desencallar una crisi educativa que porta setmanes encallada. Avui una jornada de vaga als docents que s'han concentrat als Vallesos i al Maresme. Tenim hores d'ara la nostra companya Andrea Martínez de les portes de la conselleria. Bona tarda.
0: Bona tarda. Sí, els sindicats tot just ara acaben d'arribar al departament i esperen que les conclusions d'avui siguin més favorables que ahir, quan semblava que començaven a acostar posicions. El punt d'inflexió va arribar quan la conselleria situava l'augment salarial en 340 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats el volien estirar fins als 460 euros. Una contraproposta que el departament va respondre que necessitava més temps per acabar d'estudiar, la qual cosa va decebre als sindicats. Avui es tornen a emplaçar, mentre que els docents del Maresme i els vallesos continuen fent pressió als carrers.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea. Ja ho sentíem, estarem pendents tota aquesta tarda de com evoluciona aquesta reunió. I també pendents un incendi. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població del municipi d'Òrrius, al Maresme, a causa del foc en una indústria que, a més, ja s'ha propagat a la massa forestal. Hi ha 22 dotacions dels bombers que treballen en aquest foc que s'ha originat al pati d'aquesta indústria. Tots els treballadors n'han sortit, no hi ha cap persona afectada. A hores d'ara treballen els bombers per intentar que no cedeixi la coberta. Justament avui, que la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges s'ha dit que marcaran aquesta campanya d'incendis a l'estiu, el Departament d'Interior ha presentat un dispositiu de lluita contra el foc i ha recordat que cal extremar la prudència. Més xifres també, més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu anomenat ALMU serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del dia 9 a l'11 de juny. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. I el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que des de 2021 mantenen paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament d'aquest monòlit franquista.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
24: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 28 de maig de 2026. Espectacular incendi a Òrrius. Els bombers treballen per apagar un foc que defineixen com a virulent i descontrolat i que ja s'ha propagat per la zona forestal. Martí Capçada, bona tarda.
25: A les 12 i 40 minuts del matí, el cos ha rebut l'avís del foc que s'ha iniciat al pati d'aquesta empresa dedicada a ceres i parafines. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i han hagut de desallotjar uns 20 habitatges dels nuclis disinimitats, dels quals s'ha arribat el foc i 30 habitatges més s'han hagut de ser confinats.
4: I seguiment desigual de la vaga educativa a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Melina Morilla.
26: El sector educatiu ha mantingut la pressió amb una aturada territorial que ha afectat especialment el Maresme i el Vallès. La jornada ha inclòs talls a l'autopista C32 a Mataró i les protestes continuen després que la reunió entre sindicats i el departament acabés ahir sense cap acord satisfactori.
4: I nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. Una Malgrat.
27: La cita commemora el paper dels brigadistes internacionals que van actuar a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola. De fet, a Malgrat, es va enfonsar el vaixell Ciutat de Barcelona, on viatjaven aquests voluntaris per defensar la República Espanyola.
4: I la jornada de protesta dels docents ha acabat afectant de ple el desplaçament organitzat per l'Espai Caixa de Calella al Saló de la Gent Gran de l'Hospitalet. Sergi Ferrer.
28: Una vuitantena de socis i sòcies de l'Espai Caixa de Calella han quedat atrapats aquest matí a la C32 del Maresme pel tall de trànsit que han fet els docents en una nova jornada de protesta. Viatjaven en autocar cap a Barcelona per participar al Saló de la Gent Gran, que aquests dies se celebra a la Farga de l'Hospitalet.
4: Espectacular incendi a Òrrius. Els bombers treballen per apagar un foc que defineixen com a virulent i descontrolat i que ja ha començat a afectar la zona forestal. Martí Capçada, bona tarda. Què més en sabem?
25: Bona tarda, Gemma. Així és, a les 12:40, el cos ha rebut l'avís del foc que s'ha iniciat al pati d'aquesta empresa dedicada a ceres i parafines. Els bombers treballen per aturar el foc que consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati, també per intentar que no afecti la zona forestal més propera, tot i que ja s'ha començat a propagar per la zona boscosa. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i han hagut de desallotjar uns 20 habitatges dels nuclis disseminats, als quals s'ha arribat el foc i 30 habitatges més han hagut de ser confinats. Hi actuen 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Protecció Civil envia una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població. Proquinat és una empresa especialitzada en la producció i distribució de ceres i parafines industrials. Fundada l'any 1995 per Joan Camacho, l'empresa té la seva planta a Òrrius i exporta a diversos països europeus i nord-africans. Actualment factura uns 12 milions d'euros anuals i destaca pel servei personalitzat i la proximitat amb els clients.
4: Gràcies, Martí. I a continuació parlem ara amb un dels veïns que estan confinats ara mateix, en Marc Claret. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda.
4: Com descriuries ara mateix la situació que esteu vivint en aquest municipi, a Òrrius?
2: Home, doncs la gent està bastant alertada, bastant nerviosa, en tots els grups de WhatsApp de veïns, tothom comenta molt el que veu i el que escolta. Sí que és veritat que ara ja sembla que tothom s'ha relaxat una mica més, perquè bueno, doncs veiem molts bombers treballar, tant les dotacions terrestres com les aèries, i llavors bueno, tothom està una mica atent del que passa, però sí que és veritat que la columna de fum segueix veient-se pràcticament igual que al principi, si bé sembla que ha marxat més direcció cap a l'embosc, que al principi sí que es veia molt a prop del nucli.
4: Quan us heu adonat que el foc era especialment, doncs, com comentem, virulent?
2: Bé, clar, aquí al ser un poble que estem en ple bosc, quan que es veu una columna de fum, ja tots els veïns s'alerten molt, no? I sí que moltes vegades on són algú que està fent algun treball o alguna cosa i no passa res, però sí que és veritat que de seguida aquesta ja s'ha vist que era algú més normal, sobretot també pel lloc, no? Perquè tothom sap molt bé que allà on hi havia el foc és on hi ha la fàbrica, llavors, clar, ja, ràpidament doncs tots hem pensat que podia ser una cosa seriosa aquesta vegada.
4: Heu rebut de moment indicacions de Protecció Civil? Perquè pel que tenim entès, esteu confinats.
2: Sí, exacte. Hem rebut primer des de l'Ajuntament, pels grups de WhatsApp ens han fet arribar ja la informació de que ens hem de confinar i se suspenien les classes a la tarda a l'escola. També que tots els nens que s'havien quedat a dinar al menjador es quedarien també tancats dins l'escola amb les mestres i després d'uns minuts llavors ja sí que ens ha arribat el missatge aquest de les alert.
4: I heu també vist, com comentaves, que els bombers estan treballant a la zona. Quin desplegament hi ha per fer-nos una idea?
2: Doncs la idea és que hem perdut el compte de camions de bombers que han passat. Que des de casa meva jo veig els que pugen des de Santona, però també semblava que també pugessin de l'altra banda. Hem vist camions de bombers, hem vist ambulàncies, Mossos, policia local de Santona, ADFs, agents rurals i també diversos helicòpters, tant de descàrrega com de comandament, i també dos avions.
4: Marc,
2: ara mateix estan passant per aquí dalt.
4: Doncs gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma. Seguirem molt de prop aquest incendi que s'ha iniciat a Òrrius. I bé, molts ànims i que vagi molt bé la tarda. Fins ara.
2: Gràcies, igualment.
4: I a primera hora del matí a Canet de Mar els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi Mora per fer visibles les seves reivindicacions, però l'afectació ha durat de fet pocs minuts. Ràdio Canet.
5: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluita també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
8: No s'arregla amb un acord en paper a sobre d'una taula signat. És a dir, fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures de les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, en ple segle XXI, hi ha barracons.
5: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
9: I encara sobre aquesta qüestió, seguiment desigual de la vaga educativa a Palafolls en una nova jornada de protestes al Maresme. Melina Morilla, bona tarda.
11: Bona tarda, així és. Després de la vaga general de docents, que hi va treure milers de persones al carrer, el sector educatiu avui manté la pressió amb una aturada centrada al Maresme i al Vallès. A Palafolls, tal com diem, el seguiment de la convocatòria ha tingut un impacte divers segons el centre i el col·lectiu. Segons les dades recollides aquest matí a l'Institut Font del Ferro, el seguiment de la vaga ha estat del 12% entre el professorat, mentre que l'alumnat s'ha sumat a la protesta de forma molt més majoritària, amb un 60% de seguiment. Per contra, a l'escola Les Ferreries la situació ha estat la inversa. Un 38,7% dels mestres han secundat l'aturada, però només un 3,57% dels alumnes han faltat a classe per aquest motiu. La jornada també s'ha fet notar a les carreteres, tal com escoltàvem, de la comarca. Els docents han tallat l'autopista C32 a Mataró durant gairebé 2 hores. Més enllà de les aules de primària i secundària, les reivindicacions també arriben a l'etapa inicial. Aquest passat cap de setmana, educadores de la Llar d'Infants de Palafolls van viatjar fins a Madrid per participar a la manifestació general en defensa de l'educació de 0 a 3 anys. Les protestes continuen després de la reunió d'ahir entre els sindicats i el Departament d'Educació, la qual va acabar sense acord. Tot i que el govern ha proposat un increment salarial en 4 anys, els sindicats com l'USTEC consideren la proposta decebedora i exigeixen compromisos concrets per escrit, especialment pel que fa al desplegament de recursos per l'escola inclusiva.
9: Gràcies, Melina. I la jornada de protesta dels docents també ha acabat afectant de ple el desplaçament, en aquest cas organitzat per l'Espai Caixa de Calella, al Saló de la Gent Gran de l'Hospitalet. Sergi Ferrer, bona tarda.
28: Bona tarda. Una 80 de socis i sòcies de l'Espai Caixa de Calella han quedat atrapats aquest matí a la C32 del Maresme pel tall de trànsit que han fet els docents en una nova jornada de protesta. Viatjaven en autocar cap a Barcelona per participar al Saló de la Gent Gran que aquests dies se celebra a la Farga de l'Hospitalet. El president de l'entitat, Josep Maria Granyó, ha explicat en directe a Ràdio Calella Televisió que el grup ha arribat a estar gairebé 3 hores aturat a l'altura de Mataró, sense poder avançar ni sortir de l'autopista. Ha expressat el seu malestar per les conseqüències que la protesta ha tingut sobre la gent gran, especialment per la situació viscuda dins l'autocar i la impossibilitat d'arribar a temps a l'activitat prevista.
13: No m'enfada a mi el que dius. Tothom té dret a la vaga, no? El que passa és que també els que fan aquestes vagues hauria que tindre en consideració el perjuïci que estan causant. Trobes la meitat de l'autopista que estàs col·lapsat. Portem 2 hores ja, encara estem a Mataró intentant sortir de Mataró perquè tot està col·lapsat. Amb un autocar amb 80 persones amb les seves necessitats fisiològiques. Fixa't inclús que he tingut que parar perquè hi havia una senyora que no podia més, no? Hem tingut que parar al mig de l'autopista, bueno, ja pràcticament estàvem parats, sortir a l'autocar amb el risc que això comporta, tapar-la amb un llençol i que hagués fet i fes les seves necessitats.
28: Segons ha relatat davant la situació de bloqueig, Granyó ha contactat tant amb el telèfon d'emergències 112 com amb els Mossos d'Esquadra per demanar una alternativa que permetés al vehicle sortir de l'autopista i no se n'ha ensortit. Els docents en vaga han reobert la C32 a Mataró després de gairebé 3 hores de tall. L'acció s'ha fet a l'altura del centre comercial Mataró Park, però a diferència d'altres cops, un cop han ocupat la via, els docents han fet un recorregut a peu fins a l'enllaç amb la C60.
9: Gràcies, Sergi. La comunitat del Jaume Llull de Llavaneres porta al ple el rebuig de la supressió d'una línia d'I3. Martí Capçada, bona tarda.
25: Bona tarda. Així és, el ple municipal de Sant Andreu de Llavaneres va estar marcat aquest dimarts per la protesta de la comunitat educativa de l'escola Jaume Llull contra la supressió d'una línia D3 pel curs 2026-2027. Desenes de famílies i membres de la comunitat educativa es van concentrar a la plaça de la Vila abans de la sessió plenària per expressar el seu malestar davant una decisió que atribueixen a la baixada de natalitat i de matriculació. Posteriorment, els manifestants van accedir a la sala de plens, on l'alcalde Àlex Neira va reiterar

0: Seguim avançant el full de ruta de turisme pel període 2026-2030, els estatuts de la Casa Museu o la moció per disposar d'un bus que connecti Canet amb Barcelona són alguns dels temes destacats al ple d'avui a Canet de Mar, Ràdio Canet.
1: En total, el ple consta de 10 punts, més 3 mocions i, per acabar, el torn de precs i preguntes. De l'ordre del dia, cal destacar l'aprovació inicial dels estatuts de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i el full de ruta de turisme de Canet pel període 2026-2030, un text que inclou 24 línies d'acció i una vuitantena d'accions concretes. Pel que fa a les mocions, el PSC en presenta una per millorar la seguretat viària a la cruïlla del carrer Molí amb la Nacional 2. Per la seva banda, el Partit Popular en presenta una sobre la necessitat d'una regularització migratòria ordenada, planificada i amb dotació de recursos suficients. I finalment, la regidora no adscrita Mònica Ventura presenta la moció per la millora de la connectivitat de Canet mitjançant un servei d'autobús interurbà amb Barcelona i els municipis veïns d'Arenys de Mar i Arenys de Munt. La presentació d'aquesta moció és fruit de la iniciativa de les plataformes Canet Connecta Bus i Gent per Canet i s'ha treballat conjuntament amb els grups municipals del ple per arribar a un text consensuat. La sessió plenària d'avui serà, com sempre, a 6:45 de la tarda.
0: Més qüestions, malgrat disposarà d'un pla estratègic esportiu que comptarà amb una taula de coordinació d'esports. Ona Malgrat.
2: Així és, el ple municipal de darrer dijous ha aprovat una moció encapçalada per la CUP per crear un pla estratègic en matèria esportiva que inclourà un consell o taula de coordinació d'esports. El pla estratègic, amb una aplicació a 10 anys vista, haurà de garantir l'accés universal a la pràctica esportiva, mesures de suport econòmic i places garantides per a esports no competitius, a més assegurar l'accessibilitat dels equipaments esportius i elaborar programes d'inclusió de l'esport femení, entre d'altres. Tant el regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, com la mateixa alcaldessa, Sònia Vinyoles, s'han mostrat satisfets per la moció, tot i que asseguren que algunes de les propostes ja s'estan aplicant. Aquesta iniciativa, val a dir que ve d'enrere. La CUP ja va presentar la proposta al setembre de l'any passat, que, per sorpresa dels cupaires, es va acabar rebutjant, tot i que Zaldo, el portaveu de la CUP, Enric Zaldo, va afirmar comptar amb el suport de la regidoria d'Esports. I, de fet, el govern va rebutjar aquesta proposta perquè requeria de recursos humans, tècnics i econòmics i en aquell moment era inviable. La moció del ple ordinari d'aquest mes de maig es va aprovar, contra tot pronòstic, per unanimitat.
0: I Palafolls millorarà la gestió de l'aigua amb la instal·lació de sistemes de telecontrol. Melina.
3: La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una inversió total de 548.554 euros destinada a la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes d'abastament d'aigua potable. Aquesta mesura té com a objectiu principal assegurar la qualitat del servei i, sobretot, reduir les pèrdues d'aigua en un context de necessitat climàtica. Dins d'aquest paquet d'ajudes, Palafolls ha estat seleccionat com un dels punts d'actuació. El recurs s'ha canalitzat a través del catàleg de serveis de la Diputació, que ofereix un ajut màxim de 10.000 euros per municipis de fins a 20.000 habitants. Amb la implantació d'aquests sistemes de telecontrol, el municipi podrà monitorar de forma remota el funcionament de la xarxa, permetent una detecció més ràpida de fuites o d'anomalies en el subministrament. Segons han destacat des de la Diputació, aquests suports són clau perquè els ajuntaments puguin garantir drets bàsics de la ciutadania a través dels serveis locals. L'ajut no només arribarà a Palafolls. Malgrat de Mar també forma part d'aquesta llista de poblacions que rebran finançament per modernitzar la seva infraestructura hídrica. També la rebran Alella, Canet de Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres al Maresme. L'efectivitat d'aquests sistemes ha estat ja aprovada. Segons les dades de la Diputació, en 22 municipis on ja s'han instal·lat aquests aparells, s'ha aconseguit un estalvi de 878.199 metres cúbics d'aigua a l'any. Això es tradueix en un estalvi econòmic que supera els 870.000 euros anuals, calculant que el cost mitjà de l'aigua és d'un euro per metre cúbic. Aquesta iniciativa s'emmarca dins dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, concretament en els números 6, aigua neta i sanejament, i 11, ciutats i comunitats sostenibles.
0: I es manté oberta fins l'1 de juny la convocatòria per l'ocupació de 14 places per la Brigada Jove de Tordera aquest estiu. Martre Serres.
4: Així és, l'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació d'aquesta convocatòria per la Brigada Jove 2026. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places al juliol i 7 a l'agost. Aquesta

0: La convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'inicien en aquest món i percebin alguns ingressos. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per a les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera. El mes de juliol, 2 llocs al Departament de Serveis Personals, Biblioteca i Arxiu Històric, 1 lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en suport administratiu, i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis, en jardineria o obres. El mes d'agost, 2 llocs de treball al Departament de Medi Ambient, en campanyes informatives, 1 lloc de treball també a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs de treball també al Departament d'Obres i Serveis, però en aquest cas a jardineria, obres i també lampisteria. Durant tot aquest període, el personal de l'Ajuntament assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar l'aprofitament formatiu del projecte i el creixement personal d'aquests joves treballadors. La convocatòria vol possibilitar, com dèiem, l'accés a l'ocupació als joves amb la voluntat que durant el període de vacances puguin generar aquests ingressos. Ho explica la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
1: És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica, doncs, el dia a dia d'administració i la feina que comporta, doncs, qualsevol demanda, qualsevol queixa, i bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes.
0: Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant una instància genèrica adjuntant la documentació que es requereix a les bases, sol·licitud normalitzada, el currículum, fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida. Es podrà presentar, com hem dit a l'inici, fins l'1 de juny. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona.
2: I Caldes Estrac posa a punt les platges per l'inici de la temporada d'estiu, Martí.
3: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes ja treballa en la preparació de les platges del municipi per l'inici oficial de la temporada d'estiu previst per l'1 de juny. Des de fa setmanes s'estan fent actuacions de manteniment i millora dels accessos, equipaments i serveis del litoral amb l'objectiu de garantir unes platges en òptimes condicions pels banyistes. Entre les novetats d'aquest any destaca la incorporació d'una nova màquina de neteja, l'ampliació de les zones sense fum i l'instal·lació dels nous punts de recollida selectiva. També s'han reforçat els elements d'accessibilitat amb passarel·les adaptades, banys accessibles i senyalització pensada per persones amb daltonisme. Les platges dels Tres Micos i del Calima tornaran a lluir aquest estiu a la bandera blava, un distintiu internacional que reconeix la qualitat de l'aigua, la seguretat, els serveis i la gestió ambiental. A més, la platja dels Tres Micos manté també la certificació Biosphere pel seu compromís amb la sostenibilitat turística i ambiental.
2: I nova edició del Solidarity Park a Malgrat a partir d'aquest divendres. Ona Malgrat.
4: Així és, la vila celebra aquest divendres i fins diumenge la 5a edició presencial del Solidarity Park, una cita que commemora el paper dels brigadistes internacionals que van actuar a Catalunya i també a Malgrat durant la Guerra Civil Espanyola. De fet, a la vila es va enfonsar el vaixell Ciudad de Barcelona en el tram de platja entre el carrer de Mar i Marià Cubí. Això hi va ser per un atac franquista del submarí General Sanjurjo. En el vaixell viatjaven molts d'aquests brigadistes, principalment americans, i molts van ser rescatats pels pescadors locals. El Solidarity Park neix amb la voluntat de recordar aquest fet històric alhora que genera espais de diàleg sobre el militarisme i conflictes actuals. La inauguració serà divendres a la biblioteca. Entre les activitats destaca l'exhibició col·lectiva d'artistes iraquians, un concert de cantautors, l'exposició Invisibles però decisives, Dones a la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre, o la taula rodona Brigades Internacionals passat i present de l'internacionalisme, presentada i moderada pel periodista i també exdiputat de la CUP, David Fernández. També se celebrarà la presentació dels nous Ulls de Bou al monument Solidarity Park el dissabte i, finalment, el diumenge tindrà lloc una taula rodona amb testimonis de presos del franquisme a la sala d'actes de la Barretina Vermella. Totes les activitats són obertes al públic i gratuïtes amb la voluntat de convertir Malgrat en un punt de trobada per la memòria, la cultura i el compromís social.
2: I el català teixeix xarxa d'inclusió a Tordera gràcies al projecte Rosinyol. Mar Tres Serres.
0: Exacte, Tordera celebra amb èxit aquesta primera edició del projecte Rossinyol, que vincula estudiants universitaris o voluntaris amb infants i joves nouvinguts al municipi per afavorir la seva inclusió social, cultural i aprenentatge de la llengua catalana. El regidor d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Tordera, Pere García, ha destacat el fet que el català estableix ponts de relació social entre diverses generacions.
5: I divendres passat, per exemple, vam fer la cloenda de les tres parelles lingüístiques que tenim, i és una experiència molt positiva quan els veus que t'explica, no, el que han fet, com han vinculat entre ells. I és una experiència, doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
0: Aquest projecte ja s'ha fet a altres municipis, però és el primer cop que se celebra al poble de Tordera, impulsat per l'Ajuntament a través del Pla Educatiu d'Entorn i desenvolupat en col·laboració amb l'equip del projecte Rossinyol de la Universitat de Girona.
2: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
6: Hola, molt bon dia. De moment continuem endavant amb una setmana marcada per la calor, unes altes temperatures que avui tornaran a portar valors, de fet, més alts que els d'ahir, i si ahir ja s'enfilaven fins als 29 graus a la costa i cap a l'interior de la comarca arribàvem als 33, avui es podrà arribar als 34 de màxima cap a l'interior del Maresme i a prop de la costa fregar als 30. Per tant, ambient de rigorós estiu, el que tindrem en el dia d'avui. Tot això amb vents que seran molt fluixos aquest matí, també a la tarda, tot i que una mica més reforçats, de força 3 com a molt, de component bàsicament sud-oest de Garbí. La situació marítima dominada pel mar Ajol, una mica de mar de fons poc important, i en quant a l'estat del cel, no cal dir-ho, una jornada més amb el cel serè a tota la comarca. Demà divendres continuarem amb un temps semblant al d'avui. Les temperatures sembla que en conjunt no pujarien tant, continuarà fent calor, no ens enganyem, però sembla que les temperatures podrien davallar una mica en relació a les, o si les comparem amb les d'avui. Poca cosa. En general, amb alguns núvols que apareixerien de cara a la tarda, núvols alts i mitjans, especialment cap al Maresme Nord, que arribaran sense pena ni glòria, núvols poc importants. Els vents, com avui, continuaran fluixos, molt més variables, i la situació marítima tranquil·la, mar arrissada a tota la costa de la comarca. El cap de setmana, dissabte, tot apunta que tindrem també l'arribada de nuvolades a la tarda i hi haurà tempestes cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu i alguns punts del nord de la serrada prelitoral, i les restes en forma de núvols alts i mitjans arribaran aquí al Maresme. No descartem alguna goteta puntual i poc important cap a l'àrea del Maresme Nord, tant la tarda de dissabte com la de diumenge, amb unes temperatures que al cap de setmana poden baixar una mica, tampoc no massa, sobretot dissabte, i per tant continuem amb calor, però una calor més moderada. Dilluns començaríem la nova setmana amb un temps estable. Dimarts podrien arribar algunes tempestes a la tarda i aleshores les temperatures ja baixarien d'una forma una mica més clara.
2: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem de moda com cada dijous amb la nostra experta, la Judit Jiménez. Avui parlarem de casaments, de com anar vestits si ens conviden a un casament. També parlarem de la celiaquia i ho farem amb el digestòleg Pablo Ercoli des de Malgrat. I també anirem fins a Òrrius per conèixer l'última hora d'aquest incendi que s'ha doncs, originat a 12:45 del migdia d'aquest dijous i coneixer serem l'estat de l'evolució del foc. I tot això doncs, ho trobareu aquí a l'Ona Maresme d'aquí 3 minuts. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Va, som-hi, moment de fixar-nos en les xarxes socials. Avui des de Malgrat, amb en Javi. Javi, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, destaquem el més important a la comarca, som-hi.
3: Doncs vinga, som-hi. Ens quedem en primer lloc a Mataró perquè la segona millor coca de Sant Joan de Catalunya es fa a la capital maresmenca. Alejandro Pastisser, de l'antiga pastisseria Avinguda, s'endú el segon premi del concurs de la millor coca de Sant Joan entre 300 propostes diferents segons els organitzadors. La coca de Sant Joan d'Alejandro Pastisser es va endur el segon premi en categoria de coca tradicional de fruita. Pels qui vulgueu tastar-la, l'establiment del Pastisser es troba a l'Avinguda d'Amèrica de Mataró.
2: Molt bé, això en clau comarcal. En clau internacional, què destaquem?
3: Pues marxem a França perquè el govern francès entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar els abusos sexuals i violències de menors en centres educatius. L'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància dels abusos, com els que es van denunciar la setmana passada i que s'estan investigant. Entre les mesures que s'han anunciat hi ha la creació d'una llista negra de personal docent i d'extraescolars que s'apartarà dels centres encara que no hi hagi condemna ferma contra ells. L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern francès persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs mira, destaquem que la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana. Així ho exposa un estudi de la patronal CECOT, que detalla que el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana per sobre dels serveis i clarament per damunt de la construcció i l'agricultura. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors.
2: Molt bé, doncs això és el que destaquem avui a l'Ona Maresma pel que fa a xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Va, som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui us preguntem quantes feines heu arribat a tenir en un any i teniu tres opcions per respondre. La primera és màxim una feina. La segona opció és entre d'una i dues. I la tercera, doncs si sou molt treballadors o heu tingut molts canvis de feina, doncs més de dues.
2: Però de forma ininterrompuda o en diferents etapes en un any?
3: Al final és en diferents etapes. La idea és que sigui en el termini d'un any.
2: Val,
3: quantes
2: tant,
3: feines heu arribat a tenir?
2: És igual tant, si les feines doncs, han coincidit, no?
3: Exacte, si ha coincidit o heu empalmat, heu deixat una feina i heu començat una altra. La idea és saber en un any quantes feines diferents heu arribat a tenir.
2: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Javi, tu en un any quantes feines has arribat a tenir, si es pot dir?
3: Doncs entre una i dues, és a dir, al final també com he anat també saltant d'una feina a una altra, llavors doncs seria aquesta la meva opció.
2: Molt bé, perfecte, doncs això és el que estem preguntant avui a l'Ona Maresma. Moltes gràcies.
3: Que vagi bé.

0: avui ens fixem en la problemàtica sobre els camins públics i privats que fa temps que és sobre la taula sense una solució clara. Mirarem avui de trobar-hi una solució o, com a mínim, d'entendre la qüestió amb l'entrevista que ve a continuació. Oi que sí, Marc?
1: Així és, Gemma. Avui posem la mirada en els nostres boscos i camins rurals, un espai que sovint recorrem com a excursionistes, però que oblidem que té propietaris. Fins on arriba el dret a circular lliurement i on comença la propietat privada? Es pot considerar també públic un camí només perquè surt a aplicacions com Wikiloc? Per resoldre aquests dubtes ens acompanya Jordi Salvanyà, doctor en dret, advocat i vicepresident del Consorci Forestal de Catalunya. Jordi, benvingut.
2: Gràcies, Marc.
1: Bé, primer de tot, recordant que ja el dijous vas fer una xerrada a la biblioteca de Tordera, el dijous passat, dia 21, per parlar una miqueta, abordar la situació de l'ús de la propietat dels camins, que sovint genera dubtes i fins i tot conflictes en l'àmbit rural i forestal. Això està molt extès arreu de Catalunya?
2: Bé, aquesta és una conferència que estem fent des del Consorci Forestal, que els hem organitzat, i les estem fent al llarg del territori, les hem fet ja una quinzena de vegades, més que res perquè hi ha molta preocupació amb la massificació que hi ha dels espais naturals, ja siguin públics o privats, i de l'ús que se n'està fent, ja no sols dels camins, sinó també de les finques privades, de tots aquells usos que la gent ha adquirit com a propis quan són usos que depenen de la propietat, com pot ser anar a recollir bolets, anar a recollir altres productes forestals, flors, etc., pinyes, tòfones, tot això en aquests moments s'està tensionant molt perquè és evident que s'ha massificat molt en els darrers anys. La prova és que el mateix Generalitat és qui, ara quan vindrà la temporada d'estiu, veureu anuncis en les vanguardies, en els diaris, explicant que s'ha de fer un ús acurat dels espais naturals, que hem d'anar-hi amb precaució, que hem d'anar-hi respectant aquests espais i si ja som de propietat privada i pública. Tot això ens va portar a considerar la necessitat de fer una reflexió i compartir-la amb tothom, siguin propietaris o no propietaris, sobre un aspecte molt concret d'aquesta propietat, que són els camins. Com tu deies a la presentació, avui dia amb les aplicacions informàtiques sembla que podem passar allà on tens guia l'aplicació informàtica, i això no és així. Hi ha una sèrie de senyals en el territori que ens indiquen si aquell camí és privat o és públic, si aquell camí privat hi ha tolerància per part del propietari, com ha esdevingut durant molts i molts anys perquè la gent hi circuli amb respecte, o si en aquell camí s'hi permet doncs, un ús a peu, un ús en bicicleta, un bici en vehicle, etc.
1: Per tant, això...
2: Sèrie de senyals que...
1: Això ho decideix llavors el propietari també, si deixa passar-hi gent per el seu camí privat?
2: Efectivament, en el passadís a casa seva cadascú decideix qui entra i qui no entra. O en el jardí que tenim a davant, aquests que tenen unes finques, amb un jardinet a davant, unes unifamiliars, és el propietari que decideix qui entra allà a agafar roses o agafar taronges del taronger de casa. En els camí, en el món forestal és exactament el mateix. Catalunya té un 65% del seu territori, que són terrenys forestals, i el 65% d'aquests terrenys forestals, per tant un 45 i escaig, és de propietat privada. Per tant, quan hem d'anar als llocs, hem de respectar aquesta propietat privada, que és del mateix nivell que la propietat privada de les finques urbanes, dels vehicles, de les coses que tenim en propietat cadascun de nosaltres, del nostre relloc. Per tant, és el propietari qui en l'exercici del seu dret autoritza o no autoritza. I generalment sol fer-ho, ja us dic, per la mera tolerància que hi ha hagut durant molts i molts anys. El que passa és que això s'està tensionant molt, cada vegada més, per un ús inadequat que s'està fent d'aquests espais.
1: Clar, i a més, d'altra banda, Jordi, a Catalunya, corregeix-me si m'equivoco, no tenim una llei de camins pròpia, no?, com si passa a altres comunitats autònomes?
2: Correcte, hi ha comunitats autònomes, que són les que han de legislar sobre aquesta qüestió, que tenen normatives que regulen bàsicament senders per proves esportives.
1: I el fet que nosaltres no tinguem una llei de camins pròpia, en quin punt deixa els propietaris rurals i forestals a l'hora de defensar els seus drets?
2: Bé, en dret hi ha diferents nivells. Un és la norma. La norma és la que regula, la que aprova el Parlament, amb els seus reglaments, etcètera, que això ho fa el poder executiu. Però després de la llei hi ha el que diem el costum. I això el mateix Codi Civil ho regula. Que manca de llei, manca de norma, és el costum qui ho regula. I el costum d'aquí a Catalunya, que estan recollits en un costumari que va fer la Mancomunitat de Catalunya, i que és un llibre que es pot adquirir, recull com aquest dret de propietat és un dret antic, i tan antic com que dona dret al propietari del territori per on passa aquest camí. Penseu que un camí és una cosa artificial. És un espai que algú ha creat per anar d'un punt a un altre, i generalment, i qui ho fa això, qui ho ha fet això històricament, antigament, ha estat el propietari del terreny. Doncs per anar a la masoveria, per anar a aquells camps, o per anar a no sé on, he anat fent camins. I aquesta era l'utilitat que hi havia. Avui estem donant unes altres utilitats. Avui la gent vol anar a passejar pel camp, vol portar els seus gossos, volen fer marxes o proves aquestes renumerades, i per tant un negoci que s'està fent a casa d'un altre, etc etc. Però aquest no era l'utilitat dels camins. Els camins els havien creat, ja dic, els propietaris, per anar d'un lloc a un altre, o per anar a llocs públics. I en aquest cas sí que llavors esdevenia un camí públic. El camí aquell que anava, que unia diferents, diferents municipis, o que servia per anar al cementiri, o que servia per anar als llocs comuns, aquests eren els públics, i això és el que es diu el costumari català, que és una font de dret, que per tant s'ha d'aplicar. I el que sí que es diu el Codi Civil, que el propietari d'un terreny té dret a tancar-lo. Per tant, si tinc dret a tancar el meu terreny, tinc dret a tancar els camins que hi ha dintre el meu terreny. Això és la prova del nou. Per tant, hi ha una norma que sí que ens regula aquest dret de propietat.
1: I d'altra banda, ara parlaves també de que la gent, amb el pas dels anys, ha anat diversificant el com utilitza la natura i per què hi va, i cada vegada més, no? I ara és molt extès a tota la societat, el anar a fer esport, el anar a fer rutes de muntanya, llavors hi ha aplicacions com Wikiloc o ara Strava, no?, que l'utilitza molta gent per anar a córrer o a caminar, que han massificat rutes, que passant per l'interior de finques, fins i tot privades, sense cap mena de permís, i no sé quines conseqüències legals o de responsabilitat té això per pel propietari.
2: Clar, aquestes aplicacions, nosaltres hi hem adreçat i ens diuen, nosaltres som una aplicació que és un suport que donem i cadascú hi penja la ruta que vol per allà on t'ha passat. Nosaltres, diuen, no som responsables d'aquestes rutes. Això tot d'hora acabarà els jutjats, però avui encara no hi ha anat, això. I ells diuen, nosaltres, cadascú és responsable. Per tant, jo quan veig una ruta en el Wikiloc, en l'Estrava i tal, veig per allà on t'ha passat una determinada persona, en bicicleta, a peu, el que sigui. I jo m'estic creient que aquest senyor ho ha fet bé. Ara tu imagina't que jo entro en contradirecció a Barcelona, passant per la Gran Via, al revés, però allà on no es poden passar els taxis, etc. El fet que això m'ho marqui Wikiloc no dona dret a qualsevol que vegi aquesta aplicació i que vegi aquesta recorregut en vehicle en direcció contrària pel carrer Aragó de Barcelona, no donarà dret a tothom a passar-hi. Per tant, regirà, abans que el Wikiloc, regirà la normativa d'aquell carrer. En aquest cas, és exactament el mateix. No regeix el Wikiloc i tal, que és un suport informàtic que poden utilitzar determinades persones, però el que regeix de veritat són les normes que hi ha imposades pel propietari, que és qui legítimament pot posar-ho. De la mateixa manera que els ajuntaments, a través de les seves ordenances, es regulen l'ús dels camins públics. I també ens diuen, escolti'm, per aquest camí s'hi pot passar amb vehicle, no s'hi pot passar, etc. Penseu, per últim, en els espais naturals, cada vegada més hi ha més normatives restrictives del seu accés. Per anar al Puigmal, per entendre'ns, abans es podia accedir amb cotxe, fins a dalt de tot el deixaves, ara l'has de deixar una hora abans. Per què? Doncs perquè per aquesta massificació s'intenten posar traves, i així ens podia anar veient infinitats de llocs, infinitat de normes que han posat de protecció dels espais naturals els propis organismes administratius, i que no era altra cosa que l'exercici d'aquesta sobirania que té l'administració respecte als seus espais. Doncs els propietaris privats, tres quarts del mateix. Tenim la sobirania i tenim el dret a poder regular l'ús dels nostres camins. Que torno a dir, que sempre ha sigut un ús acurat i tolerat i consentit, fins que han arribat les massificacions, els abusos, aquestes proves que es fan sense avisar en 500 persones, sí, tirant pedres, passant i tirant papers, tirant ampolletes de plàstic, passant per sobre els camps sembrats, amb els gossos deslligats que fan mal en els ramats, etc etc. Aquest és el problema que hi ha avui i que hem de regular. Amb una norma o amb sentit comú, és el que falta en la nostra societat.
1: I aprofitant, Jordi, que també exerceixes d'advocat, si un excursionista, un volataire, per exemple, o un ciclista pateix un accident o una caiguda dins d'un camí que està dins d'una propietat privada, de qui és responsabilitat civil? Ha de respondre el propietari en aquest cas?
2: El Codi Civil, el que diu el propietari d'un arbre, és propietari dels danys que causa. Si aquests arbres que hi ha aquí a la plaça de l'Ajuntament de Tordera cauen sobre el cap d'algú, és l'Ajuntament de Tordera qui ha de pagar. Si algú s'entrebanca en un forat que tinc aquí al carrer, que passa per aquí davant de la ràdio de Tordera, és l'Ajuntament que per mal manteniment hauria de pagar. Això passaria exactament mateix també amb altres propietats. Fixeu-vos, per exemple, si no el Parc Nacional 2, perquè ara estan apedaçant tant els talusos al costat de la carretera, perquè quan cau una pedra sobre un cotxe, el responsable és el titular d'aquella carretera. Amb els camins privats passa exactament el mateix. Per això cada vegada més hi ha més reticències a que hi passi determinades persones, a que se'n facin ús desacurat, i que quan s'hi fa una prova s'exigeix que hi hagin assegurances, és a dir, que algú es faci responsable d'aquella gent que, en benefici dels organitzadors de la prova, estan passant per dintre de casa nostra. Per això, precisament per evitar aquests problemes. Hem tingut molts de problemes amb els boletaires, que arriben al cotxe, el posen sobre un sembrat, que se'n van a buscar bolets, sense demanar permís. Ja sabeu que en aquests moments hi ha molt de rua. Hi ha molt de robatori, de llentiscle, de pinyes, de bruc, però colles organitzades que van amb furgonetes, aparquen un tabon i comencen a tallar i tal. Aquest és un problema de la nostra societat que tenim avui. I no s'està regulant. Ara ha sortit una ordre del Departament de la Generalitat, del Departament d'Agricultura, sobre el llentiscle. I, doncs, de la manera de seguir, perquè el llentiscle, per poder anar a tallar, doncs, necessita autorització del propietari. Coses tan comuns com aquestes. A ningú se li acudia fa 50 anys entrar en una finca i anar a buscar pinyes, sense anar a permís del propietari. I, en canvi, avui, no és que demani permís, és que venen colles organitzades i deixen els pobres nois africans a dalt d'un pi, picant amb un pal al costat d'una línia elèctrica, que de quan en quan per això en queda algun de suc arrimat. Aquests són els problemes que tenim.
1: Jordi, i ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps...
2: Perdona, que m'enrotllo.
1: No, pateix. No, si és molt interessant, l'únic que no tenim més temps dins del programa. Breument, per tant, amb tota aquesta problemàtica que hi ha, que ja fa temps que el Consorci Forestal de Catalunya ho adverteix, per tu, personalment, quin seria la solució? Clar, hi ha molts matisos, eh? Però la solució ideal per garantir la supervivència del medi rural i que tothom hi surti guanyant, o almenys ningú perdent en la mesura del que sigui possible?
2: El pacte. Hi ha hagut municipis que hi ha hagut una, entre cometes, situació conflictiva entre els ajuntaments que al moment de fer inventari s'han atribuït tots els camins com a propietats públiques, etcètera. I això ha generat molta conflictivitat. Nosaltres el que suggerim, i amb l'Ajuntament de Tordera, per exemple, ho hem fet, i ho hem fet diverses vegades, que és arribar a convenis d'utilització pública de camins privats, reconeixent aquesta titularitat privada. Aquest és un dels mecanismes. Tenim una altra llei, que és la llei d'accés al medi natural, amb el CES motoritzat al medi natural, que preveu unes comissions paritàries per tal de fixar quin tipus de vialitat hi ha en els espais oberts. Uns de primera necessitat, que hi pugui accedir tothom, els altres que no només sigui pels propietaris de la zona, etc. Això, per exemple, jo soc del comissió d'aquí del Maresme, designat pel sector forestal, i em van designar fa un any, encara no ens han ni citat. És un tema urgent. Hi ha una massificació patent i flagrant aquí en el Montnegre Corredor que l'hem de regular, i l'hem de regular amb el pacte, que els propietaris estem disposats a arribar a acords, però sapiguem en cada moment qui és responsable de cada cosa, perquè no passa el que tu has dit, que al final n'és responsable un propietari que està a disgust amb la situació perquè alguns estan fent un ús desacurat d'aquests espais privats.
1: Sí, exacte. Al final també depèn de cadascú de ser conscient del que fa, i si tothom fes bé les coses, probablement la solució ja s'hauria dut a terme fa temps o no caldria proposar noves solucions. Jordi Salvanyà, doctor en dret advocat i vicepresident del Consorci Forestal de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresme i veure si d'aquí no gaire temps es soluciona tota aquesta problemàtica.
2: Moltíssimes gràcies per trucar-ho.
0: Seguim en directe a l'Ona Maresme, moment d'alta al dia com avui, amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé. Tu què tal, Martí?
3: Bé, a punt de dir-te qui fa anys avui, que ahir en el tal dia no vam poder felicitar ningú,
0: és
3: així
0: veritat.
3: Que avui sí que tenim unes quantes persones per felicitar.
0: Doncs va, som-hi. Qui fa anys?
3: Vinga, comencem per la cantant australiana Kylie Minogue, el cantant i guitarrista de rock John Fogerty, l'actriu francesa Alexa Dávalos, o, per exemple, els jugadors de futbol Kyle Walker i Alexandre Lacazette. Què et sembla?
0: Molt bé, doncs força gent avui fa anys, un 28 de maig. I avui és el Dia Mundial o Internacional de...
3: Avui és el Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, el Dia Internacional de la Higiene Menstrual, el Dia Internacional de l'Hamburguesa o bé el Dia Mundial del Gos Sense Raça.
0: Molt bé.
3: Així que també uns quants aniversaris i uns quants dies mundials.
0: Per tant, Dia Mundial de la Salut de les Dones, de la Higiene Menstrual, de l'Hamburguesa i del Gos Sense Raça. D'aquests dies mundials, a quin t'afegeixes, Martí? Per celebrar avui.
3: Home, diria el de la salut de les dones, no? Perquè, bueno, al
0: el
3: final...
0: de l'hamburguesa.
3: Home, no ho fotem. Si poso per sobre...
0: O el de la higiene menstrual.
3: Una hamburguesa. Clar, he dubtat si a veure què quedava millor, si dir la higiene menstrual o la salut de les dones, però bueno, em quedo amb la salut de les dones, tot i que bueno, tots els dies són aquí benvinguts.
0: I el gos sense raça, és a dir, el gos petaner, no?, de tota la vida. Tu tens un gos però és de raça, que es diu...
3: Sí,
0: com es diu?
3: Es diu Floc, que és un carlí, no?, aquest de Men in Black, que en tenen un... Bueno,
0: sí, jo li vaig dir Nevat o què més? Recordo...
3: Ai, no sé com li vas dir... Ai, no ho sé, però si li dius de tots els noms, menys Floc.
0: Sí.
3: O sigui, bueno, ell com no s'entera, doncs
0: exacte,
3: li pots dir com vulguis.
0: Molt bé. I avui doncs, també fem el tal dia com avui, però de l'any 1908.
3: Correcte, ens anem uns quants anys enrere i va ser quan va néixer Ian Fleming, el creador de l'agent 007 James Bond. Va crear el personatge de James Bond inspirant-se en la seva experiència com a oficial d'intel·ligència naval britànic durant la Segona Guerra Mundial. Abans de ser novel·lista, Fleming va treballar com a periodista, corredor de borsa i espia, una trajectòria que va influir molt en el que van acabar sent les seves històries més famoses.
0: Perfecte. I què més ens pots explicar?
3: Del mateix Fleming o passo al següent?
0: El que tu vulguis. Manes tu, manes
3: tu. Saps què m'ha passat? Que em pensava que ja s'havia acabat l'efemèride, però veig que encara hi ha més informació.
0: Doncs segueix.
3: Així que, vinga, va, ràpid. El 1953 va publicar Ian Fleming, Casino Royale, on apareix per primer cop l'agent 007. Un personatge elegant, fred i aventurer. Bond representava l'ideal de vida que Fleming hauria volgut tenir, que és de luxe, acció, viatges i sofisticació. Les novel·les van tenir un èxit mundial i van convertir el personatge de James Bond en un dels més famosos de la literatura i posteriorment al cinema. A dia d'avui ja s'han fet un total de 25 pel·lícules amb 6 actors diferents. L'últim, Daniel Craig.
0: En Daniel Craig és el meu James Bond favorit, per mi és el millor, i no sé si li poses cara, tu, Martí, és l'últim, és el més recent.
3: És que no sóc gaire de pel·lícules, jo. Per tant, ara em pilles una mica, però mira, l'estic buscant i ara sí, ara sí. Que et diria que s'assembla una mica a Vladimir Putin, pot ser? O què? O m'estic ficant ara en un fregall?
0: Se'm té cara rus, és veritat, però mira, no sé, el trobo supersexy.
3: Bueno, mira, per gustos colors, suposo.
0: Va, anem amb l'efemèride musical, Martí.
3: Som-hi, ens anem cap al 2013, ara una mica més recent, i és que John Fogerty va publicar el disc anomenat Growth A Song For Everyone. És un disc especial perquè Fogerty reviu clàssics de la seva trajectòria, tant de la seva etapa en solitari com la banda Creedence Clearwater Revival, no sé si ho he dit bé.
0: Revival,
3: molt bé. I el reinterpreta en col·laboració amb altres artistes. I apareixen, per exemple, versions compartides amb noms com Bob Seger, Foo Fighters o Miranda Lambert. Escoltem de fons la cançó Proud Mary, també versionada per la cantant Tina Turner.
0: Molt bé, veig que en Sergi li agrada molt aquesta cançó. Sergi Ferrer, et tenim per aquí disponible.
4: Em teniu escoltant-vos amb moltes ganes, a més a més.
0: Perquè és un temazo.
4: Perquè Creedence Clearwater Revival és una de les bandes per antonomàcia del rock estadounidenc i del rock en general. Van durar només 5 anys, però són espectaculars.
0: Molt bé, doncs Martí, què et sembla a tu aquesta banda?
3: Bé, prou animada. Jo sempre dono una mica la meva opinió verge, de que tenim en Sergi, que és el nostre expert, i jo una mica, bueno, tal com em sona, jo et diria que bé, m'agraden.
0: Molt bé, doncs si us sembla els dos, anem a escoltar música d'aquesta banda de rock, com bé has dit tu, Sergi, van durar només 5 anys, poca vida.
4: 5 anyets, sí.
0: I com és que es van dissoldre, ho saps?
4: Bueno, perquè en John Fogerty anava per la seva banda, ja, a dins hi havia el germà Tom Fogerty, i discutien bastant, però van ser 5 anys genials.
0: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots dos, fins ara.
4: Fins ara.
3: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
1: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, de la intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus, tampoc ho som.
1: Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa. Per tant, l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
5: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'avui dijous, el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca de la mà d'en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem en l'article del Punt Diari del 1985, article que destacava que Santa Susana ja podia començar les obres dels espigons submergits després d'anys on el projecte doncs estava encallat. La concessió d'una subvenció de 20 milions de pessetes doncs va fer desencallar aquest projecte de construcció de 4 espigons submergits a la costa de Santa Susana. En concret, feia 5 anys des que el municipi maresmenc va elaborar el projecte i des de llavors els retards per la seva realització van ser una constant. Un d'aquests obstacles va ser la intenció del nostre conegut Mopo d'escurçar un espigó a Malgrat, a manera d'experiència per tal d'evitar la inversió de 150 milions de pessetes que costa la defensa de Santa Susana. L'escurçament de l'espigó podria afavorir la regeneració d'aquesta platja de Santa Susana. L'oposició malgratenca a aquesta idea es mantenia fins poc abans en què el Mopo va decidir cedir en les seves intencions. Amb aquest tema resolt, ja només quedava pendent la llum verda definitiva per l'adjudicació del projecte. En principi, i arran de l'incendi de la temperatura de la temporada turística, abans, diguem-ho bé, en principi i arran de l'inici de la temporada turística, ara sí, la construcció dels espigons no es duria a terme fins al mes d'octubre, malgrat que ja s'estaven realitzant algunes obres prèvies, com ara l'abocament de sorra a les zones més més afectades, tots pendents, doncs, de la temporada de platja d'aquell any 85, Gemma.
5: Molt bé, Jordi, disculpa, perquè és que en Joan li ha fet gràcia la paraula mopo i m'ha dit, i m'ha dit pel
6: no
5: micròfon
6: pateixis.
5: Mopo. I
6: era
5: clar.
6: Ministeri, a veure si me'n recordo, Ministeri d'Obres Públiques, si no m'equivoco,
5: vale.
6: Ho deia perquè és un constant, també en aquesta hemeroteca i, òbviament, a vegades aquestes sigles
5: clar,
6: fan gràcia.
5: Clar, clar, no, però potser penses que li fa gràcia a aquesta tia, no? O sigui, però clar, ha estat això que mira, que no m'ho esperava. Jordi, gràcies com sempre.
6: A tu, Gemma, fins ara.
5: Gràcies.

0: I ara arriba la nostra secció de moda amb la Judit Jiménez, la nostra experta i estilista. I amb l'arribada del bon temps també comença la temporada de casaments i amb ella els dubtes que segueixen sobre la taula. Es pot anar vestit de negre? El blanc està prohibit pel que fa a les convidades? I el vermell? Potser hi ha normes o codis no escrits que serveixen per no eclipsar la núvia i avui doncs volem sortir-ne de dubtes amb la Judit. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com està? Com va això?
1: Molt bé. Molta calor, com tothom, suposo.
0: Sí, molta.
1: Fa una calda que flipa, s'ha fet un canvi de cop i volta, que ja no veus. Mm. Però molt bé, la veritat.
0: Molt bé. Judit, comencem la secció. En primer lloc, volem saber si hi ha un codi invisible a l'hora de vestir-se per a un casament.
1: Hi ha un codi bastant, bueno, que jo crec que ja és, a part de tradició, és per, com, jo crec que és protocolari, que és el que has dit tu, que és no anar de blanc a un casament. Uh-huh. A no ser que a la invitació diguin boda ibisenca, tothom de blanc. Que clar, això també pot ser, i potser els nuvis es posen d'un altre color. Però, si no, el color blanc representa que és una falta de respecte cap a la núvia. I representa que és el dia d'ella, no? Que ha d'anar ella de color blanc i tal, i si vas tu de color blanc, doncs li treus el protagonisme a la núvia. Això no s'ha de fer.
0: Clar. Per tant, hi ha com unes normes, no, que potser no estan escrites, però que es van doncs, assumint amb el llarg dels anys. El tema, per exemple, del color vermell, que és un color doncs, molt llampant i que potser fa treure protagonisme a la núvia, també.
1: Bueno, però el color vermell ja s'ha posat més de moda a les bodes, perquè jo et dic que la... Farà 6 anys vaig anar a una i jo anava amb un mono vermell, eh? I anaven 4 noies més i totes amigues de la núvia. I la núvia, de fet, elles eren dames d'honor i anaven vermelles. Vull dir, el que et vull dir és que el color vermell ja no és tant el protagonisme. Al final, ella va com de princesa, va vestida d'una altra manera. Nosaltres no ens posem un vestit de princesa de color vermell, saps?
0: Ja. Saps què vaig escoltar?
1: Digues.
0: Clar, potser és un bulo, no? Però vaig escoltar que el color vermell significa que... t'agradaria, doncs, enrotllar-te amb el nuvi.
1: Doncs si és així,
0: o robar-li el nuvi a la nòvia.
1: No sé, jo no m'havia escoltat mai, però si és així, perdó a la nuvia que vaig anar a casament, però no era la intenció ni de conya, saps? És com lo de la pinya del Mercadona, no?
0: Sí. No.
1: Ostres, que bo.
0: Em va sortir un reel, va ser un reel d'Instagram, que una noia deia, no vagis, o sigui, anava, doncs, a diferents colors i a... Hi havia un text que deia, doncs, si vas a color vermell significa això. I clar, jo fa anys enrere vaig anar al meu primer casament, vaig anar amb un vestit fet a mesura de color vermell que em va costar un paston i penso, ostres, ho arribo a en aquell moment i segurament no hagués escollit el vermell, eh?
1: No, clar, jo tampoc. Mm-hmm. Jo si arribo a saber això que tu vas dir, tampoc ho faria, és el mateix que el blanc.
0: Ja.
1: Però bueno, no sé, és com lo del negre, jo que sé, el negre per mi és elegant. Si vas a una boda tarda-nit, que és d'aquestes, és un vestit, és una cosa elegant, el negre. Sí que és veritat que el negre, com que nosaltres a la nostra cultura el tenim molt lligat al dol, diu, mira, s'ha posat de luto per ir a la boda, no? Però, però en teoria no, o sigui, en realitat no és veritat. Mm-hmm. Però bueno, ja, de fet, pensa que hi ha colors, això depèn de la cultura, perquè al Japó el dol és blanc.
0: Sí,
1: saps?
0: Clar.
1: Llavors, imagina't, o sigui, jo no sé els nuvis allà com van, però no van com nosaltres ni de conya, segur.
0: Clar, no.
1: Llavors, has de pensar que tot és molt cultural i molt de coses d'aquí, de iaies, no? Que han anat passant de iaies a filles i a netes i han anat saltant generacions.
0: Has comentat també el tema d'anar doncs, que una convidada vagi de blanc. I si no és un blanc i és més un beige, un blanc trencat, encara
1: jo,
0: també...
1: Jo, a mi em trenca això ja, eh? Jo penso que per anar als casaments, consell meu és no aneu amb aquests colors. Aneu amb colors, hi ha molts colors, ostres. Mm. Tenim totes les games de blaus, de verds, de limes, de vermells, de taronges, de colors calders. És que hi ha milers de colors, marrons, o sigui, hi ha colors molt bonics que pots posar morats, però és que el color blanc beige, és que un vestit de núvia pot ser beige.
0: Clar.
1: De fet, un vestit de núvia, t'estic parlant de vestits de núvia tradicionals, d'aquests de quan van a l'església, eh? Perquè jo he vist vestits de núvia, jo he vist color, és que uns colors preciosos hi ha en lima, o sigui, la núvia passa del blanc, saps? Això també t'ho dic. Per això et dic que jo crec que si la núvia ja va d'un altre color, jo crec que el que farà és posar en la seva targeta, posarà en el convidi i dirà evitar el color tal. Una de les últimes que vaig anar també, jo anava de color blau, en una vaig anar blava i a l'altre vaig anar... Ah, no, amb els dos vaig anar blava, però vaig canviar el mateix vestit, que era molt maco, amb un blau elèctric, blau azafata, saps? Blau clarí.
0: Sí.
1: I el vaig canviar, vaig col·locar els complements. En una vaig anar tota de vermell, els complements, i en l'altra era el camp, el vaig portar amb mimbre i amb espardenya, saps? Jo es quedava superbé, perquè en el que era més pijo era com en vermell, amb una sandàlia que tinc que ser una Goya, de l'edició Goya, de les hispanites supermaques, amb el bolsito, bla, bla, bla, bla, i l'altra era més de campestre. I el que et volia dir, no sé per què et deia això tota xula, jo ara te'n volia dir.
0: Dels
1: Ah, sí,
0: colors.
1: és que la Núria ens va enviar, sí, perdona, la Núria ens va enviar la seva invitació virtual, perquè es fa tot per WhatsApp, d'aquestes amb música, explicant el puest i tot això, que no es podia anar de color ni blanc ni esmeralda, color verd esmeralda.
0: I
1: I
0: el,
1: és que a
0: us
1: ella li
0: va...
1: agrada molt les maragdes i les seves dames d'honor, que era la filla, la fillastra i les amigues, anaven de color verd maragda.
0: Ah, val, per
1: I
0: tant,
1: llavors
0: clar.
1: ella volia, ella, no, que ningú n'és blanc, evidentment, i que la, ningú de la seva, que ningú pogués fer, que es pogués colar en el grup de les dames d'honor, com si diguéssim.
0: Clar, però ja aquesta, o sigui, potser és una parentesa, no?, que no s'ha d'anar de blanc, però clar, si una persona específica no vagis de blanc és potser perquè es pensa que, doncs, que algú és capaç, no?, de fer-ho.
1: És que jo crec que hi ha gent que ho ha fet, eh? O
0: Clar.
1: el que has dit tu d'un beix, i és que hi ha tan panxa, saps? O ara que hi ha aquests vestits lenceros que brillen,
0: Sí.
1: i ja fa un color perla molt claret i sembla que vagis vestida de núvia. I
0: Quines...
1: mira, no s'ha posat el vestit de núvia, però s'ha posat el d'anar a dormir de la núvia.
0: Sí, o saps que es porten ara, avui en dia, ens ha anat una mica no al cap amb el tema dels casaments.
1: Sí.
0: Les núvies no tenen un vestit, en tenen dos, tres i quatre, si cal.
1: Sí, bueno, sí.
0: Clar, potser més que cap a la nit, no cap a la festa, el vestit que trien potser sí que és un color doncs, més beige, més cru, més xampany.
1: Sí, ja no diuen res, això ja no diuen res, però sempre és amb la gama de núvia, eh?
0: Sí. I pel que
1: Sempre
0: fa
1: és amb la gama de núvia.
0: a les tendències de convidada, què creus que està de
1: Mira,
0: moda?
1: jo et dic, els trajes de bodes també tenen la seva, també tenen, evidentment, tendències, també es fa coses, però la veritat és que jo el que m'he donat compte amb el temps és que jo, o sigui, és que ja no es porten, per exemple, de noia, la convidada no va de princesa. O sigui, abans hi havia unes que eren com un corte molt imperial, no? Que podies anar amb faldilles així de vol, però de vol amb volum i tal. Això no es porta gens ni mica. Ara les convidades ens hem basat més en si la boda és de matí, de migdia matí, migdia tarda, tarda nit, saps? Ara, depenent d'aquestes tres coses, ja saps, si portes uns vestits molt més de tipus, doncs si és al matí o un cap a les BBC, que diuen, no, les bodes van bautizos i comuniones, si és de matí, doncs pots anar amb alguna mitja cameta, pots anar amb un mono, un mono, és que els monos són molt elegants i queden superbé per totes les coses que vulguis, no? Pots anar amb roba una mica més curta, mai minifalda, normalment és pel Juno o així, bueno, mai minifalda, això ho he dit ara jo com que no, pots anar amb minifalda, però normalment els vestits de casament són amb pel genoll.
0: És veritat,
1: I
0: jo mai n'he vist,
1: sí,
0: un
1: no.
0: casament amb una persona amb minifalda. Mai, mai, mai.
1: Parlem, llavors ara us explico. Com que el casament va molt pel tema del protocol, és que no és correcte anar molt curt. Queda bé i queda millor, penseu, i això és veritat, us ho dic, que és veritat, que els vestits aquests d'anar al casament queden molt bonics, que quedin o pel genoll o per sota del genoll en forma de llapis, saps aquests que són més cenyidets?
0: Sí.
1: Queden preciosos, i també els que queden molt bé són els plissats amb vol, que aquest any es du molt això, també parlem de tendències. Jo ara he estat fent reels per l'altra feina de convidada perfecta, i els tres looks que triava la noia que sortia en el meu vídeo, que els vam triar juntes, era un que era per una boda de matí, un que era mig tarda de nit, i un altre que era per la nit total, no? Clar, la nit total era d'un punt gris fosc tipus negre, amb un brillantet, feia un brilli-brilli molt mono, i era llarguet així per sota de mitja cama, o sigui, no arribava als turmells, però quasi amb uns talons, bossa, d'arreglar i tal. El de la tarda nit era preciós, que era d'un color com pomelo, perquè m'entenguis, un color però més bueno, pomelo, bueno, sí, un frambuesa, és una cosa, un color molt bonic, entre un taronja i un vermell, però molt maco, i era com d'un teixit arrugat, i també era per mitja cama. No, no era ningú llarg fins als turmells, però era mitja cama, de tirantet així arrugadet, i portat amb un complement que era unes ales de papallona de la mateixa roba, saps?
0: Sí.
1: I després el del matí era un lencero llarg, llarg, aquest era llarg, però pels colors feia més de mig matí. Vull dir, vam canviar l'ordre, que podria anar a la tarda, aquest podria ser per una pool party, per un... O sigui, són vestits que al final, els vestits d'avui en dia de cerimònia, jo si voleu un consell, que jo això sempre ho dic, és intenteu agafar un vestit que després us el podeu posar. Per què ho dic, això? Perquè si ens comprem el típic vestit de madrina de boda, clar, una cosa és que se't casi el teu fill veí de madrina de boda, i
0: Clar.
1: això que és una pasta amb el vestit, que fan un vestit que ja no te'l poses mai més a la vida perquè es queda guardat a l'armari,
0: És el que em va
1: perquè és que és un
0: passar,
1: vestit...
0: és el que em va
1: Clar.
0: passar a mi, que clar, un vestit que no te'l pots, o sigui, no me'l puc posar enlloc, a no ser que sigui per presentar-me a Miss Espanya, i que no
1: Mira,
0: és el cas.
1: podem fer el certamen Miss Zona Maresme i...
0: Miss
1: I enviem,
0: Maresme.
1: fem un certamen virtual que la gent enviï les fotos amb els seus trajes de boda i fem
0: Sí.
1: un concurs de quin és el més votat. Mira, la cosa és aquesta. Jo penso que han de ser coses que siguin assequibles. Jo, per exemple, el meu vestit aquest que tinc de Pedro del Hierro, que és blau

0: Com a tendència he vist que hi ha molts metàl·lics, també. Els colors metàl·lics estan també tirant a les bodes. No per la núvia, sinó per les convidades. Però és això, com amb vestits llancers, saps? Coses així.
1: Tema complements. Judit, per exemple, si el casament és de dia, es pot dur ulleres de sol? Això és una cosa que no que desconec.
0: Sí, es pot dur ulleres de sol. De fet, si fos de dia, ens podíem portar gorro i tot sombrero. O sigui,
1: Clar.
0: i més ara que s'estan posant de moda tant les bodes, els casaments que es fan als jardins, que es fan més a l'americana, no? Que fan les noces en el jardí, tota la gent allà assegut i surt allà tothom allà amb el solano, que jo amb un paraigües allà tots amb paraigües perquè et cagues del sol de la calor que fa. És que és horrible, perquè entre maquillatge, peluqueria i vestit, estàs allà suant la gota gorda i dius, vale, molt maco el casament, però anem a feu-lo a les 8 de la tarda, saps?
1: Ja, perquè fa
0: I
1: massa
0: que no
1: calor.
0: caigui el sol i que no et piquin els mosquits, és que és horrible, en sèrio, en veritat. Pensa-ho, és super raro, però bueno, està bé. Tinc ganes de que em convidin a un casament a la platja.
1: Sí, perquè l'estètica canvia completament, no? Entenem que
0: Ha de ser
1: la...
0: molt xulo,
1: Clar.
0: ha de ser molt xulo que et diguin, perquè a més en les bodes de platja normalment ja els mateixos nuvis et posen xancletes, com a, quan arribes i dius ja, és com més desinhibit, per molt que vagis arreglat sempre aniràs més cuqui, no? No sé, és diferent, ha de ser molt xulo.
1: Sí, seguim parlant de l'hora de vestir-nos, no? Quan ens conviden a un esdeveniment d'aquesta mena. Quins errors creus que comet la gent més sovint?
0: Jo penso que els colors i moltes vegades el fet de que es pensen que han de portar el bolso a joc amb les sabates.
1: Ah, això no és
0: Això és
1: així.
0: una... És que això és una cosa del segle, de fa segle i mig, saps? Abans la gent es forrava les sabates del mateix color que el bolso. Això no es porta ja. No, això no es porta. Tu pots anar tranquil·lament amb una... Pots fer un guinyo a les sabates. Si portes una sandàlia, doncs, que té de color vermell, ben maca, no sé què, i dus a la teva bossa, a lo millor el bolso és neutre, doncs li pots posar un llaç o alguna cosa del color de la sabata si tu vols. Però és que no cal, saps? És que, és que abans la gent es vestia molt com una bandera, no? Els colors molt marcats i que faci tot joc entre si. I ara no cal, ara cal doncs, que tingui una concordància estètica i que estèticament quedi xulo, eh? A mi és que m'agrada molt. I jo crec que els errors que cometen a vegades és que es volen posar... Mira, error número 1, la comoditat. La gent no pensa en la comoditat. La gent pensa en anar super extremat, super que se'n vegi molt bé, que super... Senyores, que són... I no dic senyors, però els senyors no ho fan. Senyores, que no sou les protagonistes vosaltres.
1: Clar.
0: Arregleu-vos, posa guapa, que estàs guapa igual i ja està. La protagonista és la nòvia i has de quedar-te en un segon, tercer i quart on et toqui. I no vagin amb aquests talons que no pots caminar, que és que no sabeu caminar, és que no en sabeu. Però és que és normal, perquè no caminem tots els dies amb un taló d'un pam.
1: No, clar.
0: Llavors no pots portar aquesta sabata durant 8 hores d'un casament, que et destrosses els peus i acabes que no pots ni caminar.
1: Fins ara, Judit, ens hem centrat en les dones, en com anem vestides nosaltres, però els homes, com creus que haurien d'anar vestits a un casament? Tenen més llibertat o estan, doncs, tenen menys marge de vestir?
0: Depèn, mira, és depèn del tipus de casament. Si és un casament molt protocolari i molt tal, és una putada, pobrets, perquè han d'anar amb l'americana tota l'estona posada. Això, i estan allà a la taula sentats i estan amb una calor, pobres, que dius, uau, si més és l'estiu amb la corbata o amb la pajarita o com sigui. Si és un casament més desenfadat o un casament per anar arreglat, tu pots anar arreglat. Jo m'agrada molt vestir els homes, ho he dit sempre, eh? Jo sóc estilista de moda, d'home i de dona, o sigui, a les dones les he vestit molt, però és que els homes també. I he vestit a molts companys i molts amics i gent i clients que m'han contractat per anar a casaments que em poso, Judit, no sé què posar-me. I no vull anar amb la meva nòvia perquè, tal qual, eh? Perquè em farà ficar un traje de... I jo, clar, tu te'n recordes del rotllo hipster que hi havia?
1: Sí.
0: Que la gent... Bueno, doncs als nois els agrada molt aquest tema. O el rotllo Peaky Blinders, saps? O sigui, vestir-se com una miqueta antics, però cuquis. Llavors no van vestir tant amb l'americana i tal. Poten un pantaló de pinces, xulo. A lo millor porten tirants, si els agrada, amb una camisa maca,
1: Un xaleco.
0: saps? I llavors, clar, poden anar amb una armilla, també. I llavors la jaqueta ja et passa a un segon pla.
1: Clar,
0: Entens? I
1: sí.
0: llavors, i van supermacos, perquè els queden molt bé, eh?
1: I la
0: Però superbé.
1: pajarita?
0: La pajarita queda molt bé. Semblen monxitos, que dic jo, però els hi queda molt bé. Realment els hi queda molt bé. Una pajarita és molt maca i si la saps portar amb gràcia té molta conya. Però si realment no vols pajarita, que a vegades els hi diuen en la mateixa invitació, diuen, cavalleros, i els diuen smoking i pajarita, ja l'has fet a bon.
1: Clar.
0: O traje, si et diuen, et condicionen d'aquesta manera. El que passa és que normalment els casaments que acostumem a anar nosaltres són de gent familiars, amics i el que no

0: parlant és putes, perdó, fins a comprar diners, o sigui, fins a gastar excessius diners per al casament. Ells volen disfrutar de nosaltres i llavors ens diuen, poseu-vos guapos, guapes, però eviteu aquest color i la tal, o no et demanen etiqueta com abans, saps? Quan et diuen si requiere etiqueta, dius, buah, doncs ja l'hem feta bona, perquè llavors t'has d'anar a llogar un traje, o te'l compres. Però ja te'n compres un que sàpigues que no t'engreixaràs més i que tens un smoking, perquè això és una... és caríssim.
1: I sabata? Quina sabata haurien de dur? Perquè crec que,
0: Els homes.
1: clar, esportiva està completament prohibida, no?
0: Sí, però hi ha molts casaments que són així de nois que els fan més informals o així, o que es fan al camp, que aquí et donen facilitats a tope. Consell, si et fan anar al camp, nois, bambes, no passa res. És que no passa res. O tipus panamejac o així, però de sabata, o tipus Timberland sabata, que són més desenfadades, saps? No tant com una sabata dura d'anar a treballar d'executiu, això no. És el que es porta normalment, però intentem que no, si aneu en un altre espai. I les noies, sobretot, si us conviden a la platja o us conviden a la muntanya, a un casament, no us poseu talons.
1: No, clar.
0: Amb els talons us trencareu els turmells. Poseu-vos cunyes. Algú que tingui cunya, perquè la cunya camina per la gespa.
1: Clar, és més pla,
0: És
1: no? I
0: que
1: també està.
0: si no, acabes destrossant la sabata, se't queda la sabata feta amb malbé, et fas mal tu, tota l'estona estàs clavant el peu a terra.
1: Més
0: I això és
1: plataforma,
0: una
1: també,
0: cosa...
1: no?
0: Clar, una plataforma, una cunya, per això t'ho deia, sí, un tipus plataforma, que per això et deia, si és al camp, les que són d'espart són molt maques, les d'ara. I pots anar amb una d'aquestes, no has d'anar exageradament alta i vas bé i estàs còmoda. I el consell d'or, totes. I els nois també, si estreneu sabates, intenteu no estrenar sabates el dia del casament. Que això és una altra cosa bastant comú que passa.
1: Clar.
0: Que és consell també per núvia. Hola, núvia, si et vas a casar, no et deixis la sabata pel mateix dia del casament. Vés-te-la posant per casa. Ves caminant amb la sabata, perquè és que si no et faràs pols als peus i no
1: Clar,
0: aguantaràs el teu dia.
1: estrenar
0: Que
1: sabates
0: sí,
1: és complicat, eh?
0: clar, i després tots anem amb les bambes o alguna cosa al bolso.
1: Sí, per si no aguantem, no?
0: No, clar, i al final acabes ballant amb tothom amb les Converse o amb les Vans i no passa res, saps? I està tot permès.
1: Clar.
0: Vull dir que al final el que es tracta és passar una bona estona i estar bé. Però clar, penseu ja en el que... Vull estar còmode. És que penseu, vaig guapa, però vull estar còmoda.
1: Judit,
0: I això és el més important.
1: m'han entrat ganes ara també que em convidin a un casament i aplicar aquests consells de moda.
0: Bueno, jo no em caso de moment, perquè no, però si em caso algun dia, pues ja et convido i
1: Ai, que
0: fem...
1: bé.
0: Ens fem un 50-50
1: Jo ho faig molt, això, també quan jo, mira, de moment parella ni en tinc, eh? O sigui, per tant, el
0: aquí.
1: casament queda lluny, però sempre dic, si em caso, convido a tothom, saps?
0: Home,
1: Sí.
0: clar, és una festa superguai, vamos, és que això és com una boda gitana,
1: Sí,
0: per tots
1: sí.
0: allà, vamos, ha de ser superdivertit.
1: Molt bé. Doncs, Judit, com sempre, moltes gràcies pel teu coneixement, doncs, pel que fa al món de la moda. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
0: Perfecte, una abraçada, adeu.
1: Adéu. Molt bé, doncs després de parlar de moda, ara és moment de recordar la pregunta del dia. Javi, què estàvem preguntant a l'Ona Maresma?
2: Doncs, Gemma, avui us estàvem preguntant quantes feines heu arribat a tenir en un any. I teníem tres opcions, a màxim una feina, després també teníem entre una i dues i finalment més de dues. I aquí la sorpresa és que hem tingut un empat a tres, amb un triple empat, amb un 33% dels vots a cadascuna de les opcions que us oferíem.
1: Per tant, no hi ha de moment, fins ara, cap opció guanyadora, eh?
2: No, no hi ha cap opció guanyadora i això demostra que hi ha diguéssim, hi ha molta varietat
1: Clar.
2: a l'hora de la feina laboral dins de cadascun.
1: Molt bé, doncs Javi, moltes gràcies per recordar-nos la pregunta i nosaltres tornem d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
2: Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: últim espai del programa d'avui el dediquem a parlar d'aquest incendi a Òrrius i ho fem amb dades actualitzades del tema en qüestió. De moment s'ha emès un comunicat d'actualització de la fase d'alerta de l'Infocat. Es comunica que es manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya en fase d'alerta degut a aquest incendi, com bé comentàvem, forestal a Òrrius, al Maresme. Tot i que inicialment l'incendi es localitzava a l'exterior de l'empresa Proquinat, finalment ha propagat a les instal·lacions i hores d'ara encara es troba actiu. Degut a la proximitat del municipi d'Òrrius a l'incendi, s'ha enviat una alerta de protecció civil als mòbils ordenant el confinament. Aquest ordre encara continua vigent. Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció de l'incendi amb 28 dotacions, entre les quals hi ha 2 mitjans aeris. El sistema d'emergències mèdiques ha realitzat 5 assistències per inhalació de fum a treballadors de l'empresa, totes elles a altes in situ. El telèfon de trucades d'emergència 112 ha rebut un total de 482 trucades relacionades amb l'incendi, déu-n'hi-do, més de 480 trucades, gairebé 500. També s'ha reportat una manca de subministrament elèctric de baixa tensió i la companyia elèctrica ha enviat tècnics al lloc. Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups actuants. S'emetrà, de fet, un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de la situació d'emergència. I bé, doncs es comenta també que si el vostre municipi disposa de xarxa Rescat, recordin de tenir connectat el terminal. Això pel que fa a les dades que tenim fins ara. No sé si podem parlar amb el cap dels ADFs de Premià de Dalt, en Víctor. Ara, de fet, estem intentant contactar amb ell perquè ens actualitzi aquesta última hora d'aquest incendi que s'ha produït avui al voltant de 2:15 del migdia. Encara ens diuen que no podem parlar amb ell. De fet, intentarem fer una mica de temps a veure si aconseguim parlar amb en Víctor. Companys de l'Ona Maresma, qui hi ha per aquí que pugui acompanyar-me en aquesta estona?
1: Hola, Gemma, què tal?
2: Bones.
0: Bones. Què tal, companys? Com veieu?
2: Aquí m'agrada també.
0: Molt bé. Companys, com veieu aquest tema de l'incendi? Us ha agafat, desprevinguts? Una mica, les sensacions que us ha provocat.
2: Doncs bé, jo sincerament no m'ho esperava, però tenint en compte l'augment de les temperatures bestials que hem tingut els darrers dies, que hem passat, hem saltat la primavera i hem passat directament a l'estiu amb la calor que fa, doncs no és d'estranyar, no?, que comencem a tenir perill d'incendis per la zona. Mhm.
0: Sergi,
1: sí, jo estic amb en Javi, o sigui, ara ja han hagut un clar canvi de temps que malauradament s'estan veient una mica els primers efectes. No sé, estem tots una mica pendents de com evoluciona la cosa, o sigui, des d'aquí, a veure com ens van informant des dels bombers i tothom d'allà del poble, però esperem que no vagi a més.
0: Mm-hmm. No sé si heu vist imatges d'aquest incendi, d'aquesta columna de fum negre, que es pot veure, de fet, des de Badalona. No sé si des de Calella, Sergi, es pot veure o no.
3: No he tingut temps de mirar. El que sí que, òbviament, estic d'acord amb el que diuen els companys, el fet de que s'apropi l'estiu, no? S'apropi les altes temperatures. Jo he arribat a parlar, quan estudiava a la universitat, amb el cap de bombers d'aquí de la Generalitat de Catalunya, i em deia això, no?, que sí que quan s'apropa l'estiu, quan hi ha altes temperatures, s'han de posar mil alarmes en què pot passar això en qualsevol moment, i és una desgràcia, malauradament.
0: Mhm. Doncs bé, encara no tenim disponible aquesta persona que ens havia de respondre els dubtes i informar-nos. De fet, estic parlant amb ell per WhatsApp, m'ha donat l'okay, diu que el podem trucar. El seu telèfon, no sé si potser no és el mateix que tenim apuntat. De fet, és aquest, el 606. Sí, el tenim aquí. L'anava a recitar i l'anava a liar. Bé, companys, a veure, feu-me, donem un cop de mà, ostres, que no dieu res.
1: Bueno, clar, Martí, estem tots una mica espantats,
0: no?
1: Sí, o sigui, jo també quan he vist que començava a sortir els números he dit, ai, Déu meu, que algú la bici, a veure si es ficarà en un merder. Però bueno...
0: Donar les dades personals dels convidats, Déu-n'hi-do. No, però a veure si tenim sort, que ens agradaria, doncs, mira, el tenim amb nosaltres, en Víctor, de l'ADF de Premià de Dalt. A veure si ens podem escoltar. Víctor, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Perdona, és que estàvem fent temps i quasi gairebé que dic el teu telèfon en antena, sort que no, que al final no ho he fet.
4: Ah,
0: vale. A veure, ara sí, fora bromes, com està evolucionant aquest incendi a aquesta hora, quan gairebé falten 15 minuts per arribar a les 5 de la tarda?
4: Doncs anem a veure. El que és el foc d'indústria, podem dir que està estabilitzat. Sí que és veritat que de tant en quant va agafant... Bueno, recordem que és una nau de parafina, d'espelmes, i de tant en quant va agafant algun dipòsit i alguna deflagració, i és quan estem veient aquestes columnes de fum més grans. Recordem que és un derivat del petroli.
0: Uh-huh. Quines dificultats us heu trobat a sobre el terreny?
4: Bueno, realment és la proximitat a massa forestal, a part de la toxicitat del núvol i dels gasos i de més. Des de l'ADF ens estem a la retaguardia, diguéssim, perquè el que són els petits focus secundaris que estan a venti s'estan apagant amb mitjans aeris. O sigui, hi ha com un nucli on és el foc d'indústria i la radiació està generant petits focs per la zona boscosa colindant.
0: I quin desplegament hi ha activat ara mateix entre ADF, bombers i altres cossos?
4: Exactament, tu sabria dir, però mínim hi ha una trentena de dotacions, mitjans aeris, 5 ADFs, no vull dir integrants, sinó 5 ADFs diferents, 5 unitats diferents, i n'hi ha unes altres 5 a l'espera, perquè, bueno, com sempre dic, les emergències saben quan comencen, però no quan acaben. Llavors això va per llarg.
0: Uh-huh. I pel que fa al vent, està complicant aquestes tasques d'extinció?
4: No, realment no. Sí que hi ha un punt de vent, però tampoc estem tenint un vent excessiu. En aquella zona, recordem que aquesta hora, sobretot, el que bufa és marinada i la pròpia serra, el que és la zona de la Mútua, para el propi vent de marinada, que és el que sí que estem notant a Premià de Mar, en aquest cas, per exemple. Mm.
0: Si ens fixem en el mapa i ubiquem aquesta fàbrica visualment, veiem que està molt a prop d'habitatges. S'haurien de preocupar les persones que viuen a prop d'aquesta zona o no?
4: Sí, bueno, des de Protecció Civil ja s'ha demanat el que és el confinament. Mm-hmm. És estrictament estar dintre dels habitatges i tancar portes i finestres i no sortir. El que és l'escola, l'horari escolar també ha estat cancel·lat i sobretot això, evitar moviments, perquè sí que hi ha hagut, no sé si exactament, en 5 casos ja que ha tingut el SEM que actuar per inhalacions de gasos.
0: I com es coordinen els voluntaris de les ADFs en una situació com aquesta d'alta complexitat?
4: Doncs, bueno, nosaltres 100%, nosaltres de fet ara estem amb agents rurals i 100% a l'espera d'instruccions de bombers. Ens posem en mà dels professionals, en aquest cas.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquest confinament, es demana a la població alguna altra precaució?
4: No, sobretot que no surtin al confinament i, evidentment, si notessin pico d'ulls, problemes respiratoris i demés, acudir directament al 112 i o acudir al sistema sanitari.
0: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies per aquesta actualització d'aquest incendi. De moment, hem de dir també que s'ha començat a controlar.
4: Sí, està estabilitzat, sobretot el que és la indústria i els focus secundaris, el que és la massa forestal, es van apagant a mesura que va sortint.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i bé, que esperem que aquestes tasques d'extinció continuïn favorablement. Doncs bé, gràcies per passar per l'Ona. Fins ara.
4: Fins ara, gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, doncs al final hem aconseguit parlar amb en Víctor, a cap dels ADFs de Premià de Dalt, qui ens ha donat l'última hora d'aquest incendi que s'ha originat a Òrrius, en aquesta fàbrica, que de moment ens ha explicat que ja s'ha controlat i, per tant, doncs hauríem de... Bé, seguim pendents encara del tema, però sembla que el risc ara mateix doncs està més controlat. Martí, Sergi i Javi, us tenim per aquí?
1: Aquí estem.
0: Per acabar aquests últims...
2: Aquí estem, aquí seguim.
0: Aquests últims minuts de l'Ona Maresma. Déu-n'hi-do, aquest foc. Al principi ha costat que es controlés, o sigui, han estat treballant durant forces hores i bé, al final celebrem que per fi han pogut doncs controlar-lo.
1: Sí, la veritat és que, bueno, mira, ara, si més no, crec que ens ha donat un bri de tranquil·litat al donar-nos aquesta actualització de que estava tot, si més no, controlat. Ara, bueno, precaució per part de la gent d'allà, que es quedi a casa, segons recomanen, i, novament, torno a dir, esperem que no vagi a més, però m'he quedat una mica més tranquil ara amb aquesta mini-entrevista.
0: Us animem, de fet, a visualitzar les imatges, no només les imatges que s'han viralitzat a través de xarxes socials, sinó a buscar doncs aquesta fàbrica en el mapa, en el vostre Google Maps, per poder fer-vos una idea d'un incendi d'aquesta magnitud, lo a prop que està de les cases, no, dels habitatges, de fins i tot d'una escola. Clar, tampoc no... Bé, de moment doncs no celebrem que no hagi passat res, però arriba a impactar, no? Imagineu-vos doncs estar en una situació semblant i que hi hagi un foc tan fort i tan violent tan a prop vostre.
2: Bueno, és que jo ja no escalaria ni a foc, és que la gana, per exemple, o qualsevol desastre natural, al final és que és inesperat, no? Mm. I al final, doncs, si et pilla, et pilla. Per tant, encara que no vulgui admetre, vivim en un perill constant, però si estigués pensant això dia a dia, potser no viuríem, no, tampoc. Llavors, doncs, intentem ser positius, és un fet que ha passat i que esperem que no es repeteixi. I l'avantatge és que ja està controlat i que, bé, la gent esperem que estigui bé i que tot es quedi... Bé, recuperem la normalitat el més aviat possible i ja està.
0: Mm-hmm. Sergi. Ui, crec que en Sergi...
1: Bueno, una mica, Gemma, és això de la força de la naturalesa, eh? O sigui, fixa't tu, sempre aquestes catàstrofes naturals, clar, és que, com diu en Javier, és que són tan imprevisibles i venen amb tanta potència que, clar, no podem pas viure preocupats constantment.
0: No viuríem.
1: Però és veritat que ostres, que quan arriben és que fa molt vèrtic veure com s'ho poden endur tot per davant. Però, bueno, com hem dit en aquest cas d'Òrrius, si més no, ja està tot controlat. Ara ja parlo de catàstrofes majors, però bueno, en fi, esperem que no n'hi hagin moltes més durant aquest any.
0: Doncs, companys, hem començat el programa amb aquesta notícia d'última hora. Sembla, doncs, que el tema està més controlat, així que bones notícies, acabem el programa d'avui. I bé, gràcies per acompanyar-nos, Martí i Javier, fins ara.
1: Fins ara, Gemma.
2: Sí, bé, fins ara.
1: Adéu, Javier.
0: I nosaltres doncs acabem el programa d'aquest dijous i ho fem amb música. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu, fins demà.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Primera reunió ahir entre equip de govern i oposició per valorar la primera llista de projectes que es podrien presentar al Pla de Barris i per obrir la fase d'aportacions. Segons ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, un equip tècnic extern que ja ha treballat durant mesos ha confeccionat una llista d'uns 40 projectes, tots ells ajustats a la triple vocació d'aquest programa d'ajuts infraestructural, mediambiental i social. Ahir es van fer avinents als grups municipals i ara es donen 10 dies perquè hi fa facin aportacions. Seguidament, a principis de juny, es parlarà amb el teixit associatiu i, finalment, se celebrarà una jornada oberta a tota la població. I d'aquest circuit en sortiran les propostes definitives i el pressupost. Propostes, diu l'alcalde, que seran de màxims.
2: Evidentment, nosaltres anirem a màxims. El màxim que permet el Pla de Barris d'aquesta edició són 25 milions d'euros amb un projecte de 5 anys que, d'anar-se complint, es podrien estendre fins als 8 anys. Nosaltres, com sempre, anirem a màxims i intentarem doncs cobrir les actuacions per un valor total de 25 milions d'euros a 8 anys vista, tenint en compte doncs que nosaltres hem de tenir el muscle econòmic o la capacitat de generar subvencions paral·leles.
1: La majoria de projectes se situen al barri Tarter-Maresme, però la llista n'inclou d'altres fora d'aquest barri, en equipaments com Can Salamó, l'escola El Dofí o fins i tot Can Sant Pere. El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta de l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. Ahir el regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic, que ara se'n faci un ús, deia, que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre ajuntament i entitat, i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres.
3: Que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tant moltíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament no està sent tan fluida com ens havien dit. Considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari.
1: Recordem que encara està per decidir quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta, decisió que s'hauria de prendre aviat, perquè la intenció era obrir l'aparcament aquest mes de juny. Aquest diumenge al matí s'encadenaran dues inauguracions a Premià de Mar. A 11:15 s'inaugurarà a la plaça Maresme un segon mural de grans dimensions en una paret mitgera. L'acció dona continuïtat a una campanya que es va iniciar al carrer Joan Prim, que té un doble vessant en el terreny artístic i amb clau d'igualtat. Si aleshores es reproduïa una fotografia d'Agustí Centelles de la mestra Neus Català, aquest cop es reprodueix un dibuix del pintor Didier Lorenzo. Ho anunciava ahir l'alcalde Rafa Navarro.
4: Estem a la plaça Maresme, on, com veieu, s'està creant alguna cosa bonica, alguna cosa que té a veure amb igualtat, té a veure amb la reivindicació de la dona, té a veure amb la dignificació dels espais. Us esperem per la inauguració el pròxim diumenge.
1: Una hora i mitja més tard, a les 12, s'inaugura la pèrgola fotovoltaica, la nova estructura que cobreix la plaça de Salvador Moragues, al Museu de l'Estampació. La posada de llarg es fa amb un vermut popular i una actuació musical. Ahir es va oferir per últim cop el servei extraordinari de tardes a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, motivat pel procés de regularització d'immigrants, servei que es va començar a dispensar el 20 d'abril passat. Segons indiquen fonts municipals, el volum de persones que estaven sol·licitant aquesta documentació els últims dies, sobretot l'informe de vulnerabilitat, ja no feia necessari aquest reforç extraordinari i ara el tràmit es continuarà oferint dins dels horaris i canals habituals. Samprem ja anuncia la quarta edició de la Sampremada, la caminada solidària de captació de fons per als seus projectes a la població gambiana de Sant Undín. Es farà el diumenge 28 de juny i novament es proposa un recorregut pel poble obert a tothom, que s'acompanyarà d'activitats lúdiques, música amb el grup 3 Minutos i altres propostes culturals. I també hi haurà una fideuà popular a càrrec de les cuineres de Can Sant Pere. Tot plegat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també d'altres entitats del poble i establiments comercials. Segons indiquen en l'anunci, un any més els diners que es recaptin es destinaran prioritàriament als dos projectes principals en curs, l'Escola Bressol de Sant Undín i el menjador d'aquesta escola. La Sampremada començarà a la plaça Mercè Rodoreda a 10:45 del matí i les inscripcions per obtenir dorsal ja són obertes a samprem.com i a la botiga Premià Festa. Pàgina cultural avui per al teatre. Manel Ferrer.
5: El Patronat Social Premianenc donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a la 44a edició de la mostra Jordi Planas, una de les cites teatrals més emblemàtiques de Premià de Mar. La mostra, dedicada a la memòria de Jordi Planas, actor i membre històricament molt vinculat al Patronat, omplirà l'equipament de representacions fins a finals de juliol, amb els grups de l'Escola de Teatre del Patronat. Laura Casanova, membre de la Junta, recorda la figura de Planas i els orígens de la mostra.
6: El senyor Jordi Planas era una persona molt vinculada al Patronat, moltíssim. Era actor amateur, dirigia, estava a la Junta i, desafortunadament, va morir molt jove. I llavors, a un moment, aquesta mostra de teatre de les escoles, que no tenia nom, es va decidir, en les persones que aquell moment estaven, doncs que seria una bona cosa anomenar-li mostra de teatre Jordi Planas amb honor seu.
5: La programació arrencarà dissabte amb Embruix a les 6 de la tarda i Tintoretto a partir de les 8 del vespre. Diumenge serà el torn d'Alicia a les 7 de la tarda, interpretada pel grup de menuts de l'Escola de Teatre.
1: I ara els esports, Marc Rodríguez.
7: Torneig solidari de vòlei platja aquest proper diumenge, 31 de maig, a la platja de l'Una, aprofitant el nou centre d'esports de platja. Un torneig en favor de l'Associació contra el Càncer, que farà partit de 15 minuts per equips de 4 persones que hauran de ser mixtes. Hi haurà 40 equips que jugaran entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Les inscripcions tenen un preu de 60 euros i contribuiran directament a impulsar programes i serveis gratuïts que l'Associació contra el Càncer ofereix a persones i famílies afectades per la malaltia i per poder contribuir en la recerca.
1: Pel que fa al temps, continuem amb la calorada. Avui amb mínimes de 22 graus i màximes de 28. Demà, si Déu vol, algun grau menys.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
10: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
9: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
11: Un, dos, tres, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
12: Segueix-nos al 95.2 FM i a

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dediquem tot el programa a Miles Davis. Ho fem perquè ell va néixer un 26 de maig de l'any 1926. Estem davant del centenari del naixement d'una de les figures més importants del jazz i de la música dels últims anys. Per tant, o sobretot, hauríem de dir la segona meitat del segle XX, d'ençà de la Segona Guerra Mundial en endavant. Miles Davis va estar davant de totes les innovacions i els canvis, les evolucions del jazz. Per exemple, com aquest tema que hem sentit, aquest Milestones, que forma part d'un disc que és amb el mateix nom, que és considerat un dels discos, un de la història del jazz, i que ve a crear, d'alguna manera, doncs, una nova manera de fer. I ho fa després de que ell hagués, doncs, creat el primer dels seus quintets. I ho fa, doncs, amb músics com John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Phil Joe Jones, i realment, doncs, és especial. Milestones, però ell abans, de fet, això hem dit, havia nascut l'any 26, i el 44, tot just acabada en el moment en què s'acaba, o s'està acabant en el

anys també hi ha Miles Davis en aquesta banda. Anys després, doncs, ell ja ha generat altres amistats i alhora doncs, considera que ja pot ser ell el que creï la banda. Per tant, ell crea la seva primera banda i ho fa una mica de la mà de Gil Evans, que és un pianista i un arranjador canadenc que també viu a Nova York en aquells anys i, doncs, en aquesta banda hi haurà altres. Tots aquests noms són realment història del jazz, com Jerry Mulligan o John Lewis al piano. Amb aquesta nova formació, Miles Davis faria unes gravacions entre l'any 49 i l'any 50 que es publicarien en el disc Birth of the Cool, el naixement del cool jazz.

Però tornem al que són els inicis del primer quintet de Miles Davis. Això és l'any 56, on després de superar una addicció a les drogues que en aquell moment eren una plaga entre els músics de jazz, doncs Miles Davis publica un disc esplèndid, Round About Midnight. Era l'any 56.

Round About Midnight, el primer quintet de Miles Davis, una llegenda del jazz. I en aquells anys, hem dit l'any 56, són els anys més prolífics, la segona meitat dels 50, en la qual doncs, ell té doncs, un reconeixement enorme, en bona part també, o en una part important, doncs, per una banda sonora d'una pel·lícula de Louis Malle, Ascensor pour l'échafaud, l'ascensor per al cadafal o per al cadalso en castellà, o sigui, per la pena de mort. Una pel·lícula de la Nouvelle Vague de l'any 57, una pel·lícula de cinema negre en la que la música de Miles Davis genera una relació amb la imatge i les emocions doncs, que en aquell moment eren completament desconegudes.

0: Miles Davis posant la música a la pel·lícula de Louis Malle amb els amants, Jean Moreau i el seu amant, i un final que no cal explicar. Doncs bé, això li va donar un reconeixement enorme i alhora estava en el seu millor moment amb el primer quintet, a la vegada sextet. I doncs ja hem anomenat els músics, però tot això doncs, l'any 59 agafa la forma d'un disc, aquest sí que realment és el disc històric en la història del jazz i en la discografia de Miles Davis. Es va dir Kind of Blue. És un disc històric en el qual val la pena recuperar les imatges, perquè hi ha una pel·lícula sobre això i val la pena, bueno, de la gravació, realment és el moment de la gravació del disc i que val la pena recuperar-la. Temes llargs, evolucions llargues com aquesta, So What?
1: The music written by Miles Davis, he calls So What?

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Durant els anys 60, Miles Davis doncs crearà el seu segon gran sextet i ho farà doncs amb músics que, de la mateixa manera que el primer quintet, doncs eren joves, però s'acabaran convertint en músics doncs amb una trajectòria importantíssima en el món del jazz. Si bé del primer quintet teníem un músic com John Coltrane, que en aquells anys 60 es convertiria en el protagonista del free jazz, doncs ara, en el segon quintet, ve a ser substituït per Wayne Shorter, que es convertirà en el director d'aquesta nova formació, que incorpora músics, com dèiem, joves, doncs com John McLaughlin a la guitarra, Dave Holland, o Chick Corea, o Joe Zawinul, que de fet, doncs com sabem, Zawinul i Wayne Shorter van anar a crear Weather Report amb Jacob Astorius, McLaughlin, la Mahavishnu Orquestra, etc, etc, etc. O Chick Corea amb el Return to Forever, etc. Herbie Hancock, que també passa per allà i que és un dels qui crea The Headhunters amb Benny Maupin. Tots aquests corrien al voltant de Miles Davis en aquells finals dels 60, on ell incorpora doncs el rock, el jazz rock, que governarà la següent dècada dels anys 70. Per exemple, incorporant instruments electrònics, però també doncs incorporant influències de Hendrix o de Sly and the Family Stone, que agradaven a Miles Davis. El disc que estem escoltant per sota, que diguem-ne, això és gairebé una heretgia, però de fet és molt poc radiofònic, és el Beaches Brew de l'any 70, que seria, doncs, després d'unes evolucions d'uns quants anys, però seria l'inici d'aquest jazz rock. Miles Davis. I ara farem un salt cap als anys 80, perquè el que volem és sentir una nova era que crea Miles Davis, el funk i el jazz alhora. Aquí tenim un tema del disc Decoy, l'any 84. What is it?

The Koi era el disc l'any 84. Hem fet un salt important, però de fet no hi ha més temps en un programa i alhora, doncs, en aquells anys 70 el jazz rock estava, doncs, era la moda i era la música, però potser, doncs, això, com hem dit abans, deixebles seus, com era Wayne Shorter des de Weather Report, doncs inclús li anava endavant. Però en aquest The Koi ell s'envolta de músics com John Scofield a la guitarra, com a Darryl Jones al baix, torna a tenir els arranjaments de Gil Evans o el saxo de Branford Marsalis. I aquest disc de Koi, doncs això, és com un, diguem-ne, com un cop de puny en el que diu, doncs, aquí sóc jo. Aquests últims anys, doncs, dels anys, aquests últims anys 80 fins l'any 91, quan mor Miles Davis, doncs, són els anys en què ell s'acompanya. Qui dirigeix la seva banda serà el baixista i arranjador Marcus Miller, amb qui, doncs, produiran un disc com Tutu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi que crema des de la una del migdia a Òrrius, al Maresme, i que ha obligat a confinar la població. Ha començat en una indústria i s'ha propagat cap a la vegetació forestal. Per tenir-la a l'última hora, parlem amb la nostra companya de Mataró Ràdio, Gemma Ponce. Bona tarda, Gemma.
2: Bona tarda, exacte. Aquesta hora bombers continua treballant per estabilitzar el foc i també evitar que es propagui cap a la zona forestal. El que sí que no tenen clar és si s'ha originat a dins o a fora del recinte de la fàbrica, que a hores d'ara ja donen per perduda. Una violència del foc que ve de que hi havia 600 litres de parafina, que és un material altament inflamable per la naturalesa de la fàbrica, que es dedica precisament a enceres i parafina. Quan acabi de cremar la fàbrica, això sí, els bombers entraran, tiraran aigua i preveuen que estaran tota la nit i demà com a mínim. De moment, a aquesta hora també confinament es manté amb un lloc operatiu com a base d'emergències que és en el poliesportiu d'aquí, del municipi d'Òrrius, on també hi ha els veïns a aquesta hora.
1: Moltíssimes gràcies, Gemma. Gràcies per la bona feina. Estarem pendents de com evoluciona el tema. I precisament la indústria és del sector més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho aparteix un estudi de la SECOT, la patronal, calcula que els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 empleats. Són les xifres d'aquest 2025. Segons aquestes, cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta la incidència mensual de les baixes laborals, que va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Xavier Panés és el president.
3: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
1: I l'artista nord-americana Gracie Abrams ha anunciat la seva nova gira The Look of My Life Tour, amb 64 concerts a l'Amèrica del Nord i Europa. L'artista nominada als Grammy farà una parada al Palau Sant Jordi a Barcelona l'any vinent, el 27 i el 28 de maig. Dates úniques a l'estat. Les entrades pels concerts sortiran a la venda el pròxim divendres, dia 5 de juny, a les 9 del matí. Darrer punt, nom propi, Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint a l'entitat.
4: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
5: Primera reunió ahir entre equip de govern i oposició per valorar la primera llista de projectes que es podrien presentar al Pla de Barris i per obrir la fase d'aportacions. Segons ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, un equip tècnic extern que ja ha treballat durant mesos ha confeccionat una llista d'uns 40 projectes, tots ells ajustats a la triple vocació d'aquest programa d'ajuts infraestructural, mediambiental i social. Ahir es van fer avinents els grups municipals i ara es donen 10 dies perquè hi facin aportacions. Seguidament, a principis de juny, es parlarà amb el teixit associatiu i, finalment, se celebrarà una jornada oberta a tota la població. I d'aquest circuit en sortiran les propostes definitives i el pressupost. Propostes, diu l'alcalde, que seran de màxims.
6: Evidentment, nosaltres anirem a màxims. El màxim que permet el Pla de Barris d'aquesta edició són 25 milions d'euros amb un projecte de 5 anys que, d'anar-se complint, es podrien estendre fins als 8 anys. Nosaltres, com sempre, anirem a màxims i intentarem, doncs, cobrir les actuacions per un valor total de 25 milions d'euros a 8 anys vista, tenint en compte, doncs, que nosaltres hem de tenir el muscle econòmic o la capacitat de generar subvencions paral·leles.
5: La majoria de projectes se situen al barri Tarter Maresme, però la llista n'inclou d'altres fora d'aquest barri, en equipaments com Can Salamó, l'escola El Dofí o fins i tot Can Sant Pere. El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta de l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. Ahir el regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic, que ara se'n faci un ús, deia que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre Ajuntament i entitat, i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres.
7: Que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tantíssim
0: moltíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament no està sent tan fluida com ens havien dit. Considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari.
5: Recordem que encara està per decidir quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta, decisió que s'hauria de prendre aviat, perquè la intenció era obrir l'aparcament aquest mes de juny. Aquest diumenge al matí s'encadenaran dues inauguracions a Premià de Mar. A 11:15 s'inaugurarà a la plaça Maresme un segon mural de grans dimensions en una paret mitgera. L'acció dona continuïtat a una campanya que es va iniciar al carrer Joan Prim, que té un doble vessant en el terreny artístic i amb clau d'igualtat. Si aleshores es reproduïa una fotografia d'Agustí Centelles de la mestra Neus Català, aquest cop es reprodueix un dibuix del pintor Didier Lorenzo. Ho anunciava ahir l'alcalde Rafa Navarro.
7: Estem a la plaça Maresme, on, com veieu, s'està creant alguna cosa bonica, alguna cosa que té a veure amb igualtat, té a veure amb la reivindicació de la dona, té a veure amb la dignificació dels espais. Us esperem per la inauguració el pròxim diumenge.
5: Una hora i mitja més tard, a les 12, s'inaugura la pèrgola fotovoltaica, la nova estructura que cobreix la plaça de Salvador Moragues, al Museu de l'Estampació. La posada de llarg es fa amb un vermut popular i una actuació musical. Ahir es va oferir per últim cop el servei extraordinari de tardes a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, motivat pel procés de regularització d'immigrants, servei que es va començar a dispensar el 20 d'abril passat. Segons indiquen fonts municipals, el volum de persones que estaven sol·licitant aquesta documentació els últims dies, sobretot l'informe de vulnerabilitat, ja no feia necessari aquest reforç extraordinari i ara el tràmit es continuarà oferint dins dels horaris i canals habituals. Samprem ja anuncia la quarta edició de la Sampremada, la caminada solidària de captació de fons per als seus projectes a la població gambiana de Sant Undín. Es farà el diumenge 28 de juny i novament es proposa un recorregut pel poble obert a tothom, que s'acompanyarà d'activitats lúdiques, música amb el grup 3 Minutos i altres propostes culturals. I també hi haurà una fideuà popular a càrrec de les cuineres de Can Sant Pere. Tot plegat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també d'altres entitats del poble i establiments comercials. Segons indiquen en l'anunci, un any més els diners que es recaptin es destinaran prioritàriament als dos projectes principals en curs, l'Escola Bressol de Sant Undín i el menjador d'aquesta escola. La Sampremada començarà a la plaça Mercè Rodoreda a 10:45 del matí i les inscripcions per obtenir dorsal ja són obertes a samprem.com i a la botiga Premià Festa. Pàgina cultural avui per al teatre. Manel Ferrer.
8: El Patronat Social Premianenc donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a la 44a edició de la mostra Jordi Planas, una de les cites teatrals més emblemàtiques de Premià de Mar. La mostra, dedicada a la memòria de Jordi Planas, actor i membre històricament molt vinculat al Patronat, omplirà l'equipament de representacions fins a finals de juliol, amb els grups de l'Escola de Teatre del Patronat. Laura Casanova, membre de la Junta, recorda la figura de Planas i els orígens de la mostra.
9: El senyor Jordi Planas era una persona molt vinculada al Patronat, moltíssim. Era actor amateur, dirigia, estava a la Junta i, desafortunadament, va morir molt jove. I llavors, a un moment, aquesta mostra de teatre de les escoles, que no tenia nom, es va decidir, doncs, en les persones que aquell moment estaven, doncs, que seria una bona cosa anomenar-li mostra de teatre Jordi Planas amb honor seu.
8: La programació arrencarà dissabte amb Embruix a les 6 de la tarda i Tintoretto a partir de les 8 del vespre. Diumenge serà el torn d'Alicia a les 7 de la tarda, interpretada pel grup de menuts de l'Escola de Teatre.
5: I ara els esports, Marc Rodríguez.
10: Torneig solidari de vòlei platja aquest proper diumenge, 31 de maig, a la platja de l'Una, aprofitant el nou centre d'esports de platja. Un torneig en favor de l'Associació contra el Càncer, que farà partit de 15 minuts per equips de 4 persones que hauran de ser mixtes. Hi haurà 40 equips que jugaran entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Les inscripcions tenen un preu de 60 euros i contribuiran directament a impulsar programes i serveis gratuïts que l'Associació contra el Càncer ofereix a persones i famílies afectades per la malaltia i per poder contribuir en la recerca.
5: Pel que fa al temps, continuem amb la calorada. Avui amb mínimes de 22 graus i màximes de 28. Demà, si Déu vol, algun grau menys.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
13: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
12: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
14: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
15: No sabia que t'agradessin els musicals.
16: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
17: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
15: Aquest no ets tu.
16: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
11: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
18: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
19: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
9: Cultura Viva avui marxa cap a Tarragona, exactament per la zona del Serrallo, perquè avui coneixerem el Pere i a la Carme, que són els gegants del Serrallo de la mà del seu cap de colla, l'Albert Vidaller. Hola, Albert, què tal?
20: Bona, què tal, com anem?
9: Ens posem en contacte amb tu perquè ens facis 5 cèntims, ens expliquis una miqueta per conèixer doncs, els gegants del Serrallo.
20: Bueno, us explico una miqueta. Nosaltres som una colla que últimament estem molt animada i tal, no? L'any passat va ser el nostre 35è aniversari, que el vam celebrar per tot l'UAL. I, bueno, els nostres gegants originaris són el Pere i la Carme, que representen molt bé els oficis del barri. Ell representa un pescador típic del barri. I la Carme, en aquest cas la geganta, representa una remendadora que era l'ofici típic de les dones del barri.
9: Explica'ns una miqueta als membres, quan sou ara mateix, quines són les vostres actuacions més destacades?
20: Mira, doncs nosaltres ara mateix formem part de la colla gairebé unes 50 persones. Sí que és cert que costa a vegades que estiguem tots, no? Perquè tots tenim molt feina o tenim altres coses i tal. Però, bueno, pràcticament són 50 socis de la colla. Les nostres actuacions destacades, jo, com a cap de colla, sempre destaco l'actuació de l'arrencada de les festes majors de Tarragona, que és l'arrencada de Santa Tecla, el dia 21 de setembre, no? Per exemple, aquest any passat, que va coincidir amb l'aniversari, nosaltres vam estrenar una altra parella de gegants, el Pupet i la Maireta, que són gegants manotes, i és la imatge més esbojarrada del barri, diguéssim, no? Representa igual un pescador i una remendadora o peixatera, no? Però de la manera més esbojarrada, més festiva. I, bueno, i aquest any passat, a l'arrencada de Santa Tecla, va ser una actuació que a mi, sincerament, se'm va ficar després de punta. Era els quatre gegants, els dos capgrossos que tenim, i tota la colla animada, ballant, allà a la nostra ciutat. I, bueno, la veritat que va ser una gran diada.
9: Albert, què se sent quan estàs dins del gegant o la geganta, o les manotes en aquest cas, que comentaves que heu estrenat, que per què, abans de fer-te aquesta pregunta, per què vau decidir doncs, crear a les manotes?
20: Bueno, ja feia anys enrere que se sentia el rumor entre altres, no? Vinga, va, fem uns manotes, volíem fer alguna cosa, no? Fem uns manotes, fem uns capgrossos, fem uns altres gegants més petits, no sé què, i bueno, vam demanar gràcies al nostre company Agustí Puguet de Reus, vam demanar diversos dissenys, no? i vam encaixar molt amb els dissenys dels Manotes, no? Hòstia, aquest sí, saps? I a partir d'allí vam començar a buscar escultors, tota la colla estava implicada en el que comportava, tots estàvem molt, molt, molt implicats en el que era la feina, no? I ens va agradar molt viure-ho des de dintre, des que l'escultor, que va ser el Toni Mujals, també un gran escultor, ens va donar l'oportunitat d'estar allà amb ell, veure com es feia, i bueno, i ara, per nosaltres, per exemple, quan et fiques dins dels gegants originals, el Pere de la Carme, sents que portes el barri, no? Al final, el Serrallo és el barri marítim de Tarragona, i és un barri molt destacat a la ciutat. Llavors, sents que portes el barri amb orgull, no? I satisfacció arreu del territori, no? I quan et fiques dins de les Manotes, sents com que ja has viscut el procés des de dins de la creació, una d'aquestes dues peces, sents que com que són teus, són una part més teva, no? De la teva família. Al final, nosaltres, per exemple, sempre diem que som com una petita família. O sigui, tots ens coneixem, anem a aprendre alguna cosa, no només quedem per anar a treure els gegants a sortides. I som més que a part d'això. Llavors, bueno, és un altre estil que ens agrada molt viure-ho així.
2: Com recordes la primera vegada que vas portar el gegant o la geganta?
20: Pues la primera vegada que vaig portar el gegant i la geganta, jo tenia 11 anys. I bueno, en aquell moment el meu germà estava dins de la colla dels gegants, amb els seus amics i tal, i sempre em deien: vinga, va, el vidaller petit, fica't dintre del gegant. I jo, no, perquè em feia cosa, no? Ara jo era petitet. Fins que un dia, a la despertada, que és una festa destacada que fem nosaltres, em van agafar i em van ficar dins i ja no vaig poder sortir. I a partir d'allí, em van agafar entre tots i ja no vaig poder sortir de dintre del gegant. I a

0: ostres, gegants. I és una sensació d'orgull, no?, que t'omple, que veus que també els més petits els agrada, no?, o que estan pendents, o hi ha, per exemple, els petits de la colla, nosaltres intentem assegurar, no?, el relleu generacional, en aquest cas. I bueno, quan passem pels carrers i trobem els nens petits, que ja et miren amb cara il·lusió, que miren amb por, que ploren... Però, bueno, al final, intentes que... Jo, nosaltres, per exemple, si veiem un nen que plora, intentem que se li tregui aquesta por, no?, que vegi que és una imatge festiva, alegre, no?, que... I, bueno, sempre ho intentem. Normalment surt bé, i llavors, bueno, nosaltres... Ja, o sigui, nosaltres som els primers que, quan veiem nens petits, els volem apuntar i tal, perquè sabem que són el relleu generacional que quedarà.
1: Com pesa els gegants i les gegantes i les manotes?
0: El gegant pesa gairebé uns 90, 89-90. La geganta pesa 82 i les manotes pesen 30 quilos cada una.
1: Bueno, déu-n'hi-do, també.
0: Sí. Una miqueta de pes. Bueno, són antics i bueno, al final abans no tenien tampoc les tecnologies que tenen ara per fer les figures.
1: Ha canviat molt des dels inicis fins ara el món del geganter, en aquest cas?
0: Sí, jo considero que sí, perquè nosaltres hem tingut sort, sincerament, de fa dos anys enrere, pues, o un any enrere, que la colla ha crescut molt. Però jo recordo, no sé, un any i mig enrere, nosaltres, per exemple, érem 15, i 10, 15, i a les sortides anàvem 4, 5, 6, com a molt. I veus també la resta de colles, que també costa trobar gent, o que a vegades diuen que no puc venir a la vostra trobada perquè no tinc gent, o no ens poden assegurar, o el que sigui. Llavors, clar, dius, abans sempre tenies gent, sempre trobaves amics que s'apuntaven pel bon ambient, però és una mica preocupant el relleu generacional que podem tenir en el món geganter. No sé, hem de ficar potser tot una mica de la nostra part o fer-ho veure d'una altra manera, però jo, per exemple, aquest any estic tranquil, però fa un any i mig enrere jo estava neguitós, perquè no sabia què passaria amb els gegants el dia que l'altre ja doncs, no volguessin seguir.
1: A mi, doncs, és això, no? Intentar aproximar a aquesta cantera, els més joves, que fa goig, no?, formar part d'un grup de gegants. Què t'aporta, tu, formar part d'una colla gegantera?
0: Sí, al final, hi ha molta gent que diu, no, jo no voto pel compromís o pel que sigui, però al final, per exemple, nosaltres som una colla totalment oberta, no?, que jo, per exemple, si jo tinc algun dinar o sopar o el que sigui, jo comunico, sempre hi ha algun substitut, sempre hi ha alguna cosa, no? Vull dir, jo, per exemple, durant la setmana estic a la feina, no?, o quan en el seu moment estava estudiant, i al cap de setmana, quan em deien, mira, dissabte a la tarda anem a un poble d'aquí al costat, jo no ficava content perquè, o ja em fico content perquè dic, mira, doncs ja tinc alguna cosa que fer al cap de setmana o ja tinc una distracció, no?, del cap de setmana. Sobretot ara ens trobem que, per exemple, els nois de la colla que ara estan en temporada d'examen, ens diuen, a veure si podem fer algun cap de setmana, no sé què, perquè és una manera de distracció, de passar un moment amb els teus, no?, de conèixer gent, de fer coses diferents. No sé.
1: Què t'aporta, tu, ser de la colla gegantera?
0: A mi m'aporta molta felicitat, tranquil·litat, no sé, les paraules exactes no sabria dir-te, però és com que m'evaeixo, no?, dels meus problemes que tingui a la meva vida quotidiana. És una manera de distracció i de felicitat per mi, i a més amb la gent que tenim i tot.
1: Quan acompanyeu els gegants, aneu tots al mateix color, aneu cadascú diferent, com aneu vestits els membres de la colla?
0: Sí, mira, nosaltres anem amb espardenyes, sempre. Després portem uns pantalons que nosaltres li deia pantalons de pescador.
1: Sí.
0: Saps? Uns pantalons blau marí i que són així d'una tela com de pantalons de treball, però són els pantalons que portaven antigament els pescadors. I la samarreta, portem una samarreta blau marí també amb l'eslògan de la colla. I bueno, una anècdota així molt graciosa, sempre que ens veuen aparèixer a tota la colla junta, ens diuen, mira, la marea azul està pujant del Serrallo, o està venint del Serrallo, saps? Sempre ens veuen així tots molt, molt blau.

0: humitat, i bueno, al final pues, va sortir aquest mot, no? La marea azul.
1: Doncs a la marea azul la veurem per les festes de Santa Tecla, no, Albert?
0: Sí, correcte, les festes de Santa Tecla, les festes del barri, del Serrallo, les festes de la Verge del Carme i Sant Pere, que són les tradicionals del barri. I bueno, aquí tant tenim diverses sortides també a fora de Tarragona, que ja les anirem publicant a l'Instagram.
1: Molt bé. Doncs Albert, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de la Colla del Serrallo, a l'Alpere, a la Carme i a les dues manotes que són novetat d'enguany. Gràcies i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Vinga, merci. Adéu, adéu.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.

0: Kiss.
1: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat, Jordi Fortià.
2: L'incendi ha provocat una gran columna de foc, de fum, que tot i no ser tòxic, és molt espès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla Infocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
0: Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula.
2: Es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat. Mentrestant, però, les mobilitzacions continuen. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
3: Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
4: Quan s'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
0: Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
2: Per la seva banda, Salvador Illa veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
0: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys.
2: La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb la monarca i qüestiona algunes atribucions històriques. Anna Castellano Treserra és la directora del monestir de Pedralbes.
6: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, pot anar donant molta informació.
0: I en esport, Janire Gallut, Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona.
7: Després del descens de segona divisió, el tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera divisió culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per a la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda, una altra jornada de calor extrema, la que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. De fet, s'han batut rècords de temperatura per un mes de maig, i això que veníem, per exemple, del 2022, que fou molt calorós i semblava impossible de superar. Doncs avui, en alguns municipis de l'Empordà, més de 3 graus s'han superat els valors d'aquell 2022, també en alguns racons de la Catalunya Central, de l'Ebre i de les comarques de Ponent, 36, 37, 38 graus. Hi ha hagut avui de màxima en molts casos. En aquests moments, amb algunes nuvolades que creixen al Prepirineu, també al voltant del Principat d'Andorra, ja acabaran deixant alguna gotellada. En vista demà, la temperatura no afluixa a les comarques de Ponent. Sí que baixarà mínimament a prop del mar, amb el gir del vent cap al llevant. I demà, més núvols a la tarda, que de fet deixaran alguns ruixats al voltant del Prepirineu. De moment, xàfecs molt locals, però continuarà la calor i la xafogó, com dèiem. Estem pendents de la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Lali. A banda de les aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, repassem algunes incidències. L'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès fa estones, hi ha incendiat un camió, ja està apagat, però no, encara parlem d'un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, i per tant aturades ara d'uns 3 quilòmetres, com et deia, l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès i en sentit sud, en sentit Tarragona. Més a prop de Barcelona, B23 a Molins de Rei, un vehicle variat que talla carril en sentit Martorell. Aquí parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres. I acabem també a l'extrem sud de Barcelona amb l'autopista C32 a tocar de les Rondes, en zona de Cornellà de Llobregat. I teníem un accident de sortida de Barcelona, ara ja està resolt, però encara hi ha aturades que afecten bàsicament a la Ronda de Dalt, entre Sarrià i Cornellà de Llobregat, com et deia, en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat.
2: Els bombers se centren a evitar que el foc forestal, que ja està estabilitzat, s'estengui pel parc de la serralada litoral. L'incendi, però, ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès i és visible des de poblacions com Barcelona o Mollet del Vallès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
0: Fins al centre de comandament i tenim les companyes de Mataró Ràdio. Gemma Ponce, quina és l'última hora d'aquest foc? Bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs sí, fa escassos pocs 10 minuts que ha acabat aquesta roda de premsa amb els bombers que han informat sobre l'última hora de l'incendi d'Òrrius que s'ha decretat aquest migdia. Es tracta de que a hores d'ara encara criden i de fet, es manté el confinament mentre duri aquestes tasques d'extinció de l'incendi en el qual s'estan aplicant a partir d'una estratègia defensiva. El cas és que els bombers donen per perduda aquesta fàbrica perquè tampoc hi poden fer tasques d'extinció amb aigua en tractar-se que és una fàbrica de ceres i parafina, per la qual cosa faria un efecte contraproduent a l'hora d'intentar extingir aquest foc. Per aquest motiu, les tasques d'extinció se centren sobretot en el que és el perímetre forestal, en el qual ja ha cremat una hectàrea. I, a més, també en controlar el vessament d'un bidó de parafina que també ha afectat a la riera d'Òrrius, a la riera Ametlla. En aquest cas, de moment, continua el confinament i també està previst que les tasques d'extinció s'allarguin un o fins i tot dos dies. Mentrestant, també el confinament en els veïns d'Òrrius l'estan seguint aquest foc amb preocupació, però al mateix temps també s'han organitzat per anar a casa de les llars, a les llars on hi ha famílies vulnerables i també per guiar els bombers i també els cossos d'emergències en la zona forestal d'aquest municipi, que també és molt boscosa. Com diem ara, de moment, continuen aquestes tasques d'extinció que es preveuen, això sí, llargues.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma. Primer incendi, d'una campanya forestal que estarà marcada per la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges. Avui el Departament d'Interior, de fet, ha presentat el dispositiu de lluita contra el foc, tot recordant que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
11: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
12: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
11: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titulars també de la tarda. Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula. Anem a veure com van aquestes negociacions. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
13: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i la situació hem de dir que està tensa. Pel que fa al salari, la part més important d'aquestes negociacions, el sindicat porta demanant des dels inicis que des del govern s'augmenti a mínim 400 euros mensuals de cara al 2029. I què està passant ara? Que segons el departament ja s'està oferint això, però clar, s'assoleix ja que s'inclou l'aportació estatal i des dels sindicats es vol que s'arribi a aquests 400 euros amb l'aportació íntegra del govern català. Per tant, a hores d'ara no hi ha entesa. Continua la reunió i en aquests moments s'han establert dos grups de treball per mirar d'avançar. Recordem que pel que fa a la convocatòria de càtedres s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028, un pas endavant important. I a més, també s'ofereix 7.200 més de cares també al 2029. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Efectivament, tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents, que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes, com deia, s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'ha organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
3: Nova jornada de vaga dels docents aquest dijous, en el que s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu, que no decau en la seva lluita per una escola pública de qualitat. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
4: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
3: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous, amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
14: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
3: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès. A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: I tot això el mateix dia que la consellera Esther Niubó ha presentat al Parlament els pressupostos del 2026 pel seu departament. Uns pressupostos que permetran gastar més de 8.000 milions d'euros, 1.500 més que fa 3 anys. Esther Minguell.
15: Aquesta dotació, 8.356 milions d'euros, ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, tenir més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
16: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional, doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català. Perquè aquests comptes, doncs, ens permeten desencallar actuacions enquistades, ens permeten impulsar nous plans i ens permeten emprendre millores pendents, com deia, des de fa massa temps.
15: Per Esther Niubó, els comptes evidencien el compromís claríssim del govern per situar l'educació com a prioritat d'acció.
0: I un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres.
2: A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat Metges a Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment.
0: Maite Polo.
17: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
18: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Diu, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
17: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I titular també d'última hora, Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
2: Així ho han indicat fons a la Moncloa Europa Press. De fet, els seus aliats parlamentaris, Esquerra Republicana, Compromís, BNG i Podemos, havien demanat aquest dijous la compareixença. La petició de Sánchez inclou com a segon tema informar de les conclusions de la propera reunió del Consell d'Europa prevista pels dies 18 i 19 de juny. La compareixença hauria de produir-se després d'aquestes dates.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Mont Carvajal.
19: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
19: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC en les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
0: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
2: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
20: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
2: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
0: I en relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
2: A jutjar una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015, i treure-li documentació que fos incriminatòria per al partit, quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
0: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya, ho adverteix un estudi de la CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. Sònia Kerr.
21: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
22: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir i que ho està fent de forma bona, correcte, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
21: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats.

0: Hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de Mobilitat.
1: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
0: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
2: Davant la primera onada de calor de l'any, l'Ajuntament de Terrassa ha presentat avui la campanya A punt per la calor, que inclou totes les mesures municipals per combatre les altes temperatures. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
3: La piscina de Vallparadís avança el calendari i obrirà el dilluns 8 de juny, dues setmanes abans del que és habitual. És la principal novetat del dispositiu municipal per fer front a la calor. A la plaça Lluís Companys s'instal·larà un tendal i el de la Torre del Palau es renovarà, a més d'instal·lar-hi una font fixa. Aquest any s'han plantat 600 arbres repartits per tota la ciutat i en els propers mesos se n'afegiran 500 més al Parc de la República. L'Ajuntament instal·larà nebulitzadors en 6 places de la ciutat. La xarxa de refugis climàtics arriba a gairebé els 60. Pel que fa a les escoles, es posaran 600 ventiladors i s'instal·laran tendals a una vintena d'equipaments. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
4: La ciutat de Terrassa està preparada, però aquesta preparació també requereix la implicació de tothom i per això, doncs, un cop més, demanem a la ciutadania prudència, demanem responsabilitat i que sempre segueixin les recomanacions i segueixin els canals oficials.
3: La policia municipal, els agents rurals, Creu Roja, Protecció Civil i els ADF fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania per evitar l'exposició excessiva a la calor i evitar situacions de risc. 9 de cada 10 incendis forestals són per causa humana.
2: I en Medi Ambient, Catalunya blinda l'estany de Vilaüt en ple Aiguamolls de l'Empordà amb mesures urgents per evitar-ne el col·lapse ecològic. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
5: El govern ha començat a aplicar les mesures urgents per restaurar l'estany de Vilaüt, un dels punts més sensibles dels aiguamolls de l'Empordà. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ja ha activat un pla de xoc centrat en dos fronts: garantir aigua de qualitat en plena època de cria i eliminar la vegetació invasora que havia colonitzat la zona. La regulació dels nivells d'aigua és prioritària per protegir espècies amenaçades com el bitó i el rasclet. Paral·lelament, comencen els treballs per retirar la planta invasora Xanthium strumarium i recuperar la flora autòctona, com ens explica Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals.
6: A partir d'aquí, el Parc Natural, que serà qui gestionarà aquest espai, farà els treballs necessaris per poder garantir que aquest espai estigui ben adequat des d'un punt de vista de biodiversitat i també des de la gestió de l'ús públic.
5: El departament també vol millorar l'ús públic de l'espai perquè Vilaú recuperi el seu paper com a referent d'educació ambiental.
2: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys. La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb ella i qüestiona algunes atribucions històriques. Carina Bellvet.
7: Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologies associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de dues dones i tres infants, i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellanotra Serra és la directora del monestir de Pedralbes.
8: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, pot anar donant molta informació.
7: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona després del descens a segona divisió. El tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera, culminat a Tenerife en aquesta cita.

0: temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9, més de 300 partits i 27 títols.
1: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
0: I qui també ha donat els motius del seu adeu al Barça és Xavi Pascual, el tècnic de Gavà, assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt.
2: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
0: I a la fase d'ascens de segona FEB, victòria del Prat davant l'Olàcia de Zarauz, 71-52. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
3: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit guanyar en la seva estrena al grup 2 de les fases d'ascens de segona FEB que es disputen a Badajoz. Els potablaves s'han desfet de l'Olàcia de Zarauz per 19 punts, un 71-52 que el permet tancar la primera jornada com a líder de grup. No ha estat el dia més brillant de la temporada del conjunt de Mario del Campo, però ha sabut gestionar els moments difícils per imposar-se amb una manifesta superioritat. MVP del partit, Rai Carrasco, amb 13 punts i 6 rebots. Fins a 15 punts ha arribat el jugador que escoltem, Imanol Martínez.
4: Muy bien, la verdad que va ser el primer partido y un poco encontrarnos lo que iba a haber. Un equipo muy duro, nos ha costado al principio y también, pues bueno, jugar fuera de casa. Hemos sumado todos y ha ido bueno, lo esperado también, lo que hemos trabajado hasta ahora para conseguir esta primera victoria.
3: Primera victòria i el Club Bàsquet Prat que ja pensa en el duel de demà, també a un quart de dues davant un Uros de Rivas que ha perdut 70-65 al duel inaugural del grup davant el Puerto de Sagunto.
0: I el Mollet, en canvi, ha perdut 65-75 davant el Sornotza.
5: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Tots els marroquins roben.
9: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
10: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
11: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Confinat Òrrius al Maresme per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat, Jordi Fortià.
2: L'incendi ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès. Per això Protecció Civil ha activat el pla enfocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
0: Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula.
2: Es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat. Mentrestant, però, les mobilitzacions continuen. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i els dos Vallesos.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
3: Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
4: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
0: Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
2: Per la seva banda, Salvador Illa veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
0: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys.
2: La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb la monarca i qüestiona algunes atribucions històriques. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
6: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
0: I en esport, Janire Gallut, Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona.
7: Després del descens a segona divisió, el tècnic madrileny diu adeu al conjunt gironí. Michel va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera divisió culminat a Tenerife. En aquestes 5 temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia d'acomiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de 3 temporades i l'aragonesa després de 9 més de 300 partits i 27 títols.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra jornada de calor extrema, la que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. De fet, s'han batut rècords de temperatura per un mes de maig. I això que veníem, per exemple, del 2022, que fou molt calorós i semblava impossible de superar. Doncs avui, en alguns municipis de l'Empordà, més de 3 graus s'han superat els valors d'aquell 2022, també en alguns racons de la Catalunya central, de l'Ebre i de les comarques de Ponent. 36, 37, 38 graus hi ha hagut avui de màxima en molts casos. En aquests moments, amb algunes nupulades que creixen al Prepirineu, també al voltant del Principat d'Andorra, ja acabaran deixant alguna gotellada. En vista demà, la temperatura no afluixa a les comarques de Ponent. Sí que baixarà mínimament a prop del mar, amb el gir del vent cap al llevant. I demà, més núvols a la tarda, que de fet deixaran alguns ruixats al voltant del Prepirineu. De moment, xàfecs molt locals, però continuarà la calor i la xafogó, com deia. Estem pendents de la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Millora el trànsit ja a aquesta hora a les principals carreteres i autopistes catalanes. Comentarem aquests dos punts. Per una banda, encara hem de parlar de l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès. Encara parlem d'un carril tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, recordem-ho, a causa de l'incendi d'un camió. Queden aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Vilafranca del Penedès i en sentit sud, en sentit Tarragona. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi millora molt ràpidament el trànsit, però a l'autovia A2, sortint de Barcelona a Sant Joan d'Espí, hi tenim unes obres. Això complica molt el trànsit per sortir de Barcelona. Una via, si podeu, eviteu-la, és aquesta autovia A2, el que et deia, amb retencions llargues de més de 5 quilòmetres entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, autovia A2, sentit Martorell, com et deia, a causa d'unes obres. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Confinat Òrrius, al Maresme, per un incendi que afecta una indústria i el bosc del costat.
4: Els bombers se centren a evitar que el foc forestal, que ja està estabilitzat, s'estengui pel part de la serralada litoral. L'incendi, però, ha provocat una gran columna de fum que, tot i no ser tòxic, és molt espès i és visible des de poblacions com Barcelona o Mollet del Vallès. Per això, Protecció Civil ha activat el pla Infocat i ha enviat una alerta als mòbils demanant als veïns del municipi que es confinin a casa.
0: Fins al centre de comandament hi tenim les companyes de Mataró Ràdio. Gemma Ponce, quina és l'última hora d'aquest foc? Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs, de moment, els bombers continuen treballant en aquest incendi que, com bé sentíem, encara hi ha una columna de foc, tot i que, en aquest cas, una columna de fum que, en aquest cas, doncs, és menys densa i que és diferent, és visible des de diferents punts. Tot plegat, ara han estabilitzat el foc forestal, que, de fet, ha cremat una hectàrea, però el que fan és mantenir aquesta estratègia defensiva en la fàbrica, en la qual doncs, no hi poden aplicar tasques d'extinció per aigua. De moment hi treballen gairebé 30 unitats, 4 aèries. D'ahir, de moment, tampoc se sap si l'incendi s'ha provocat a fora o a dins del recinte de la fàbrica. El que sí que preocupa, per això, en aquest cas, també ha sigut el vessament d'un bidó de parafina que ha afectat a la riera d'Ameia, és la riera d'Òrrius. En aquest cas, doncs, sotinspector i cap d'intervenció de bombers, Josep Manel Escudero, explica que en aquest cas s'estan centrant sobretot en estabilitzar i monitoritzar la columna de fum.
6: Hores d'ara l'incendi forestal està ja estabilitzat, vale? Ha cremat aproximadament una hectàrea, vale? no hi ha hagut cap afectació a persones ni a edificacions, algun tancat d'algun mas que tenim allà al voltant, però cap més afectació. La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna.
5: De moment, ara també aquí en el centre de control que s'ha establert en el pavelló d'esports d'aquí d'Òrrius i veiem que és una dotació del SEM com també Creu Roja i està tot preparat per als veïns que han sortit en aquest cas de casa seva perquè han hagut de ser desallotjats en aquest foc. I de fet, el confinament per això es manté, per tant, aquí al municipi la gent està a dintre de casa seva, però hi ha alguns veïns que també s'han organitzat per anar fins a les llars amb persones vulnerables per veure si necessitaven alguna cosa. I també han ajudat els bombers i els gossos d'emergències per guiar-se per la zona boscosa d'aquí d'Òrrius. els bombers per això expliquen que aquestes tasques d'extinció aniran per llarg en tractar-se doncs d'una fàbrica que sobretot el que fa i la seva activitat industrial és relacionada amb la cera i la parafina. Per tant, estem parlant d'un líquid i d'un material altament combustible.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma. Primer incendi, doncs, d'una campanya forestal que estarà marcada per la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges. Avui, precisament, el Departament d'Interior ha presentat el dispositiu de lluita contra el foc, tot recordant que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
7: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
8: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
7: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut lançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova reunió en marxa entre Educació i els sindicats convocants de la vaga amb una última proposta que el departament qualifica de definitiva sobre la taula. Anem fins al departament per saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
9: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i la situació, hem de dir, que està tensa. Pel que fa al salari, el sindicat porta demanant des dels inicis que des del govern s'augmenti a mínim 400 euros mensuals de cara al 2029. I què està passant ara? Doncs que, segons el departament, ja s'està oferint ara això. Però, clar, segons el sindicat, s'assoleix ja que s'hi inclou l'aportació estatal i volen que s'arribi a aquests 400 euros amb l'aportació íntegra del govern català. Per tant, a hores d'ara no hi ha entesa. Continua la reunió i en aquest moment s'han establert dos grups de treball per mirar d'avançar. Recordem que pel que fa a la convocatòria de càtedres s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028, un pas endavant important. I a més també s'ofereixen 7.000 professors més de cares també al 2029. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta avui al torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Efectivament, tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes, com deia, s'han concentrat al Maresme i als dos Vallesos, on s'ha organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
10: Nova jornada de vaga dels docents aquest dijous, en el que s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu que no decau en la seva lluita per una escola pública de qualitat. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
11: S'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
10: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous, amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
12: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
10: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès. A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: I tot això el mateix dia que la consellera Esther Niubó ha presentat al Parlament els pressupostos del 2026 pel seu departament, uns pressupostos que permetran gastar més de 8.000 milions d'euros, 1.500 més que fa 3 anys. Esther Minguell.
13: Aquesta dotació, 8.356 milions d'euros, ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, tenir més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
14: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català. Perquè aquests comptes doncs, ens permeten desencallar actuacions enquistades, ens permeten impulsar nous plans i ens permeten emprendre millores pendents, com deia, des de fa massa temps.
13: Per Esther Niubó, els comptes evidencien el compromís claríssim del govern per situar l'educació com a prioritat d'acció.
0: I un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres.
4: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot... remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment.
0: Maite Polo.
15: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
16: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
15: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
0: Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés per les últimes investigacions a Zapatero i a la seu del PSOE.
4: Així ho han indicat fons de la Moncloa Europa Press. De fet, els seus aliats parlamentaris, Esquerra Republicana, Compromís, BNG i Podemos, havien demanat aquest dijous la compareixença. La petició de Sánchez inclou, com a segon tema, informar de les conclusions de la propera reunió del Consell d'Europa prevista pels dies 18 i 19 de juny. La compareixença hauria de produir-se després d'aquestes dates.
0: Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Mont Carvajal.
17: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
18: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Ingenus tampoc ho som.
17: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC en les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
0: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
4: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure a Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
19: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
4: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
0: Pel que fa a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
4: Es jutja per una possible operació parapolicial per expiar el tresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al partit quan s'investigaven els casos a la Gürtel i la Caixa B.
0: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. A Girona, Adif preveu un inici imminent de les obres de la plaça d'Espanya, que duraran 4 mesos. L'empresa pública estatal dibuixa un espai més verd i amable per vianants. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
20: La nova plaça Espanya serà una realitat abans que s'acabi l'any. Adif i la subdelegació del govern ho han dit avui en una reunió als serveis territorials, on han presentat el projecte de les obres. Els treballs adjudicats a l'empresa gironina Rubau tindran un cost pràcticament de 3 milions d'euros, que es practicaran en un total de 8.000 metres quadrats. On ara hi ha ubicades les dàrsenes, s'hi farà una zona verda, amb una estància amb arbres i un parc infantil. D'altra banda, es reubicarà la parada de bus i es faran zones d'estacionament per emergències i també de parada ràpida. Pere Parramon és subdelegat del govern espanyol a Girona.
21: Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat. Llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil.
20: Pel que fa a la mobilitat, s'elimina l'accés de vehicles a l'estació a través de la carretera Barcelona. Així doncs, l'entrada es farà des del carrer de la Creu, on els vehicles hauran de girar pel carrer Pierre Vilar, que també canviarà de sentit de circulació. Així doncs, després de molt temps, hi hauran rentat de cara a la plaça Espanya.
0: Un planetari inflable itinerant, un videomapping astronòmic a la capçalera del circ o un espectacle al Teatre Tarragona. Són algunes de les propostes destacades dins del programa d'activitats que l'Ajuntament impulsa al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Eclipsi a Tarragona, un descobriment total. Sota aquest lema, el consistori ha dissenyat tot de propostes diverses adreçades a la ciutadania. Es vol arribar a tothom, però es posarà èmfasi en els escolars, les famílies i la gent jove, amb activitats que arribaran als centres educatius o als centres cívics. El divulgador científic Joan Anton Català explica que està creixent l'interès pel fenomen a 2 mesos i mig per la cita.
23: No només entendre el fenomen físic d'un eclipsi, sinó entendre l'impacte que això significa per temes com la seguretat, que és un tema que preocupa moltíssim, que puguem arribar a tothom a explicar-li com s'ha de mirar de manera segura aquest eclipsi i com no s'ha de mirar. També preocupa temes de mobilitat. Per tant, a nivell de país, això s'hi està treballant molt i l'Ajuntament, evidentment, des d'aquest punt de vista s'està treballant també moltíssim en aquests dos aspectes.
22: Properament, l'Ajuntament donarà a conèixer quines són les millors ubicacions per viure l'eclipsi solar del 12 d'agost de manera col·lectiva i segura.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens porten Ràdio Silenci i Ona la Torre.
24: L'Ajuntament aprova un nou reglament per poder adjudicar el nou parc públic d'habitatge de la Garriga. El ple municipal ha donat llum verda a les bases que serviran per fer el sorteig dels nous 15 habitatges de lloguer social del municipi que s'han pogut construir en part per 540.000 euros que van arribar provinents dels fons Next Generation. Just ara s'estarà enllestint la construcció d'aquesta primera promoció d'habitatge de protecció oficial per lloguer que tindrà l'Ajuntament. I ara, un cop aprovat aquest reglament, està previst que s'engegui el procés d'adjudicació dels pisos amb l'objectiu que ja hi hagi gent vivint abans de finalitzar el 2026.
25: Els gats de carrer de Torredembarra ja disposen de 2 cat hotels, uns refugis i menjadors impulsats des de la Regidoria de Benestar Animal. La iniciativa ha permès construir i instal·lar 2 d'aquests refugis creats amb antics contenidors tipus iglú. S'han col·locat a prop del polígon Roques Planes, on ja hi ha colònies felines consolidades. Des de l'associació Torrecat, Montse Serra destaca la funció que tindran aquests cat hotels.
26: Es podran refugiar aquí, a dintre d'aquest iglú, i el pinso que hi posem per menjar no es mullarà.
25: Es calcula que actualment a Torredembarra hi ha uns 600 gats de carrer.
0: En cultura, l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes revela detalls sobre la reina Elisenda, enterrada fa 700 anys. La investigació arriba fins a 25 individus sepultats amb ella i qüestiona algunes atribucions històriques. Carina Bellvé.
27: Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologies associades a l'envelliment i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Tresserra és la directora del monestir de Pedralbes.
1: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur doncs, pot anar donant molta informació.
27: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Michel Sánchez deixa la banqueta del Girona. Després del descens a segona divisió, el tècnic madrileny diu adéu al conjunt gironí, on va arribar el 2021 conduint l'equip a un ascens memorable a primera. En aquestes cinc temporades destaca la històrica tercera posició que va permetre classificar-se per primer cop per la Champions. I avui és dia de comiats perquè el Barça també ha fet oficial que Ona Batlle i Maria León no continuaran al club la temporada vinent. Totes dues acaben contracte, la de Vilassar després de tres temporades i l'aragonesa després de nou, més de 300 partits i 27 títols.
3: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
2: Qui també ha donat els motius del seu adeu al Barça és Xavi Pascual. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt.
4: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
2: Encara en bàsquet, el base del Baxi Manresa, Dani Pérez, s'acomiadarà demà al Nou Congost contra el Madrid després de 275 partits defensant la samarreta vegenca i a la fase d'ascens a la segona FEB, victòria del Prat davant l'Olàcia de Zarauz, 71-52. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
5: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit guanyar en la seva estrena al grup 2 de les fases d'ascens de segona FEB que es disputen a Badajoz. Els potablaves s'han desfet de l'Olàcia de Zarauz per 19 punts, un 71-52 que el permet tancar la primera jornada com a líder de grup. No ha estat el dia més brillant de la temporada del conjunt de Mario del Campo, però ha sabut gestionar els moments difícils per imposar-se amb una manifesta superioritat. MVP del partit, Rai Carrasco, amb 13 punts i 6 rebots. Fins a 15 punts ha arribat el jugador que escoltem, Imanol Martínez.
6: Muy bien, la verdad que va ser el primer partido y un poco encontrarnos lo que iba a haber. Un equipo muy duro, nos ha costado al principio y también, pues bueno, jugar fuera de casa. Hemos sumado todos y ha ido bueno, lo esperado también, lo que hemos trabajado hasta ahora para conseguir esta primera victoria.
5: Primera victoria i el Club Bàsquet Prat, que ja pensa en el duel de demà, també un quart de dues davant un Uros de Rivas que ha perdut 70-65 al duel inaugural del grup davant el Puerto de Sagunto.
2: El Mollet, en canvi, ha perdut 65-75 davant els Ornotza i en futbol el Barça pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. L'anglès ja és a Barcelona, on està passant revisió mèdica. I acabarem amb futbol sala perquè Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
8: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia. i estaria doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Primera reunió ahir entre equip de govern i oposició per valorar la primera llista de projectes que es podrien presentar al Pla de Barris i per obrir la fase d'aportacions. Segons ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, un equip tècnic extern que ja ha treballat durant mesos ha confeccionat una llista d'uns 40 projectes, tots ells ajustats a la triple vocació d'aquest programa d'ajuts infraestructural, mediambiental i social. Ahir es van fer avinents als grups municipals i ara es donen 10 dies perquè hi fa facin aportacions. Seguidament, a principis de juny, es parlarà amb el teixit associatiu i, finalment, se celebrarà una jornada oberta a tota la població. I d'aquest circuit en sortiran les propostes definitives i el pressupost. Propostes, diu l'alcalde, que seran de màxims.
2: Evidentment, nosaltres anirem a màxims. El màxim que permet el Pla de Barris d'aquesta edició són 25 milions d'euros amb un projecte de 5 anys que, d'anar-se complint, es podrien estendre fins als 8 anys. Nosaltres, com sempre, anirem a màxims i intentarem doncs cobrir les actuacions per un valor total de 25 milions d'euros a 8 anys vista, tenint en compte doncs que nosaltres hem de tenir el muscle econòmic o la capacitat de generar subvencions paral·leles.
1: La majoria de projectes se situen al barri Tarter-Maresme, però la llista n'inclou d'altres fora d'aquest barri, en equipaments com Can Salamó, l'escola El Dofí o fins i tot Can Sant Pere. El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta de l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. Ahir el regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic, que ara se'n faci un ús, deia, que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre ajuntament i entitat, i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres.
3: Que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tantíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament no està sent tan fluida com ens havien dit. Considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari.
1: Recordem que encara està per decidir quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta, decisió que s'hauria de prendre aviat, perquè la intenció era obrir l'aparcament aquest mes de juny. Aquest diumenge al matí s'encadenaran dues inauguracions a Premià de Mar. A 11:15 s'inaugurarà a la plaça Maresme un segon mural de grans dimensions en una paret mitgera. L'acció dona continuïtat a una campanya que es va iniciar al carrer Joan Prim, que té un doble vessant en el terreny artístic i amb clau d'igualtat. Si aleshores es reproduïa una fotografia d'Agustí Centelles de la mestra Neus Català, aquest cop es reprodueix un dibuix del pintor Didier Lorenzo. Ho anunciava ahir l'alcalde Rafa Navarro.
4: Estem a la plaça Maresme, on, com veieu, s'està creant alguna cosa bonica, alguna cosa que té a veure amb igualtat, té a veure amb la reivindicació de la dona, té a veure amb la dignificació dels espais. Us esperem per la inauguració el pròxim diumenge.
1: Una hora i mitja més tard, a les 12, s'inaugura la pèrgola fotovoltaica, la nova estructura que cobreix la plaça de Salvador Moragues, al Museu de l'Estampació. La posada de llarg es fa amb un vermut popular i una actuació musical. Ahir es va oferir per últim cop el servei extraordinari de tardes a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, motivat pel procés de regularització d'immigrants, servei que es va començar a dispensar el 20 d'abril passat. Segons indiquen fonts municipals, el volum de persones que estaven sol·licitant aquesta documentació els últims dies, sobretot l'informe de vulnerabilitat, ja no feia necessari aquest reforç extraordinari i ara el tràmit es continuarà oferint dins dels horaris i canals habituals. Samprem ja anuncia la quarta edició de la Sampremada, la caminada solidària de captació de fons per als seus projectes a la població gambiana de Sant Undín. Es farà el diumenge 28 de juny i novament es proposa un recorregut pel poble obert a tothom, que s'acompanyarà d'activitats lúdiques, música amb el grup 3 Minutos i altres propostes culturals. I també hi haurà una fideuà popular a càrrec de les cuineres de Can Sant Pere. Tot plegat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també d'altres entitats del poble i establiments comercials. Segons indiquen en l'anunci, un any més els diners que es recaptin es destinaran prioritàriament als dos projectes principals en curs, l'Escola Bressol de Sant Undín i el menjador d'aquesta escola. La Sampremada començarà a la plaça Mercè Rodoreda a 10:45 del matí i les inscripcions per obtenir dorsal ja són obertes a samprem.com i a la botiga Premià Festa. Pàgina cultural avui per al teatre. Manel Ferrer.
5: El Patronat Social Premianenc donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a la 44a edició de la mostra Jordi Planas, una de les cites teatrals més emblemàtiques de Premià de Mar. La mostra, dedicada a la memòria de Jordi Planas, actor i membre històricament molt vinculat al Patronat, omplirà l'equipament de representacions fins a finals de juliol, amb els grups de l'Escola de Teatre del Patronat. Laura Casanova, membre de la Junta, recorda la figura de Planas i els orígens de la mostra.
6: El senyor Jordi Planas era una persona molt vinculada al Patronat, moltíssim. Era actor amateur, dirigia, estava a la Junta i, desafortunadament, va morir molt jove. I llavors, en un moment, aquesta mostra de teatre de les escoles, que no tenia nom, es va decidir, doncs, en les persones que aquell moment estaven, doncs que seria una bona cosa anomenar-li mostra de teatre Jordi Planas amb honor seu.
5: La programació arrencarà dissabte amb Embruix a les 6 de la tarda i Tintoretto a partir de les 8 del vespre. Diumenge serà el torn d'Alicia a les 7 de la tarda, interpretada pel grup de menuts de l'Escola de Teatre.
1: I ara els esports, Marc Rodríguez.
7: Torneig solidari de vòlei platja aquest proper diumenge, 31 de maig, a la platja de l'Una, aprofitant el nou centre d'esports de platja. Un torneig en favor de l'Associació contra el Càncer, que farà partit de 15 minuts per equips de 4 persones que hauran de ser mixtes. Hi haurà 40 equips que jugaran entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Les inscripcions tenen un preu de 60 euros i contribuiran directament a impulsar programes i serveis gratuïts que l'Associació contra el Càncer ofereix a persones i famílies afectades per la malaltia i per poder contribuir en la recerca.
1: Pel que fa al temps, continuem amb la calorada. Avui amb mínimes de 22 graus i màximes de 28. Demà, si Déu vol, algun grau menys.
8: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

i Cowboys Catalans. Un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM, Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres, aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

I aquí el teniu, família. Aquest era el gran, l'immens Raúl Malo. Mare meva, quina veu. Ens ha deixat el cor tremolant amb aquest Lonely Hearts. Escoltar-lo és com prendre's un bourbon sol mentre mires la caiguda del dia a Texas. Suau, profund, i amb aquell puntet de tristesa que només els que han dormit sota les estels saben entendre. En Raúl no era només el líder dels Mavericks, era el rei de la fusió, el tipus que feia ballar un bolero enmig d'un rodeo. I encara que ens hagi deixat fa ben poc, la seva veu continua sent el refugi de tots els cors solitaris del món. Un brindis per tu al cel, Raúl. Però, ep, que aquí a Tot Country no ens deixem vèncer per la nostàlgia. Si teníeu la gola seca, prepareu-vos perquè ara ve un que no demana permís per entrar a la pista. Un altre gegant que ens ha dit adéu massa d'hora, el 2024, el gran Toby Keith. Agafeu-vos els barrets perquè sona High Maintenance Woman. I sabeu de què parlo, oi? D'aquelles dones que són més cares de mantenir que un camió Peterbilt nou de trinca. En Toby, que era un redneck orgullós de cap a peus, va escriure aquesta cançó inspirant-se en una noia que mirava tothom per sobre l'espatlla mentre ell feia feines de manteniment. Una anècdota curiosa. En Toby deia que ell no era un cowboy de ciutat. Ell s'havia guanyat les botes treballant als camps de petroli d'Oklahoma abans de ser una estrella. Així que, amunt el volum, aquí tenim l'himne per tots els que hem intentat conquerir la lady de la ciutat amb només un somriure i la cartera buida. Amb tots vosaltres, el gran, únic, el patriota, Toby Keith.

ara, estimats oients, traieu-vos el barret i saludeu el veí, perquè arriba l'hora del ritme més autèntic. Posem una mica de pols a les botes amb el duet més guardonat del Bluegrass Modern, Daily and Vincent. Aquests dos no són d'uns nouvinguts, no, no, senyor. En Jamie Taylor i en Darren Vincent són autèntics monstres de l'escenari que han recollit premis de la International Bluegrass Music Association com qui bufa fa ampolles, tu. I ens porten Howdy Neighbor Howdy, un clàssic que és la definició mateixa de l'hospitalitat redneck. Sabíeu que és el millor d'aquesta cançó? Que ens recorda que la vida, per molts problemes que tinguis, si ets un bon veí amb qui compartir una cervesa freda al Porxo, ja ho tens tot fet. I una dada curiosa pel vostre proper quiz al bar. En Darren Vincent és el germà de la reina del bluegrass, Rhonda Vincent. La música els corre per les venes com si fos benzina.

Tot Country amb Frank Colom. No baixem el ritme, família. Ara és el torn d'un autèntic honky-tonker amb el segell de qualitat, David Ball. Aquest texà de sota rel sap perfectament com fer que la pista de ball tregui fum, i amb aquest Hot Water Pipe ens ho demostra amb escreix. En David Ball, que va tocar al cel amb èxits com Thinking Problem, ens porta aquí una d'aquelles cançons amb ritme encomanadís i tota l'entremaliadura del gènere. Sabíeu que el seu estil és tan pur que la crítica sempre ha dit que és el pont perfecte entre el country clàssic i el modern? Així que acordeu-vos bé els esperons i gaudiu d'aquest cop de tralla. Amb tots vosaltres, David Ball.

Companys, feu lloc a la pista i apugeu el volum fins que tremolin les finestres, perquè arriba el moment de connectar amb l'essència més pura de Nashville. Arriba el mestre, l'home de la mirada noble i el bigoti més icònic

de Georgia. L'únic irrepetible, Alan Jackson. Mireu, ho diré clar i català amb tots els respectes per les noves estrelles i els vells mites. Per a molts de nosaltres, l'Alan continua assegut al tron del country. Per què? Perquè tothom buscava sons nous i barreges estranyes, i ell no. Ell es va mantenir fidel a les botes, al barret blanc i a les tres veritats del country. La família, l'eterna i una bona tornada. I avui ens porta una cançó que és una lliçó de vida, titulada Jim and Jack and Hank. El significat? No pot ser més cowboy i més autèntic. Quan la teva dona decideix fer les maletes i deixar-te, l'Alan ens diu que no t'has d'amoïnar, perquè mai estaràs sol mentre tinguis els tres millors amics que pots tenir en aquell moment. En Jim, Bim, en Jack, Daniels, i per descomptat el vell Hank Williams, sonant el tocadiscos. Això és teràpia de la bona i la resta són ximpleries. Com a anècdota us diré que l'Alan va escriure aquesta cançó ell solet, com les d'abans. Ell no necessita un exèrcit de compositors de ciutat, només necessita la seva guitarra i la seva autenticitat. Tot i que fa uns anys que lluita contra una malaltia degenerativa que li posa les coses força difícils per fer gires, aquí el tenim, sonant amb la mateixa força que el primer dia. Així que ja ho sabeu. Si us han deixat el cor trencat o simplement voleu gaudir de la millor companyia possible, aquí teniu el rei. Senyores i senyors, amb tots vostès, Alan Jackson.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. Després de la lliçó magistral del rei Alan, què us sembla si acabem la festa amb una mica de xivarri del bo? Si l'Alan posava el sentiment, aquest paio que ve ara posa la benzina i el misto. Arriba el canadenc més gamberro de l'escena, en Dan Davidson, amb el seu crit de guerra, We Want the Cup. Aquesta cançó és pura adrenalina, un himne fet per celebrar les victòries, per suar la samarreta i per sentir-se un campió. Ja sigui guanyant un premi de rodeo o aguantant tota la nit al saloon sense caure del tamboret. En Dan és conegut per barrejar el country amb una energia quasi punk. Us ben asseguro que amb això no podreu mantenir els peus quiets. I amb aquest ritme trepidant, en Frank i tot l'equip del Tot Country ens acomiadem per avui. Recordeu que aquí no ens guanyem la vida amb això. Som una colla de voluntaris sonats que ho fem per pur amor a les botes de cuir i al so del batjo. Però, ep, ens sentirem els reis del món compartint aquesta música amb vosaltres. Ens tornem a trobar la setmana que ve, a la mateixa hora i en aquest mateix canal, per fer una altra cavalcada radiofònica de les que fan època. Gràcies per ser-hi, família. I ja ho sabeu. Sigueu bons.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Primera reunió ahir entre equip de govern i oposició per valorar la primera llista de projectes que es podrien presentar al Pla de Barris i per obrir la fase d'aportacions. Segons ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, un equip tècnic extern que ja ha treballat durant mesos ha confeccionat una llista d'uns 40 projectes, tots ells ajustats a la triple vocació d'aquest programa d'ajuts infraestructural, mediambiental i social. Ahir es van fer avinents els grups municipals i ara es donen 10 dies perquè hi facin aportacions. Seguidament, a principis de juny, es parlarà amb el teixit associatiu i, finalment, se celebrarà una jornada oberta a tota la població. I d'aquest circuit en sortiran les propostes definitives i el pressupost. Propostes, diu l'alcalde, que seran de màxims.
2: Evidentment, nosaltres anirem a màxims. El màxim que permet el Pla de Barris d'aquesta edició són 25 milions d'euros amb un projecte de 5 anys que, d'anar-se complint, es podrien estendre fins als 8 anys. Nosaltres, com sempre, anirem a màxims i intentarem doncs cobrir les actuacions per un valor total de 25 milions d'euros a 8 anys vista, tenint en compte doncs que nosaltres hem de tenir el muscle econòmic o la capacitat de generar subvencions paral·leles.
1: La majoria de projectes se situen al barri Tarter-Maresme, però la llista n'inclou d'altres fora d'aquest barri, en equipaments com Can Salamó, l'escola El Dofí o fins i tot Can Sant Pere. El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta de l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. Ahir el regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic, que ara se'n faci un ús, deia, que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre ajuntament i entitat, i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres.
3: Que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tant moltíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament no està sent tan fluida com ens havien dit. Considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari.
1: Recordem que encara està per decidir quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta, decisió que s'hauria de prendre aviat, perquè la intenció era obrir l'aparcament aquest mes de juny. Aquest diumenge al matí s'encadenaran dues inauguracions a Premià de Mar. A 11:15 s'inaugurarà a la plaça Maresme un segon mural de grans dimensions en una paret mitgera. L'acció dona continuïtat a una campanya que es va iniciar al carrer Joan Prim, que té un doble vessant en el terreny artístic i amb clau d'igualtat. Si aleshores es reproduïa una fotografia d'Agustí Centelles de la mestra Neus Català, aquest cop es reprodueix un dibuix del pintor Didier Lorenzo. Ho anunciava ahir l'alcalde Rafa Navarro.
4: Estem a la plaça Maresme, on, com veieu, s'està creant alguna cosa bonica, alguna cosa que té a veure amb igualtat, té a veure amb la reivindicació de la dona, té a veure amb la dignificació dels espais. Us esperem per la inauguració el pròxim diumenge.
1: Una hora i mitja més tard, a les 12, s'inaugura la pèrgola fotovoltaica, la nova estructura que cobreix la plaça de Salvador Moragues, al Museu de l'Estampació. La posada de llarg es fa amb un vermut popular i una actuació musical. Ahir es va oferir per últim cop el servei extraordinari de tardes a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, motivat pel procés de regularització d'immigrants, servei que es va començar a dispensar el 20 d'abril passat. Segons indiquen fonts municipals, el volum de persones que estaven sol·licitant aquesta documentació els últims dies, sobretot l'informe de vulnerabilitat, ja no feia necessari aquest reforç extraordinari i ara el tràmit es continuarà oferint dins dels horaris i canals habituals. Sanprem ja anuncia la quarta edició de la Sanpremada, la caminada solidària de captació de fons per als seus projectes a la població gambiana de Sant Unding. Es farà el diumenge 28 de juny i novament es proposa un recorregut pel poble obert a tothom, que s'acompanyarà d'activitats lúdiques, música amb el grup 3 Minutos i altres propostes culturals. I també hi haurà una fideuà popular a càrrec de les cuineres de Can Sant Pere. Tot plegat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també d'altres entitats del poble i establiments comercials. Segons indiquen en l'anunci, un any més els diners que es recaptin es destinaran prioritàriament als dos projectes principals en curs, l'Escola Bressol de Sant Unding i el menjador d'aquesta escola. La Sanpremada començarà a la plaça Mercè Rodoreda a 9:45 del matí i les inscripcions per obtenir dorsal ja són obertes a sanprem.com i a la botiga Premià Festa. Pàgina cultural avui per al teatre. Manel Ferrer.
5: El Patronat Social Premianenc donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a la 44a edició de la mostra Jordi Planas, una de les cites teatrals més emblemàtiques de Premià de Mar. La mostra, dedicada a la memòria de Jordi Planas, actor i membre històricament molt vinculat al Patronat, omplirà l'equipament de representacions fins a finals de juliol, amb els grups de l'Escola de Teatre del Patronat. Laura Casanova, membre de la Junta, recorda la figura de Planas i els orígens de la mostra.
6: El senyor Jordi Planas era una persona molt vinculada al Patronat, moltíssim. Era actor amateur, dirigia, estava a la Junta i, desafortunadament, va morir molt jove. I llavors, a un moment, aquesta mostra de teatre de les escoles, que no tenia nom, es va decidir, en les persones que aquell moment estaven, doncs que seria una bona cosa anomenar-li mostra de teatre Jordi Planas amb honor seu.
5: La programació arrencarà dissabte amb Embruix a les 6 de la tarda i Tintoretto a partir de les 8 del vespre. Diumenge serà el torn d'Alicia a les 7 de la tarda, interpretada pel grup de menuts de l'Escola de Teatre.
1: I ara els esports, Marc Rodríguez.
7: Torneig solidari de vòlei platja aquest proper diumenge, 31 de maig, a la platja de l'Una, aprofitant el nou centre d'esports de platja. Un torneig en favor de l'Associació contra el Càncer, que farà partit de 15 minuts per equips de 4 persones que hauran de ser mixtes. Hi haurà 40 equips que jugaran entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Les inscripcions tenen un preu de 60 euros i contribuiran directament a impulsar programes i serveis gratuïts que l'Associació contra el Càncer ofereix a persones i famílies afectades per la malaltia i per poder contribuir en la recerca.
1: Pel que fa al temps, continuem amb la calorada. Avui amb mínimes de 22 graus i màximes de 28. Demà, si Déu vol, algun grau menys.
8: Estàs escoltant?
9: Bé, doncs ens atem de cine amb l'Antonio Barrero. Antonio, benvingut.
10: Gràcies, bon dia.
9: I bé, doncs, recent arribat, no? Sí. Les maletes encara per desfer?
10: O... les maletes encara mig desfer, de Cannes. I, bueno, com cada any, això és una passada. És a dir, estar a Cannes és el top dels festivals. He gaudit molt, però també t'he de dir que és una mica estressant, perquè entre fer cues, estar a la catifa vermella veient actors, actrius, directors, productors, clar, perquè els vols veure, entrar a les pel·lícules, sortir, buscar lloc per dinar, aparcar, és estressant. Tot i així, bueno, són estat uns dies increïbles. M'ho he passat molt bé. És el màxim que pot aspirar un cinèfil com jo.
9: Ja ens vas parlar una miqueta en el programa anterior sobre Cannes, però bé, doncs avui ens volies explicar també algunes de les estrenes, no?, que s'han passat per aquí.
10: De fet, he vist unes quantes estrenes, no totes, perquè el festival no l'he pogut completar en tota la seva extensió, però us porto avui quatre de les estrenes que he vist que m'han agradat més. Ja et dic, n'he vist moltes, el festival encara està en marxa, el palmarès encara no es coneix, però jo vull això, apostar per aquestes quatre pel·lis que ara comentaré i que em semblen interessants. Les tres primeres de les que parlaré són de la selecció oficial. El Ser Querido, que és una pel·lícula espanyola del Rodrigo Sorogoyen, que per cert estarà als cinemes el 26 d'agost. Després Fatherland, una pel·lícula polaca del Paweł Pawlikowski. I Gentleman, pel·lícula australiana de la Marie Kreutzer. I finalment, em ve molt de gust parlar de Viva, una pel·lícula catalana i en català d'Aina Clotet, que es va estrenar dins de la secció paral·lela la Setmana de la Crítica i que estarà al cinema ben aviat, concretament el 19 de juny. Aina Clotet, he de dir que ja sabem que ha rebut el Premi Revelació de la secció aquesta paral·lela Setmana de la Crítica. És un enorme plaer i n'estic molt content perquè, a més, és aquesta secció que està dedicada als nous talents i en aquesta pel·lícula Viva ella escriu, dirigeix, produeix i interpreta. I el premi que li han donat és precisament per la seva interpretació.
11: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos...

0: Hem escoltat el tràiler de El ser querido, pel·lícula del Rodrigo Sorogoyen. Pel·lícula espanyola de 135 minuts del Sorogoyen. Recordem, té unes quantes pel·lícules importants, però sobretot Asbestas, l'última, i la sèrie Antidisturbios, que va tenir molt èxit i que va ser una pel·lícula, una sèrie important dins d'aquest àmbit de les sèries. També la pel·lícula Madre i El Reino. De fet, és que en té unes quantes. Doncs bé, aquí ens sorprèn amb una història diferent. Estem parlant d'una coproducció espanyola-francesa. És un drama, i a més un drama que explica una història de cinema dins del cinema. I aquí no és que sigui original, però el plantejament sí que és original. El guió és seu i també de la Isabel Peña. La música d'Oliver Arson, important perquè és destacable, i la fotografia d'Àlex de Pablo. En el repartiment, el gran Javier Bardem, i sense fent-li, diríem, tota la rèplica possible, la Victoria Luengo, que està esplèndida, i després uns secundaris també de luxe. Raúl Arévalo, Marina Foix, Raúl Prieto, Melina Matthews, Núria Pim, Prims i altres. De què va la pel·lícula? Doncs mireu, sense anar més enllà ni desvetllar res, és la història d'un aclamat director de cinema, té un nom ja de renom mundial, es diu Esteban Martínez, i que torna a Espanya per rodar la seva nova pel·lícula. Li ofereix el paper principal a una jove actriu desconeguda, és la seva filla, a qui no ha vist en 13 anys, i ho fa amb el pretext d'ajudar-la a rellançar la seva carrera, que està estancada com a actriu. La jove accepta aquesta increïble oportunitat, però sap que durant el rodatge s'enfrontarà a un home que mai ha pogut considerar com el seu pare. Conviure al set de rodatge fomentarà una proximitat que no ha compartit en anys, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar. El ser querido confirma una cosa que ja intuïem, que el director madrileny sap filmar el conflicte com ben pocs. Però aquí fa un pas més i el porta al terreny de la intimitat, allà on el dolor no esclata, sinó que s'enquista. I aquí està la diferència, sobretot, per exemple, amb Asbestas, que era un drama també i un dolor molt físic, molt perceptible. La pel·lícula està presentada s'ha presentat al Festival de Cannes i va tenir molt èxit. De fet, van estar, no sé si una pila de minuts, a Lumière aplaudint-la. La pel·lícula parteix d'una relació, com he explicat, de pare i filla, que és una relació ferida per anys de silencis, de retrets i d'absències. I fa una exploració d'una precisió emocional que és admirable. Sorogoyen abandona l'atenció més frontal dels seus treballs anteriors per una mirada més serena, però no vol dir que no sigui incisiva, perquè ho és. El que impressiona és la seva capacitat de convertir cada escena en un camp de mines afectiu. Una conversa aparentment banal, una pausa, una mirada sostinguda, tot pot obrir en qualsevol moment una esquerda. Sense necessitat de grans girs ni artificis, la pel·lícula avança amb una densitat colpidora que atrapa i deixa espai perquè l'espectador hi entri a poc, perquè d'entrada dius què m'estan explicant aquí. Però de mica en mica allò va deixant sostre i doncs acabes entenent que la història aquesta va més enllà del que estem veient i el que estem intuint. El treball de Javier Bardem és d'una maduresa extraordinària, conté una fragilitat inesperada dins d'un personatge que està acostumat a ocupar-ho tot. I Victoria Luengo li respon amb una interpretació subtilíssima, plena de ferides que no necessiten verbalitzar-se. Entre tots dos, la pel·lícula troba la seva veritat, no tant en el que es diu, sinó en allò que encara no s'ha pogut dir. Diverses crítiques han destacat especialment aquestes interpretacions com el gran gruix emocional del film. Doncs bé, aquesta seria una mica la visió d'aquesta primera pel·lícula, que, clar, és molt, molt aviat per avançar res, perquè, a més, no he pogut veure-les totes, però a mi, de les tres pel·lícules que estan en competició de l'estat espanyol, aquesta, la de l'Almodóvar i la dels Javis, aquesta em sembla que és una de les que podria tenir opcions a premi.
1: Uh-huh. A més, amb aquests noms, no? Amb Bardem al capdavant.
0: Sí, Bardem és que, clar, és un...
1: Ja t'assegures...
0: Està a un nivell ja superior dins dels actors de l'estat espanyol. És un actor internacional i, a més, amb una solidesa increïble com a intèrpret. Uh-huh. Doncs bé, anem a parlar de la següent, que és Fatherland, pel·lícula del Paweł Pawlikowski, pel·lícula polaca de 82 minuts, i en la, foto, en la filmografia d'aquest director hi ha una pel·li, sobretot dues, que destaquen Cold War, Guerra Freda, i la pel·lícula Ida. En aquest cas, és una coproducció no només de Polònia, sinó també coproduïda amb Alemanya, Itàlia i França. És un drama biogràfic ambientat en la Guerra Freda als anys 40. És una road movie en el que la paternitat hi és present, entre altres temes. El guió és del mateix director i de Hen Hanholten. És com si no digués res, perquè en alemany no, ni sé com és ni sé com es pronuncia. En el repartiment sí que destaca la Sandra Hüller, la filla, i el Hans Zicker fent de Thomas Mann. I és que la pel·lícula ens explica això, un viatge que fa el Thomas Mann, el 1949. Thomas Mann és aquest Premi Nobel de Literatura, i que torna a Alemanya per primera vegada des del final de la guerra acompanyat de la seva filla Erika, actriu, escriptora i pilot de ral·lis. Al volant d'un cotxe Buick negre, va emprendre un viatge angoixant a través d'un país del qual havien fugit als Estats Units 16 anys abans, quan el partit nazi va ocupar el poder. Des de Frankfurt, sota l'ocupació americana, fins a Weimar, controlada pels soviètics, pare i filla travessen una Alemanya en ruïnes, dividida en dos per la Guerra Freda. Un país tan dividit com la seva pròpia família. D'aquest film, de fet, encara no hi ha tràiler oficial. Escoltem, si us sembla, un clip sonor sense diàlegs que ens ajudarà a situar-nos en l'ambient que ens proposa la història.

Després de les extraordinàries pel·lícules, com he dit abans, Ida i Guerra Freda, que recomano que les recupereu perquè estan a les plataformes, el director Pavel Pavlovsky continua explorant els trastorns morals de l'Europa de la postguerra a través de temes com la identitat, la culpa, la família i l'amor. Pavel Pavlovsky torna a demostrar a Fatherland que és un dels grans cineastes europeus actuals. Amb aquesta pel·lícula recupera l'estil sobri i elegant que ja havíem convertit en marca pròpia de les seves anteriors pel·lícules. De nou, el blanc i negre, enquadraments precisos i una narració continguda, però carregada d'emoció i significat. La història, centrada en el retorn de l'escriptor Thomas Mann a Alemanya de postguerra, es converteix en molt més que un viatge físic. És una reflexió profunda sobre l'exili, la memòria i aquesta Europa devastada per la guerra. El gran mèrit del film és la capacitat de condensar en poc més de 80 minuts, això és un mèrit, 80 minuts, una enorme densitat dramàtica i històrica. El director no necessita grans discursos. Amb silencis, mirades i espais buits, construeix una tensió

0: cinema pot ser alhora íntim i polític. Una pel·lícula breu, però de gran profunditat, que confirma que el director és un autor capaç de convertir la història en emoció pura.
1: No seria una pel·lícula d'allò més comercial, no?, per com ho descrius.
0: No, no seria comercial, i a no ser que tingui premi, és una pel·lícula que no crec fins i tot que arribi a estrenar-se aquí a Espanya. Cal una mica veure com anirà el premi, però no és una pel·lícula absolut comercial, és una pel·lícula profunda, en blanc i negre, matisada. Té l'avantatge que són 80 minuts, però tot i així no és una pel·lícula pel gran públic.
2: Die Angaben zu Ihnen der Festplatte machen dann erleichtert, dass unsere Arbeit in dem Falle eines Verfahrens Begünstigung für Sie aussieht.
3: Qu'est-ce qui se passe? Philipp? Was ist los?
2: Frau Weiß nehme ich an.
3: Ja. Is there a problem?
2: Er sagt, wir sind Kriminalpolizei München. Wir ermitteln gegen Ihren Mann.
0: Bé, estem sentint el tràiler en versió original de Gentle Monster, pel·lícula de la Marie Kreutzer, pel·lícula austríaca, 114 minuts. D'ella, la pel·lícula que puc recomanar perquè l'he vist i és una bellesa, és L'emperadriu rebel, que parla de l'emperadriu Sisi, però a més una emperadriu que s'enfronta al poder, no és aquesta que coneixem, ensucrada i encaramelada. Doncs aquesta pel·lícula, Gentle Monster, tampoc és gens ensucrada. És una coproducció d'Àustria, Alemanya i França. És un drama sobre la família i la pedofília. El guió és d'ella mateixa, Camille Kreutzer. La música de Camille, intensa i profunda i molt bonica, i la fotografia de Judith Kaufman. En el repartiment destaca sobretot la protagonista Lea Seydoux, que és una actriu que a més ara està de moda. La Lucy i en Philip són una parella feliç. Acaben de mudar-se amb el seu fill a una casa de camp a prop de Múnich. Un matí, les seves vides es capgiren quan la policia arriba a casa seva per arrestar en Philip i confiscar els seus ordinadors. Devastada, la Lucy busca la veritat sobre el seu marit. Qui és realment? L'hauria de mantenir allunyat del seu fill? Bé, Gentle Monster és una d'aquelles pel·lícules que avancen sense necessitat d'estridències i, precisament per això, deixen una forta empremta. La directora demostra una sensibilitat extraordinària per mostrar els silencis, les tensions domèstiques i els moments en què una vida aparentment estable comença a esquerdar-se. De fet, no necessita subratllar el drama. El fa emergir amb una serenor inquietant, confiant plenament en la força de la mirada i en els petits gestos dels protagonistes. La pel·lícula destaca sobretot per la seva capacitat de convertir una situació íntima en una reflexió molt més àmplia sobre la confiança, la fragilitat dels vincles i la dificultat d'acceptar allò que ens desmunta. Kreutzer no jutja els personatges ni els converteix en símbols, tampoc en herois, evidentment. Els tracta amb una gran humanitat complexa, plena de contradiccions, i això dona a la història una emoció poc habitual. A l'espectador no se'ns donen conclusions fàcils. No t'atreveixes tampoc a condemnar ni absoldre. Però sí que les experiències que et mostra o que et fa intuir són incòmodes, però molt intel·ligents, i ens obliguen a mirar de cara allò que sovint ens estimem més evitar o no mirar. És remarcable la manera com la pel·lícula construeix el suspens, sense recórrer a mecanismes convencionals. Tot passa en espais quotidians, una casa, una conversa, una trobada familiar, però la tensió va creixent d'una manera gairebé asfixiant. Kreutzer sap que la por més intensa no ve del que es mostra, sinó del que s'intueix. Aquesta aposta converteix Gentle Monster en una obra que manté una inquietud constant, gairebé subterrània, que acompanya l'espectador molt després d'acabar-se la pel·lícula. La interpretació de Lea Seydoux és un dels grans punts forts. Dona al personatge una contenció admirable. El dolor, el desconcert i la negació inicial apareixen sense grans esclats, a través d'expressions mínimes i canvis de to imperceptibles. Visualment, la pel·lícula és elegant i precisa. La fotografia fa servir els espais rurals i interiors amb una fredor calculada, convertint escenaris aparentment tranquils en llocs carregats de tensió. En conjunt, Gentle Monster és un drama intens, incòmode i molt sòlid que confirma aquesta directora

0: mostra com una cineasta capaç d'abordar temes difícils amb una lucidesa poc comuna. És una pel·lícula exigent, absorbent i dura. No busca agradar, ni vol commoure de manera fàcil, sinó remoure i fer pensar. Hi ha moments que a mi realment la pel·lícula em va resultar una mica depriment.
1: Aquelles que costa...
0: Sí, aquesta seria una mica més abastable pel tema, perquè a més a més ens toca de prop, o almenys pel que sabem i coneixem, però també és dura, també és dura. Uf, quina pel·lícula.
2: Who wouldn't like to live 120 years?
3: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
4: Cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
5: Jo vaig notar com electricitat.
6: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
7: No te preocupes, esto me ha pasado ya.
6: Però és que és com que m'asfixio, saps?
8: Mira, una crisi és normal.
9: Ai. Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
10: La vida és això.
11: És impossible no vibrar amb ningú més.
12: Que necessito estar sola.

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: Mosques, quin fàstic, no? Les mosques fastigoses.
0: Adéu.
3: I bé,
0: gràcies,
3: arribem a l'últim comentari. Viva, pel·lícula de l'Aina Clotet, pel·lícula catalana, 112 minuts, versió original en català. I sentir el català a Cans, amb una sala enorme, amb tot l'equip de la pel·lícula artístic i tècnic, és una meravella. Perquè vam estar a l'estrena i, a més, els teníem molt a prop tot l'equip. Aina Clotet, de fet, ha destacat bàsicament per la seva interpretació. S'ha atrevit darrerament en la direcció amb la sèrie de molt èxit, per cert, de Això no és Suècia, que una mica l'ha situat en aquest àmbit de la direcció, i penso que és un àmbit que no abandonarà. Aquesta pel·lícula és la responsable del guió, de la direcció, de la producció i de la interpretació, és a dir, té gairebé tots els papers de l'auca. La producció és d'Ikiru Films, és un drama... / comèdia, i tracta sobre la malaltia o com a excusa per explicar tot el que la pel·lícula explica. El guió he dit que és d'ella, però no només d'ella. L'ha ajudat també la Valentina Viso, que és una guionista important dins del panorama dels guionistes i de les guionistes de casa. La música de Clara Aguilar i la fotografia del Neil Moore. Ella és la protagonista absoluta, però també li donen rèplica al Marc Soler, un actor jove però que està molt bé, el Navi Dagli, la Lloll Bertran, el Guillermo Toledo, el Javi Daura, el Laura Conejero, etc. De què va la història? Doncs a veure, intento explicar-la. Estem en un futur marcat per la sequera extrema, és un futur no massa llunyà, però que la sequera està allà present, i la Nora, que és una dona que està a les portes dels 40 anys, es planteja el retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama. Se sent impulsada per un ardent desig de sentir-se viva, d'aquí el títol, i veurà trontollar els seus plans amb la irrupció de Max, un noiet de 23 anys, que la treu. Finalment, es veurà obligada a enfrontar-se a la veritat única i absoluta, una por profunda que alimenta aquest desig que té de viure. Doncs bé, aquesta actriu, directora, guionista, intèrpret, Aina Clotet, ha fet Diana amb aquesta primera pel·lícula. I ho ha aconseguit amb un tipus de comèdia que no sol fer-se ni a Espanya ni a Catalunya. De vegades elegant i sofisticada, però a altres la pel·lícula és molt bèstia. Viva és una mirada humanista a la vida en general, però sobretot a la vida de les dones que dubten, que s'equivoquen i que ho fan malament. Deia Aina Clotet a la premsa en algunes intervencions que va fer a la roda de premsa. La llavor de la pel·lícula era parlar de la por a la mort i de la connexió que això té amb l'amor romàntic i les relacions. També manifestava: volíem arrencar la pel·lícula just en el moment en què la protagonista, d'alguna manera, ha superat la malaltia i parlar de la petjada que li ha deixat. Aquesta por li queda al cos i de com això la llança a viure d'una forma descontrolada. La pel·lícula es manté en una línia molt fina entre l'humor i l'emoció amb un personatge que de vegades és insuportable, de vegades és que dius, hòstia, aquesta tia, què fa? Però del qual és difícil no sentir certa compassió. Val a dir que s'arrisca moltíssim com a intèrpret i amb la història que explica i com l'explica. Com he dit, té 40 anys ella, acaba de superar un càncer de mama, no és una vivència personal, és a dir, suposo que coneix persones properes que han passat per aquí, però no és la seva experiència personal. Doncs amb la seva mastectomia i la por a les recaigudes, descobreix que no vol seguir amb la seva parella, parella que de fet l'està cuidant i amb qui s'acaba de construir una casa nova. Doncs diu que s'ha acabat. La voluntat, continua explicant ella, era precisament que el personatge pensés inicialment que potser mai ningú més no l'acceptaria així, amb un sol pit. I de sobte, aquesta història sigui també la de la reapropiació del nostre propi cos i del nostre desig més íntim. Dividida entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb Tom, que és la seva parella, i l'aparició d'aquest jove Max, és un jove que desperta una nova pulsió de desig i llibertat, la pel·lícula aborda una cosa que no és fàcil de veure al cinema, o almenys tal com ho explica ella. La relació entre una dona gran, no és que sigui molt gran, 40 anys, però sí que el noiet és molt jove. I, a més, diverses escenes que són tota una declaració d'intencions, com ara una masturbació femenina amb uns vàters públics, que és increïble. O un inici on veiem en primer pla com es fa una mamografia, i que, a més, esgarrifa. Semblava molt important, diu ella, començar amb aquesta mamografia, que és una cosa que jo em vaig fer i que habitualment ens fem les dones, i vaig pensar que mai ningú s'ha plantejat que això és així i que cal parlar-ne. Doncs jo volia començar amb aquest impacte a la pel·lícula. I, de fet, mostra el cos d'aquesta dona, és el seu propi cos, i és aquest, això, ha patit un càncer, l'ha superat, però, clar, té aquesta por que això, amb aquesta recaiguda. La pel·lícula, com he dit, és molt valenta. L'Aina Clotet, actriu, ella s'exposa molt, molt, la història també és atrevida, i jo m'he trobat amb una pel·lícula molt fresca, molt original, al vell d'aquest festival de Canes, i sentir-la en català, com he dit, és tot un luxe.
4: I tant, sempre és en català, doncs, molt millor, i a més, doncs, en un entorn com és Canes, Cans, que deies que era una, en una part, doncs, no és de la selecció oficial, no?, sinó...
3: És una secció paral·lela, és la Setmana de la Crítica, que, de fet, donem, això donem paraula o donem visibilitat a les pel·lícules de nova autoria, joves autors, gent jove que comença. De vegades són segones pel·lícules, però que és això, un cinema jove, fresc, diferent. De fet, és l'escripció ideal, i a més, aquest reconeixement que li han donat a ella penso que avala que la pel·lícula, bueno, té una valor important, que quan arribi aquí a casa segur que és una pel·lícula que despertarà passions i que tindrà també premis i visionatges importants.
4: Clar, haver passat per Cans, ara això li repercutirà molt,
3: segur,
4: no?, a nivell...
3: Segur, segur.
4: Esperem que en els cinemes, no?, també...
3: Segur que sí, que tindrà repercussió en els cinemes, segur.
4: Bé, doncs, fins aquí el de cine d'aquesta setmana. Antonio, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
4: Ens veiem la setmana vinent.
3: Vinga, som-hi.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants a la vaga han decidit tancar-se al Departament d'Educació per exigir la presència de la consellera Esther Niubó a la negociació. Diuen que si cal hi passaran la nit. La setena reunió ha acabat un cop més sense acord. Les parts han assistit a la trobada d'aquesta tarda després que la consellera assegurés al matí al Parlament que farien una proposta definitiva. Els salaris han estat novament l'escull de la trobada. Fons de la conselleria han explicat que la proposta contempla un increment salarial de gairebé 400 euros en 4 anys, incloent-hi la part de la pujada que resulta d'aplicar l'increment salarial als funcionaris pactat amb l'Estat. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha demanat que reconsideri la seva postura perquè el departament està fent un esforç pressupostari enorme.
2: Jo crec que l'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensual.
1: I la part forestal de l'incendi d'Òrrius al Maresme ha quedat estabilitzada després d'haver afectat mitja hectàrea de superfície. Pel que fa a la part de la indústria, el cos ha optat per l'estratègia de deixar cremar la parafina de dins sense intervenir. I la planta hi ha 500 tones de parafina. Les que queden dins continuen cremant i generant una columna de fum visible, per la qual cosa els bombers mantenen l'ordre de confinament que esperen demà al matí poder aixecar. El municipi està confinat des del migdia i els bombers preveuen estar-hi treballant tota la nit amb 20 dotacions. La dotzena de famílies desallotjades no podran tornar a casa fins aquí un parell de dies. I el president del govern, Pedro Sánchez, ha sol·licitat compareixer davant del ple del Congrés dels Diputats per informar sobre la situació política relacionada amb les darreres investigacions judicials conegudes. Fons de la Moncloa apunta que la compareixença es produirà, en tot cas, després del Consell Europeu del 19 de juny, un cop l'expresident també, Rodríguez Zapatero, hagi declarat davant del jutge. I la defensa de Jonathan Andy, que ha presentat a l'Audiència de Barcelona un recurs en què reclama que s'anul·li la interlocutòria del jutjat de Martorell que li va imposar presó provisional eludible sota fiança d'1 milió d'euros per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. La defensa sosté que els indicis existents contra l'investigat no són suficients per acordar una mesura així. I Catalunya ha arribat avui al pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que han arribat als 39 graus de Vinebre o als 37 de Tortosa o Lleida. Demà la calor s'enfilarà i aquesta nit tindrem una altra nit tropical. De fet, la darrera ja no ha baixat dels 28 graus a Portbou.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
6: De facilitat de poder venir a qualsevol hora que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: Ser un equidistant està mal vist. La societat, els amics, la tradició, tot ens empeny a prendre part d'una tendència política, d'una religió, d'un equip de futbol. Tampoc està gaire ben vist ser un eclèctic, almenys en qüestions d'estètica. Aquest concepte, que s'ha utilitzat sobretot a l'arquitectura i l'art en general, sempre ha rebut mirades subtilment despectives per totes bandes. Probablement la necessitat de definir-nos clarament, d'acceptar patrons que ens identifiquin amb el nostre grup, és una pressió social inherent als nostres orígens més remots. I allà continua. I a la música, d'alguna manera, això també passa. Mireu, si no, quina selecció de música escolteu habitualment al cotxe i sabreu si podeu ser considerats uns eclèctics o no. És sempre el mateix estil o aneu saltant d'un a l'altre i gaudiu de tots ells? Si sou o us considerareu eclèctics, ja sabeu que aquest és el vostre programa, perquè aquí res no està vetat a la bona música. I avui, amics i amigues, ens hem deixat seduir per un director de cinema que fa que les seves pel·lícules siguin no només un espectacle visual, sinó també un homenatge a l'eclecticisme musical. Estem parlant de Paolo Sorrentino, un dels directors més brillants i influents del cinema europeu contemporani, guanyador de l'Oscar per La Grande Bellezza. Amant d'una estètica visual que aposta per la grandiositat, Sorrentino ha portat al cinema una mirada poètica, barroca, fins i tot mordaç, de la societat italiana, explorant temes com la buidor que provoca el poder, la nostàlgia del passat i la recerca de la bellesa enmig de la decadència. Així doncs, estimades i estimats oients, si us sembla, deixem-nos emportar per l'eclecticisme musical de Sorrentino. Serà ell qui ens guiarà per explorar fronteres de la música on potser d'altra manera no hi hauríem arribat mai pels nostres propis mitjans. Però que, en tot cas, serà sempre amb bona música.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: El cinema de Paolo Sorrentino és impactantment visual, grandiloquent fins i tot, però també s'ha dit que és purament operístic. Es caracteritza per una fotografia enlluernadora, moviments de càmera elegants i un ús magistral dels contrastos. I un detall molt important per la concepció de Sorrentino de la música. Per ell no és un simple acompanyament, sinó un personatge més, i la integra directament amb el guió. D'aquesta manera ens sacseja, de vegades, literalment, alternant de forma brusca la solemnitat de la música sacra, el minimalisme neoclàssic, amb l'electrònica o el pop més ballable. Perquè, com diu un dels seus protagonistes, dius que la música està sobrevalorada? Bajanades! La música és tot el que tinc, perquè la música és l'única manera que tinc d'entendre la vida. No necessita paraules, només necessita ser.

En el seu film més premiat, La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino ens submergeix en la Roma de l'alta burgesia a través dels ulls de Jep Gambardella, un escriptor que va tocar la glòria en la seva joventut amb una sola novel·la i que ara, en fer els 65 anys, es converteix en el rei i cronista d'una cort, diríem, de fantasmes adinerats. I tot i que la pel·lícula conté sucosos diàlegs i reflexions, fins i tot ens seria possible prescindir-ne i gaudir simplement de l'estètica exuberant d'aquells passejos nocturns del protagonista per palaus buits, festes desmesurades i terrasses amb vistes al Coliseu. Una bellesa visual que Sorrentino acompanya d'una manera magistral amb la música mística de Vladimir Martinov.

I això que acabem d'escoltar era precisament les beatituds o les benaventurances del compositor rus Vladimir Martinov. És una peça original de l'any 1998, escrit inicialment per un grup vocal amb un text del Sermó de la Muntanya. Doncs bé, Sorrentino, el que utilitza la pel·lícula és una adaptació per a quartet de corda d'aquesta música que va fer el cèlebre Kronos Quartet, una obra minimalista que va néixer de la necessitat de donar una resposta espiritual al dolor col·lectiu pels atemptats de les Torres Bessones de l'11 de setembre. La trobada més important de la vida és la que tenim amb la bellesa. Paolo Sorrentino, la gran...

El cinema de Sorrentino, i en especial la Grande Bellezza, està amarat per una música de caràcter místic, reflexiu. Aquesta música, en conjunció amb la sempre impactant fotografia del director napolità, fa un efecte potentíssim, on la imatge i el so es reforcen constantment i mútuament. I una de les peces que millor exploten aquesta veta mística és The Lamp, l'anyell, de John Taverner, que posa música a un poema de William Blake, un dels personatges més fascinants i visionaris de la cultura anglesa del segle XVIII.

Això que acabem d'escoltar era The Lamb, de John Taverner, una música que apareix a la pel·lícula durant les seqüències que involucren els personatges religiosos i a la recerca de la fe, mostrant de manera colpidora la santedat o la puresa enmig de la corrupció de la ciutat eterna. Val a dir que Taverner, que va morir l'any 2013, va ser un dels compositors britànics més rellevants del segle XX. La seva música, sovint tenyida d'un profund caràcter religiós, espiritual, va ser aprofitada aquí hàbilment per Sorrentino en aquest film dedicat a la bellesa eterna.

la seva màgia, dividint el món de Jep en dos pols oposats, la transcendència mística i l'accés dionisíac, diríem, segons la visió de Nietzsche, de la festa. Sorrentino utilitza la música ballable per fer una sàtira visual, personatges decadents i envellits que es creuen profuns i sofisticats, però que acaben saltant en bucle sota un ritme electrònic, com si fos una màscara de felicitat artificial que utilitzen per tapar la por envellit.

Això que sentíem era We No Speak Americano, el hit que el duet australià Yolanda B. Cool va fer l'any 2010. És una versió que sampleja una cançó que segurament us és familiar, el clàssic dels anys 50, Tu vuoi far l'americano, de Renato Carosone. Doncs bé, amb aquest ritme desenfrenat, Sorrentino il·lustra les festes que es fan a l'àtic, que té ell mateix, just a davant del Coliseu de Roma. Però després de la festa, quan ja despunta l'alba de sobre la bellíssima i pètria Roma, el soroll s'apaga i Sorrentino ens mostra el sentiment veritable de la seva ànima. És el moment en què la disbauxa dona pas a l'introspecció. I Sorrentino ho fa amb aquesta música.

A La Grande Bellezza, el protagonista assisteix gairebé com un simple espectador a aquelles desenfrenades festes de casa seva. Però en el seu interior, la música que sona és la d'un home reflexiu i en crisi existencial, que nosaltres comprenem perfectament gràcies a aquesta música de Corecki.

0: Efectivament, la música de Henry Gorecki, en concret la seva tercera sinfonia, que es va fer mundialment i sorprenentment famosa als anys 90, l'any 92 concretament, il·lustra aquests brots reflexius i fins i tot tanyits de misticisme del protagonista que vaga per Roma a la recerca d'una bellesa que doni sentit a la seva vida.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

Un dels films més recents de Sorrentino és un homenatge a la bellesa i la sensualitat de la seva terra, la ciutat de Nàpols. El mateix nom de la pel·lícula, Partenope, ens ho diu tot. I és que aquest era el nom grec antic de la ciutat de Nàpols, el mateix nom de la sirena mitològica que, segons la llegenda, la va fundar. Però aquí també és el nom de la protagonista, de qui seguim la vida des del seu naixement l'any 50 en un part, literalment dins del mar, fins als nostres dies. La pel·lícula explica el viatge vital d'aquesta dona, de bellesa lliure, culta, independent, que decideix estudiar antropologia per intentar desxifrar el misteri del comportament humà. I, com sempre, en Sorrentino, la protagonista està envoltada d'escriptors desencantats i professors universitaris excèntrics, tot amarat per la bellesa dels paisatges de la costa napolitana. Com en gairebé tots els seus films, és una reflexió de com la joventut ho és gairebé tota la vida i com de depressa s'esvaeix. I fixeu-vos si és important la música, que fins i tot abans que surti la primera imatge a la pantalla, a les fosques del cinema ja ressonen aquests acords monòtons i hipnòtics d'una potència aclaparadora.

Això que sentíem és un fragment d'Exodus, una obra fascinant del compositor polonès Wojciech Kilar. És una música que té la parsimònia i el crescendo implacable del bolero de Ravel, però amb una història real ben diferent al darrere. Perquè aquesta música va néixer de la profunda convicció catòlica de Kilar, inspirat pel despertar espiritual i social de la Polònia, de la seva Polònia natal, arran de la històrica visita del papa Joan Pau II l'any 79. Doncs bé, aquesta música, estrenada el 81, utilitza una melodia popular jueva que es va repetint una i altra vegada com un mantra al llarg de la gairebé mitja hora que dura la peça original. Una joia hipnòtica que Sorrentino ha utilitzat més d'una vegada als seus films.

Com si fos un leitmotiv, aquest Che cosa c'è es repeteix al llarg de Partenope, d'aquest film, il·lustrant els moments més lluminosos i feliços de la joventut de la protagonista a les costes de Capri. Com sabem, Sorrentino sempre guarda un lloc privilegiat als seus films per la cançó clàssica italiana. En aquest cas, ens regala un tema dels anys 60 de Gino Paoli, el gran mestre de la canzone, que ens va deixar no fa massa, el març de 2026.

I Sorrentino l'Eclèctic sempre ens té preparada una de calç i una de sorra. Juga amb el misticisme d'Arvo Pärt o de Killer. Ens fa recordar com de bonic és enamorar-se amb una cançó italiana i, com a bon napolità, té reservat el moment del ball desenfrenat. I ens ho mostra amb aquest tema Malambo, que sona, fixeu-vos, quan el rígid professor d'antropologia de la protagonista, de forma inesperada, es posa a ballar com un posseït, perquè diu que, de vegades, les paraules no ho poden expressar tot.

El tema portava per títol Malambo número 1 i està interpretat per una llegenda de la música vocal com és la peruana Ima Sumac, una dona que certament mereixeria un programa propi. El seu nom real era Zoila Emperatriz Chavarri Castillo i als anys 50 va rebre el reconeixement Guinness pel rang vocal més extens del món. Aquesta dona, d'una fortíssima personalitat, es declarava ella mateixa princesa hereva de les tribus autòctones i va ser un autèntic fenomen de la música que va abanderar la fusió total dels estils, és a dir, eclecticisme musical absolut. La fe no és una línia recta, és un laberint ple de música. Paolo Sorrentino, el jove papa. Si a la grande bellezza Roma era la protagonista absoluta, en el jove papa no li cal ni sortir del Vaticà per bastir una història de reflexió al voltant de la institució més rígida, dogmàtica i tancada del món, probablement. El protagonista, Can Carles Jude Law, és un home guapo, jove, conservador en les idees, però absolutament revolucionari en les seves formes. Un home que fuma d'amagat, beu Coca-Cola Cherry i es nega a mostrar la seva cara al públic per convertir-se així, amb l'aura del misteri, en una mena de mite.

En aquest film, el jove papa Sorrentino fa, una vegada més, una reflexió sobre la solitud del poder, el dubte existencial de la fe, la hipocresia de les aparences. I, com sempre, utilitza la música per ambientar a la perfecció les sensacions dels protagonistes, com quan utilitza el jazz contemporani per mostrar com la institució vaticana podia estar a punt de fer un gir en les seves maneres. Com diu el papa en el film, saps què és el més bonic de l'Església? Que mai no canvia. Però saps què és el més perillós? Que jo sí que puc canviar.

El que sentíem era True Sorry, un tema d'Ibrahim Malouf que Sorrentino, sempre provocador, posa de fons musical els dubtes metafísics de la cúria. Malouf és un trompetista de jazz d'origen libanès que va publicar aquest tema en el seu àlbum Illusions, on toca una trompeta especialment dissenyada per ell, modificada, que li permet fer els quarts de to típics de la música del seu país.

I la música que estem sentint, la Bourré 4.5, és la que acompanya les escenes de The Young Pope quan es preparen les litúrgies i els vestuaris amb un rigor estètic gairebé mil·limètric. La música, ja ho veieu, és moderna, però té un cert gust antic que creiem reconèixer. I quan finalment ho fem, tot té un sentit.

0: Doncs bé, no sé si heu reconegut la música que hi ha a l'origen d'aquesta deconstrucció, que és la de Johann Sebastian Bach. Perquè aquesta Bourrée 4.5, que va publicar el cellista Peter Gregson, és, en el fons, la música de Bach desmuntada i tornada a muntar. En concret, aquell cim de la música canònica que són les suites per violoncel del Cantor de Leipzig. I com si fos una metàfora, Sorrentino sembla utilitzar aquesta música per mostrar que l'essència de la tradició pot ser conservada, però que per fer-ho potser alguna vegada cal reconstruir-la amb criteris actuals.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Paolo Sorrentino ha signat 13 films fins aquest moment, en els quals el pas del temps, com hem vist, la bellesa, el sentit de la vida, sempre tenen un protagonisme total. Avui no tenim temps de repassar el seu film més autobiogràfic, que és Estat a la mano di Dio, ni tampoc Loro, la seva aproximació a la figura de Berlusconi, i que és un dels personatges amb els quals el director ha posat el poder sota el seu microscopi. És precisament en aquestes produccions on Sorrentino sap retratar la solitud del governant i ens regala una música que ell aprecia especialment.

Això que acabem d'escoltar és el bellíssim tema Un pardal s'ha posat sobre la nostra espatlla del malaurat Johan Johansson, un dels compositors més influents i colpidors del segle XX-XXI, que ens va deixar tràgicament l'any 2018, amb només 48 anys. Johansson, nascut a Islàndia, va ser un autèntic revolucionari de la música cinematogràfica, conegut per fusionar l'orquestració clàssica amb distorsions electròniques subtils i de vegades gairebé imperceptibles. Doncs bé, Sorrentino, fascinat per la capacitat de Johansson de crear aquestes atmosferes hipnòtiques, utilitza aquest tema en més d'una ocasió a la seva filmografia per subratllar la decadència de les grandeses humanes.

I crec que com a resum final de la seva eclèctica visió musical, al mateix Sorrentino li hauria agradat que acabéssim avui la selecció amb un tema que reuneix gairebé tots els seus referents: la nostàlgia, el pas del temps, Itàlia i la seva particular manera de cantar la vida, que és alhora sensual i reflexiva. Aquesta música ens la regala el gran Renato Zero amb un clàssic que apareix a Il Divo, la pel·lícula que retrata el polèmic i enigmàtic 7 vegades primer ministre italià, Giulio Andreotti. Escoltarem I migliori anni della nostra vita, una tria que subratlla amb una ironia potent per què, per aquells personatges de poder absolut, els seus millors anys eren, precisament, aquells on podien fer i desfer el destí d'un país a la seva simple voluntat.

I si començàvem aquest programa amb la música més mística i profunda que apareix a la Grande Bellezza, la cloenda definitiva del programa la farem com els propis personatges d'aquest mateix film, gaudint de la festa i ballant a la terrassa que dona el Coliseu amb una versió disco de Rafaela Carrà.

Doncs sí, estimats amics i amigues, acabem aquesta eclèctica selecció d'avui que ens ha servit en safata Paolo Sorrentino. I ho fem en un moment icònic de la Grande Bellezza, un d'aquells balls desenfrenats que organitza el protagonista i que li fan oblidar, ni que sigui per unes hores, la seva pròpia decadència. I us deixarem el que per mi és el millor tall ballable del film, el sampleig que va fer Bob Sinclair del tema de Rafaela Carrà, A far l'amor i comincia tu. El tema original és dels anys 70, com sabeu, però Sinclair, amb el permís de la Carrà, el va editar per fer aquesta versió tan potent que va treure a l'any 2011. I amb això, ara sí, acabem. Us donem les gràcies una setmana més per la vostra atenció amb en Pere Sánchez des del control de so, avui fent fins i tot una mica de DJ, i qui us parla i que fa la selecció musical, Lluís Bonaposa. Us enviem, com sempre, una forta abraçada i us emplacem a la mateixa sintonia o també, com sabeu, al podcast del programa. Serà en la propera edició de la

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Primera reunió ahir entre equip de govern i oposició per valorar la primera llista de projectes que es podrien presentar al Pla de Barris i per obrir la fase d'aportacions. Segons ha explicat l'alcalde Rafa Navarro, un equip tècnic extern que ja ha treballat durant mesos ha confeccionat una llista d'uns 40 projectes, tots ells ajustats a la triple vocació d'aquest programa d'ajuts infraestructural, mediambiental i social. Ahir es van fer avinents els grups municipals i ara es donen 10 dies perquè hi facin aportacions. Seguidament, a principis de juny, es parlarà amb el teixit associatiu i finalment se celebrarà una jornada oberta a tota la població. I d'aquest circuit en sortiran les propostes definitives i el pressupost. Propostes, diu l'alcalde, que seran de màxims.
2: Evidentment, nosaltres anirem a màxims. El màxim que permet el Pla de Barris d'aquesta edició són 25 milions d'euros amb un projecte de 5 anys que, d'anar-se complint, es podrien estendre fins als 8 anys. Nosaltres, com sempre, anirem a màxims i intentarem doncs, cobrir les actuacions per un valor total de 25 milions d'euros a 8 anys vista, tenint en compte doncs, que nosaltres hem de tenir el muscle econòmic o la capacitat de generar subvencions paral·leles.
1: La majoria de projectes se situen al barri Tarter-Maresme, però la llista n'inclou d'altres fora d'aquest barri, en equipaments com Can Salamó, l'escola El Dofí o fins i tot Can Sant Pere. El grup municipal socialista sintonitza amb la protesta de l'associació Can Sant Pere en contra d'un aparcament temporal de zona blava a la part enderrocada de la finca. Ahir el regidor Kilian Santiago qualificava de pas enrere en la lluita per l'espai públic, que ara se'n faci un ús deia que no s'ajusta gens als paràmetres que s'havien acordat entre ajuntament i entitat, i ironitzava sobre el grau de fluïdesa que hi deu haver en les relacions entre els uns i els altres.
3: Que entenem perfectament aquesta queixa. Després de tant moltíssims anys de lluita per aconseguir un espai públic i verd i que ara de nou es faci un pas enrere per un ús que no s'alinea gens amb els principis que s'havien acordat entre l'Ajuntament i aquesta entitat. Es torna a posar de manifest que la bona sintonia entre les dues parts i que tant s'havia anunciat per part de l'Ajuntament no està sent tan fluida com ens havien dit. Considerem que una decisió que afecta de ple el primer ús d'aquest espai s'hauria d'haver consultat amb la ciutadania i el plenari.
1: Recordem que encara està per decidir quina modalitat d'estacionament limitat s'adopta, decisió que s'hauria de prendre aviat, perquè la intenció era obrir l'aparcament aquest mes de juny. Aquest diumenge al matí s'encadenaran dues inauguracions a Premià de Mar. A 11:15 s'inaugurarà a la plaça Maresme un segon mural de grans dimensions en una paret mitgera. L'acció dona continuïtat a una campanya que es va iniciar al carrer Joan Prim, que té un doble vessant en el terreny artístic i amb clau d'igualtat. Si aleshores es reproduïa una fotografia d'Agustí Centelles de la mestra Neus Català, aquest cop es reprodueix un dibuix del pintor Didier Lorenzo. Ho anunciava ahir l'alcalde Rafa Navarro.
4: Estem a la plaça Maresme, on, com veieu, s'està creant alguna cosa bonica, alguna cosa que té a veure amb igualtat, té a veure amb la reivindicació de la dona, té a veure amb la dignificació dels espais. Us esperem per la inauguració el pròxim diumenge.
1: Una hora i mitja més tard, a les 12, s'inaugura la pèrgola fotovoltaica, la nova estructura que cobreix la plaça de Salvador Moragues, al Museu de l'Estampació. La posada de llarg es fa amb un vermut popular i una actuació musical. Ahir es va oferir per últim cop el servei extraordinari de tardes a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, motivat pel procés de regularització d'immigrants, servei que es va començar a dispensar el 20 d'abril passat. Segons indiquen fonts municipals, el volum de persones que estaven sol·licitant aquesta documentació els últims dies, sobretot l'informe de vulnerabilitat, ja no feia necessari aquest reforç extraordinari i ara el tràmit es continuarà oferint dins dels horaris i canals habituals. Samprem ja anuncia la quarta edició de la Sampremada, la caminada solidària de captació de fons per als seus projectes a la població gambiana de Sant Undín. Es farà el diumenge 28 de juny i novament es proposa un recorregut pel poble obert a tothom, que s'acompanyarà d'activitats lúdiques, música amb el grup 3 Minutos i altres propostes culturals. I també hi haurà una fideuà popular a càrrec de les cuineres de Can Sant Pere. Tot plegat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i també d'altres entitats del poble i establiments comercials. Segons indiquen en l'anunci, un any més els diners que es recaptin es destinaran prioritàriament als dos projectes principals en curs, l'Escola Bressol de Sant Undín i el menjador d'aquesta escola. La Sampremada començarà a la plaça Mercè Rodoreda a 10:15 del matí i les inscripcions per obtenir dorsal ja són obertes a samprem.com i a la botiga Premià Festa. Pàgina cultural avui per al teatre. Manel Ferrer.
5: El Patronat Social Premianenc donarà aquest cap de setmana el tret de sortida a la 44a edició de la mostra Jordi Planas, una de les cites teatrals més emblemàtiques de Premià de Mar. La mostra, dedicada a la memòria de Jordi Planas, actor i membre històricament molt vinculat al Patronat, omplirà l'equipament de representacions fins a finals de juliol, amb els grups de l'Escola de Teatre del Patronat. Laura Casanova, membre de la Junta, recorda la figura de Planas i els orígens de la mostra.
6: El senyor Jordi Planas era una persona molt vinculada al Patronat, moltíssim. Era actor amateur, dirigia, estava a la Junta i, desafortunadament, va morir molt jove. I llavors, a un moment, aquesta mostra de teatre de les escoles, que no tenia nom, es va decidir, en les persones que aquell moment estaven, doncs que seria una bona cosa anomenar-li mostra de teatre Jordi Planas amb honor seu.
5: La programació arrencarà dissabte amb En Bruix a les 6 de la tarda i Tintoretto a partir de les 8 del vespre. Diumenge serà el torn d'Alicia a les 7 de la tarda, interpretada pel grup de menuts de l'Escola de Teatre.
1: I ara els esports, Marc Rodríguez.
7: Torneig solidari de vòlei platja aquest proper diumenge, 31 de maig, a la platja de l'Una, aprofitant el nou centre d'esports de platja. Un torneig en favor de l'Associació contra el Càncer, que farà partit de 15 minuts per equips de 4 persones que hauran de ser mixtes. Hi haurà 40 equips que jugaran entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Les inscripcions tenen un preu de 60 euros i contribuiran directament a impulsar programes i serveis gratuïts que l'Associació contra el Càncer ofereix a persones i famílies afectades per la malaltia i per poder contribuir en la recerca.
1: Pel que fa al temps, continuem amb la calorada. Avui amb mínimes de 22 graus i màximes de 28. Demà, si Déu vol, algun grau menys.
8: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin, al nord, i els Song, al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades. I la vella frontera resseguida per la Gran Muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs la veritat és que no gaire.
3: No, doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, jo, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està clar. Fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan. I no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí si segueix l'Alberto, diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns, però històricament parlant és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix al 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc. Però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Sergio, per favor.
1: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, ha dit que no.
1: Sí,
0: no
1: ho sí.
0: Gravat, no ho
1: joder, Adri. O sigui, hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho has estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, eh, això.
1: Clar.
0: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla, deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-la.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlarem, Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps.
0: Tens
1: però jo
0: memòria.
1: Diria que hem fet coses d'aquest tema
0: sí?
1: Fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí, eh?
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. I però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé què va, quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, una... recordem, no? Si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web. Que, correcte. Per cert, aprofito, això no sé si ho saps, no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé.
0: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot doncs. I que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia. I més si és dels mongols, encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ah, ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte. I ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El clar. Camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa. Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys. Però, bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. O sigui, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa,

0: l'orella xinesa, que esdevindrà el que coneixem ara, no?
1: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i, sobretot, la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove, aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera, però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió, cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. Les grans reformes del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
0: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
1: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Al Tangkan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els Ming estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Al Tangkan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal. Sí, sí.
1: Aviam. Són el Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, H-U, The Who, i són un grup de metal. Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això.
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No,
1: ah.
0: no, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional gutural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits. Perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys. Saps? I amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels 60s o...

0: una cosa així.
1: Com es diuen aquests?
2: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
2: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, cangutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
2: Parets. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
2: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país... Si algú pot fer són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
2: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
2: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'anac pequinès.
2: I l'anac pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
2: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vas menjar Xangai i baos molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
2: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
2: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
2: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip. Vale? Sí que el primer emperador... Entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gongbu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
2: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo. I ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
2: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gongbu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
2: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
2: És que és una, bueno, com tot allà. Sí, no, sí. A la plaça de Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no? Que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provinents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i anant als segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
2: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada. És una altra cosa.
2: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
2: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla dels Ming és, l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això, a la part inferior, normalment, els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent, també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma, com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit, Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors, això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons en les parts superiors estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons. Molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana i les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
2: Aquest tema, sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, a ser un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions... de l'època moderna.
2: Hòstia, però fa molt temps. No
1: fa
2: era,
1: molt temps.
2: Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
2: No, no, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
2: Ah, potser sí. Ah, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com... Veus? Per què sí, serveix sí, això del Troia a vegades?
2: Són jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
2: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
2: També el cost això de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
2: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
2: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la gran muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos. Vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment, també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu, que has caminat per la gran muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
2: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. Veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, per on et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
2: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI. Vull dir, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, a 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, Hòstia, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta. Frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
2: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. ¿Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
2: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes de les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant tres cops seguits i després disparo quatre arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera, a la muralla xinesa, òbviament, depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una miqueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
2: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
2: Sí.
1: Si no, no...
2: Clar, ja us ho podeu imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. Sí, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa...
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells... I recordo l'escena de la peli quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
2: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
2: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos, a vegades.
2: O tres amb la família,
1: quina
2: no?
1: Quina putada! Sí. Les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. I diu, quina putada! Doncs allà, igual, a les torres de...
2: Sí. Però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, d'acord? ¿Vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
2: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
2: Amb el tobogan aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
2: No, saps per què? No. Perquè ens va ploure molt i estava molt humit, i ens van dir no.
1: Millor que no.
2: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això, 1644,
2: no hi havia tobogans.
1: No, clar.
2: Ojalà.
1: Altres sistemes.
2: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal, forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida, i aquest general doncs els hi diu, bueno, doncs, l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, sobre, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
0: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els Qing els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing, o els Qing, li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla... el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir òbviament per defensar-se dels nòmades del nord, els mongols, els Yuan l'abandonen, els Ming li donen la seva màxima esplendor i els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la, ¿vale? A finals del segle XVII el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla i l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció... Què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada de la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat i, a més, actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser... crec que el moment, el detonant que converteix aquesta gran muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó, del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933, en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees, vull dir que Japó ja feia de les seves, vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic, vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop, això tu no ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves, i el 1933 en aquesta segona guerra l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions...
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra, adopten, no?
0: Tota la Constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això... I als Estats Units també anava a fer moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells, les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. Sí, una miqueta d'aquell moment.
0: I arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la gran muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però, clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors a camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la gran muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu i... també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià, tu també has pujat?
0: No, ostres, no, perquè no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95, els dos, sí.
0: Ostres, millor que calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment, evidentíssimament. Si busqueu el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno, ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari... farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno, ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va, ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi en la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: Uh-huh, a Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Estàs escoltant?
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Tu agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Funky Trucks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viure.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu, doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
3: Fantàstic.
2: Teatre Amateur,
3: molt bé.
2: Que teòricament és el nostre camp més... bé, més, com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
6: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
3: Sí, l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.